0: inofensives i totalment inapropiades i innecessàries per defensar idees a vegades vinculades a una persona concreta o a un grup de persones en seu parlamentària, que això d'alguna manera penso que és bastant clar. I una altra qüestió és llavors el tema més, com més difícil de determinar, de, per exemple, de si es vol obrir un debat, per posar un exemple, sobre temes relacionats amb la immigració. Realment el fet de parlar d'aquesta qüestió és d'alguna manera delicte d'odi. Aquí està per mi la clau del tema.
1: Clar. Per tant, entenc que hi ha cert risc de que aquest règim sancionador es pugui acabar utilitzant amb finalitats polítiques, per això mateix que estava dient ara?
0: Sí, aquest risc existeix. Aquesta és una qüestió que hi ha molta doctrina que s'ha... que inclús decisions del propi Tribunal Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets Humans, que, clar, per una banda ressalten que diuen la llibertat d'expressió, on precisament ha d'estar més protegida, és en un àmbit parlamentari, perquè en definitiva són representants dels ciutadans que expressen la posició dels ciutadans, i per tant els límits han de ser molt estrictes, no? Aleshores, clar, quan a més estem parlant d'un sistema parlamentari en el que, de fet, hi ha una majoria i una minoria, sempre hi ha aquest risc que a vegades es puguin utilitzar aquests poders disciplinaris, diguem-ne, per una majoria, per d'alguna manera en perjudici de la possibilitat de que les minories puguin expressar determinades idees. Aquest risc està constatat. No, per això parlava de que al final potser no és tant un problema de regular, sinó després de com aplicar això, no?
1: Clar. I escolti, si algun diputat sancionat acaba portant el seu cas més amunt, és a dir, el Constitucional entenc que s'hauria de dirigir, això podria donar-se? Això, clar,
0: sí,
1: no estaria
0: pensant... Donar...
1: Sí, sí.
0: No, perdó.
1: No, anava a dir això, no, que sí, clar, que si un diputat diu, ostres, doncs jo no estic d'acord, ho porto al Constitucional i a partir d'aquí entenc que obriríem un camí, no?, judicialment parlant.
0: Sí, el camí es pot donar perquè el diputat en aquest cas podria al·legar, diguem-ne, que s'afecta el seu dret de participació política i la llibertat d'expressió, considerant que la sanció és indeguda perquè ell simplement defensava, diguem-ne, i feia exercir la seva funció, i té una via específica, especialment important, de recurs, que és fer que se'n diu un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional, que aleshores, bueno, evidentment, si ha hagut una sanció econòmica, doncs això li pot significar, doncs, que després se li tingui que retornar aquesta quantitat, no? Quan surti la sentència. No? Que normalment el Tribunal Constitucional sol tardar en resoldre aquest tipus de recursos.
1: I pensant en una lectura potser més política, per què creu que aquesta mesura ha arribat ara? És perquè es conflueixen des de, no ho sé, hi ha hagut aquesta entesa per aquestes cinc forces polítiques, però és perquè també el context polític en el que estem també ho ha donat? O és que potser fa anys això no tirava endavant per altres motius?
0: A veure, ara aquí donant una opinió més com a ciutadà que com a jurista, perquè això ja no, diguem, desborda una mica aquest pla de l'ostentament jurídic, ja dic, se n'havia parlat, inclús ja hi havia hagut intents des de fa anys, d'alguna manera, partint de que la regulació actual és feble, per les raons que he comentat abans, de fer aquesta reforma reglamentària. El fet que s'hagi produït ara potser pot tenir relació, podríem dir, amb el coneixement, que això és públic i notori, d'algunes enquestes que estan posant de relleu, diguem-ne, un cert increment de determinades formacions polítiques, i igual podria haver-hi, diguem-ne, podria això ser una causa que pugui justificar. En tot cas, el que s'hauria de fer és fer una regulació, pues, ben feta i després, d'alguna manera, vetllar perquè es pugui ser aplicada. Jo també, particularment, penso que les regulacions de tipus estrictament normatiu, i això és raro, potser que ho digui un jurista, d'aquestes qüestions, potser a vegades no serveixen per resoldre el problema perquè després tenen diguem-ne, la segona fase de l'aplicació. Trobo a faltar, potser més, tot i que és molt difícil d'aconseguir, també ho entenc, que en la tradició parlamentària d'altres èpoques, a vegades, diguem-ne, hi havia altres vies de solució, que era trobar acords, diguem-ne, trobar, diguem-ne, convencions internes per, d'alguna manera, que tots els grups perseguir-se a unes determinades normes de conducta, no? És a dir, que fer-ho per altres vies que no sigui estrictament la regulació normativa. Tanmateix, entenc que les condicions que es donen actualment fan molt difícil aquesta via.
1: Senyor Antoni Bayona...
0: D'altra banda, perdoni, i d'altra banda, potser l'altra qüestió que jo penso que que també s'ha de considerar és fins a quin punt aquest tipus d'iniciatives no estan d'alguna manera produint efectes, no poden arribar a produir efectes contraris a la finalitat que busquen. Vull dir, perquè poden donar també o poden ser utilitzades per dir que s'estan aplicant, diguem-ne, mesures de censura dels discursos polítics.
1: És a dir, que hi va poder haver partits que facin això, no? Que girin la... que ho agafin en el seu discurs perquè precisament els hi pugui afavorir, també.
0: Sí, això d'alguna manera ja també s'ha comentat, no? De dir, bueno, pot tenir un efecte, diguem-ne, contrari, no? És a dir, que pugui ser utilitzat en el sentit que ens volen silenciar, no volen que expliquem els problemes reals que afecten a la societat i per això s'estan adoptant mesures que tenen una finalitat dissuasòria de que nosaltres puguem expressar això, no? Mm. És a dir, és una reflexió que jo penso que molta gent la fa.
1: Senyor Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Aquí Catalunya.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, que vagi bé. També puc saludar, ara que estava escoltant atentament la conversa, també en Xavier Riusant, expert periodista, expert precisament en l'extrema dreta, els seus moviments, els seus discursos. Bon dia, Xavier, com estàs?
2: Hola, bon dia.
1: Coincideixes amb el que deia ara l'exlletrat Bayona?
2: A veure...
1: Ui, crec que hem perdut aquesta connexió. Ah, no, perdona, que és que justament Hola? Ha fallat una mica la connexió, però crec que ja et sentim bé.
2: Em sents?
1: Sí.
2: Sí? Molt bé. No, jo crec que serà totalment contraproduent. Perquè el que és el castigar opinions sota el delicte d'odi, ja inclús amb l'article 510 del Codi Penal, és a dir, ha sigut inútil i contraproduent perquè sempre ha prevalgut al final la llibertat d'expressió. El Josep Anglada, de Plataforma per Catalunya, en va tenir diversos judicis, sempre era absolt. Xavier García Albiol va ser jutjat pel tema de No queremos romanos, va ser absolt. I, en canvi, es victimitzaven i deien que hi havia una cacera de bruixes. L'article aquest s'ha modificat de nou, ja veurem què passarà quan arribi el Constitucional, que hi ha casos com el de la Llibreria Europa, i mentre és eficaç quan és l'agravant, és a dir, una agressió física, s'aplica l'article 22 del Codi Penal, l'agravant per motius d'odi ideològic o religiós tal, és eficaç i li puja la condemna, per una simple opinió, fins ara sempre queden absolts perquè s'imposa la llibertat d'expressió. Mm. Llavors jo veig que serà un error, i pensem en la senyora Orriols. Amb la campanya electoral de que la va portar al Parlament va ser ferma un codi que va redactar la Conselleria de Feminismes de Tània Verge i que la va multar a 10.000 euros per unes opinions que va dir a 8TV al cap de 2 anys, coincidint amb la campanya, aquesta que és una multa administrativa, i haurà de pagar 10.000 euros. I la senyora Orriols, durant la campanya, ho va utilitzar per victimitzar-se. I ara això està als tribunals, i de moment no s'ha pogut així. Llavors, encara que el Parlament ara vulgui afinar més prim el reglament per aquest codi de conducta, si es posa una sanció econòmica o privar-la d'assistir al Parlament o així, es podrà recórrer. I, ens agradi o no, no estem en el que es diu en una democràcia militant, i les opinions, mentre no inciten a la violència, sempre acaben sent respectades, perquè així s'ho diu el Tribunal Constitucional.
1: Però, per tant,
2: jo crec...
1: sí. No anava a dir quina seria, llavors, una manera més eficaç de combatre aquests tipus de discursos en les institucions.
2: Doncs dir-li, senyora Orriols, moderi la paraula, moderi les seves expressions, però no entrar en un procés sancionador perquè es victimitza i d'alguna manera encara se sent després més fort perquè quan hi ha una sentència judicial tot queda amb no res. És a dir, tant Vox com Aliança Catalana juguen a la provocació. Uh-huh. I a vegades volguer-los fer callar com el professor Carrenya, el nen que diu paraula de sa classe, pot ser totalment contraproduent. És com ho veig jo, perquè, a més, saben victimitzar-se molt i després aquests vídeos que es pengen a les xarxes dient en censuren són virals. I, a veure, dir si el vel islàmic o el vel és un dret o és una cosa misògena, és una opinió que hi ha, igual que, per exemple, a França no es pot entrar amb vel a determinats llocs, o les alumnes a l'institut no poden portar vel, i opinar sobre això et diran que ho diguis d'una manera ben educada o mal educada, és un dret a opinar sobre això. I jo crec que s'estan equivocant els partits perquè front al tsunami que portarà o això que portarà Aliança Catalana amb les enquestes, tensionant-la, en ella la fas més fort, la fas més forta. I no vol dir en cap cas que estigui d'acord amb el que diu la senyora Oriol. Jo estic totalment en desacord, però s'equivoquen al voler-la fer-la callar perquè els tribunals s'ho guanyarà.
1: Déu-n'hi-do, és un tema que donaria per molts més minuts. T'emplaço, Xavier, si vols un dia també ho ampliem i seguim conversant, perquè és veritat que... I també queda el dubte de quin paper han de tenir els mitjans davant de tot això, que és un, crec que és un debat que tenim recurrentment a les redaccions, de dir com també s'aborda i com també la responsabilitat que tenim els periodistes d'explicar-ho i de, bueno, de assenyalar-ho, no, tot això. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: Molt bé.
1: Que serà, parlarem segur... aquest estiu, i si no, doncs espero ben aviat, perquè és veritat que és un tema que dona molt de parlar. Xavier Riusant, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, bon dia.
1: Ja sabeu que Catalunya s'ha quedat sense poder saber si els seus alumnes tenen un bon nivell acadèmic o no, perquè el resultat de les proves PISA no servirà per comparar ni amb l'any anterior, ni amb els alumnes d'altres comunitats, ni amb els d'altres països. Tot plegat per un error a l'hora d'excloure més alumnes dels que tocava d'aquesta mostra. Avui està previst que hi hagi aquesta compareixença de la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació, al Parlament, serà a primera hora de la tarda, però nosaltres a aquesta hora el que podem fer és saludar el Jordi Satorra, ell és president d'Àxia, que és l'Associació de Directius de l'Escola Pública de Catalunya. Bon dia, Jordi.
3: Hola, bon dia.
1: Clar, vosaltres us pregunteu per què ningú de fora dels centres va detectar la desviació, és a dir, Catalunya, ho recordem, van excloure d'aquesta mostra un 23% de l'alumnat, quan en teoria l'OCDE marca un 5%, i jo em pregunto, què pot haver passat aquí? Què us imagineu vosaltres i com es podria resoldre això, Jordi?
3: Bé, nosaltres el primer que tenim és la sorpresa, no?, que aquestes coses puguin arribar a passar, i sobretot sabent que ja fa molts anys que fan proves PISA a Catalunya i que això no havia passat mai. De fet, és absolutament insòlit el que ha passat a nivell europeu. Per tant, estem una mica a veure què passa, no? Perquè al final és una sensació de que el sempre el fàcil és dir, no, és que les direccions, com s'ha insinuat, no? Potser han tret alumnes, o això no és així. Nosaltres el que fem sempre és seguim les instruccions que se'ns donen, bé sigui de la inspecció, bé sigui directament des de l'agència de qualitat, o directament doncs, de qualsevol dels òrgans que ens puguin dir del departament. Se fan normalment reunions preventives, se t'avança els temes, s'informa, se diu com passarà, i tot i que en el cas de PISA és absolutament secret i s'assigna un document, diguéssim, de no fer públic el que està passant, evidentment hi ha un acompanyament, i això doncs, és el que nosaltres aquí detectem, que aquí no hi ha hagut aquest filtre, aquest control que ha de fer l'agència i el departament.
1: Perquè, clar, vosaltres ara mateix no esteu en aquests òrgans de control, no? És a dir, ara mateix en aquests òrgans de control per aquestes proves hi ha inspectors i tècnics del departament, és correcte?
3: Sí, sí. De fet, sempre he discutit així. El que és curiós és que aquest dimarts, el dimarts 21, s'ha aprovat l'òrgan de control d'aquesta agència que es va crear fa un any i mig, que substituïa l'antic Consell Superior d'Avaluació. Per tant, i quan hi ha dos inspectors, dos membres del departament i dos membres de la pròpia agència. Nosaltres en això, si algú es considera que nosaltres no hi hem de ser, doncs ell sabrà per què ho fan aquestes coses. Nosaltres pensem que sí, que hauríem de ser perquè som els que tenim la responsabilitat final d'implementar, i crec que ho podríem jugar un paper important. Però més enllà d'això, aquest òrgan de control, jo no sé si abans hi era, perquè si es creia ara el dimarts passat, no sabem si hi era. Per tant, sembla que no, o no sabem exactament si hi era, quines funcions tenia, qui formava part, no ho sabem. Suposo que avui ho sabrem, tindrem més informació.
1: Quines garanties per això concretes exigiu perquè en les properes edicions o altres proves externes no torni a passar el mateix?
3: A veure, nosaltres primer que pensem és que en un sistema informàtic normal, nosaltres no hauríem d'estar ni fent filtrants ni deixant de filtrar, perquè tota la informació de les característiques dels alumnes, de si porten 18 mesos, 24 o 36 a Catalunya, si és que han vingut de fora, si tenen un PI d'aquestes característiques o d'un altre, tota aquesta informació està volcada als sistemes que té el propi departament. Per tant, en una organització normal, nosaltres ja hauríem de rebre la llista i en tot cas parlar, si hi ha casos, perquè sempre hi ha qüestions que s'han de parlar i saber qui és aquesta persona de referència, que li puguin explicar, mira, que jo tinc dos casos que no estan recollits concretament, però jo tinc dubtes perquè segons el que ens heu dit, això és així o així o no, i determinar exactament quin és el nombre d'alumnes que estiguen de fer la prova i quins no, sota quins paràmetres. No? Això hauria de ser una cosa molt més automàtica i molt més fiable, no una cosa que depengui, com ha passat ara, doncs quines són les interpretacions que es puguin fer i quin és el seguiment o no que es fa des de l'òrgan competent, que és l'agència, l'Agència Catalana de Qualitat Educativa i de l'Avaluació. Per tant, és un organisme autònom. Augmentar la categoria. Abans era un Consell Superior, era un òrgan consultiu i no havia tingut mai cap problema amb aquests resultats. I ara que tenim un òrgan superior, que és un organisme autònom, doncs ha donat aquest error. Caldria, doncs, vigilar que aquestes coses no poden passar, perquè ens quedem 3 anys més sense els indicadors bàsics per saber cap on hem d'anar. És a dir, quines polítiques es faran si no tenim els indicadors, si no sabem exactament on hem de ficar l'accent. Estem baixant molt, estem baixant poc, estem remuntant, no ho sabem. I si no ho sabem, és molt difícil que les polítiques educatives s'enfoquin de forma adequada.
1: Per tant, la lectura que feu ara vosaltres és aquesta, de dir, parlàveu d'una situació devastadora en aquest sentit que deies ara, perquè l'escenari que se'ns obre ara a Catalunya, sense aquestes proves, quin és? Perquè és veritat que PISA no deixa de ser un indicador, vull dir que n'hi ha més i que entenc que les polítiques sí, però... sí es poden fer d'altres, partint d'altres informacions.
3: Sí, però també l'any passat van introduir un nou canvi també des del Departament d'Educació. Abans les proves de competències bàsiques de quart d'ESO eren censals. És a dir, tot els centres les feien. Ara no, ara hi ha un model mostral. Per tant, són alguns centres, uns escollits, que passen les proves. Tot això als centres educatius ens resta la capacitat, perquè molts dels projectes de direccions es basaven en aquests indicadors de les competències bàsiques per saber com tu estàs orientant el teu centre, perquè al final tot és com un decalatge, no? El govern, evidentment, governa, ens proposa unes línies d'actuació i nosaltres intentem complir-ho tot i ho aterrem al centre educatiu. Però si no tenim aquests indicadors, perdem una part importantíssima que havia vingut sent fins ara de que aquestes proves de competències bàsiques, que és una cosa independent de PISA, com bé dius, eren per tots. I ara això no passarà. Per tant, nosaltres a quart d'ESO arribem amb les notes acadèmiques, però no amb una prova externa valorativa que ens indiqui exactament on som i que ens compari amb la resta de centres de la mateixa tipologia de Catalunya. Era molt útil i ara això doncs no ho tenim i no ho tindrem.
1: I quan parleu de que reclameu assumir aquestes responsabilitats, qui les ha d'assumir concretament? La consellera o aquesta nova agència d'avaluació que dèiem?
3: No, nosaltres no entrem en qui ha de fer o qui no ha de fer. El que segur és que això és insòlit, el que ha passat. Uh-huh. De fet, hi havia un tècnic el dia llegir que parlava d'una cosa inaudita. Sí. El que no pot ser és que tu llegis tots els documents i nosaltres els llegim, que no sé què, que l'agència, que ens afilarem amb l'OCDE, que és superimportant l'OCDE... És a dir, i el dia que hem d'implementar amb la nova agència, fem el ridícul. Com ha passat ara. És insòlid. És a dir, això, doncs, algú ha d'assumir responsabilitats, perquè és evident que dins d'un escalafó tècnic o tècnico-polític, aquí cadascú que faci les interpretacions, nosaltres no en fem cap sobre aquestes, cadascú sabrà el que ha de fer, és determinar. Esperem que avui hi hagi les explicacions necessàries i sabem on som. Però torno a dir, fa molts anys que s'han fet proves i això no ens havia passat mai.
1: Yeah. I escolta una cosa, pel que fa a aquests alumnes exclosos, que parlem d'aquest 23%, són aquests alumnes que entenc que tenen necessitats especials, clar, l'OCDE marca aquest 5%, que sigui un 23% també diu de la fotografia que tenim a les aules ara mateix dels alumnes catalans?
3: Aquesta és la, mai més ben dit, el que no es comenta gaire, i és la clau del sistema, al final. És probablement Catalunya no és capaç d'estar al 5%. Uh-huh. Això vol dir que la nostra realitat, no la nostra idealització, la nostra realitat és hipercomplexa. I quan fa 3 anys es van dir, no, és que probablement tenim un percentatge d'alumnes immigrants de fora, no sé què, tothom salta i no analitzem les coses. M'explico? Què vol dir? Caldria saber exactament on som, perquè igual nosaltres no podem complir el 5%, perquè tenim una realitat supercomplexa i estem al voltant del 12%. Dinamarca fa uns anys estava a l'11. És a dir, el problema és que no ho sabem, això, tampoc. És a dir, si aquest 23 és perquè hi ha una errada, però de 23 al 5...
1: Clar,
3: mare
1: no,
3: meva,
1: no.
3: És molta la diferència,
1: vegades,
3: clar, el decalatge.
1: Sí, sí.
3: Clar, és a dir, no estem parlant d'una cosa lleu, però que això nosaltres ja fa molt temps que diem, la realitat als centres educatius és hipercomplexa. Hipercomplexa. Estem en una emergència educativa i no s'està actuant en clau d'emergència educativa. S'està dient, no, els resultats són dolents, però això fa temps, Els resultats són dolents. No. Això, tècnicament, és un decalatge bestial. L'avaluació diagnòstica, que són les proves que hem fet ara, els resultats que nosaltres tenim són preocupants, són alarmants.
1: Què diuen?
3: I, en canvi, la sensació és que els resultats són molt baixos. En comprensió lectora, en matemàtiques, són molt baixos. I això és greu, perquè no tenim la sensació que els mitjans que s'estan posant siguin els d'una emergència. És a dir, ara que estem amb els incendis, tothom té clar que estem en una emergència. En educació, nosaltres entendem que estem en emergència i els mecanismes i els recursos que arriben són incrementem, però incrementem en un percentatge que no arriba amb aquest global. I potser una mica és això, eh? Potser quan estem dient que ens falta un horitzó, que quan ens diuen, no, ficaran ara mateix, no, 6.000 professionals en 4 anys, sí, però si en falten 20.000, però si no ho sabem, en l'avaluació, nosaltres com a Acció també hem demanat, per exemple, una de la inclusiva, una auditoria externa. Per què? Perquè no sabem on som. No sabem si 6.000 està molt bé o 6.000 només és una tercera part dels que ens farien falta dels recursos. El que sí que detectem és que estem desbordats, això sí que ho veiem, i que no donem a l'abast, i que tenim una població que arriba flotant, matrícula viva, molt elevada, sumada amb necessitats que no tot, en funció de la tipologia, de la llengua, de la cultura, de l'aspecte socioeconòmic, l'alumnat s'incorpora més de pressa, agafa el ritme més de pressa. Quan això no ho tenim, torno a dir, estem en una situació d'emergència, la situació és molt greu. Molt greu, educativament parlant. I això no veiem que hi hagi l'increment d'emergència. Veiem increments, però no un increment d'emergència.
1: Jordi Satorra, president d'Àxia, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Aquí Catalunya.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: I una setmana més amb la Liliana Arroyo. Què tal, com estàs? Ben tornada.
1: Molt bé, bon dia.
0: Contenta?
1: Sí.
0: Va bé l'estiu aquests dies?
1: Va bé, va bé.
0: Va bé l'estiu. Tenim aquí segur d'estar escoltant també quan anunciàvem PortAventura. Ara de seguida crec que ja estem fent telèfons a veure qui serà l'afortunat, afortunada. Però de què ens vens a parlar? És a dir, què t'ha fet pensar tu aquests dies?
1: Doncs he pensat en temps lliure i pantalles, no? L'oci digital, a veure com ho gestionem, sobretot en família, no?
0: En família. És un gran tema aquest, un gran meló. Però espera, perquè em diuen que ja tenim ara a la Mari Carmen. Hola, Mari Carmen, què tal? Bon dia, com sents, Mari Carmen?
2: Sí, hola, hola.
0: Hola, molt bon dia i enhorabona.
2: Vale, moltes gràcies. Quantes són, dos o quatre?
0: Dos entrades per tu.
2: Vale, i què t'anava a dir? I tenen data o...?
0: Crec que la pots triar tu, la data. Són perquè és la temporada d'estiu.
2: Vale.
0: Crec que fins aquest any 2026 pots anar-hi, però
2: sí.
0: Millor l'estiu, que és quan tots tenim vacances.
2: I també s'ha de recollir a l'emissora o com?
0: Sí, ara mateix. De fet, no pengis, que tinc l'Amparo Pérez aquí a la producció,
2: sí,
0: que de seguida t'agafa les dades. Moltes gràcies, Mari Carmen. Una abraçada.
2: Doncs moltes gràcies,
0: que vagi
2: molt bé.
0: Que vagi bé.
1: Crec que estava fent llista ja, eh?
0: Ja està, ja, ja. Ostres, a veure com es fa. Fem-ho bé, perquè a veure quin dia trobem. Costa quadrar també dies amb aquestes coses,
1: i
0: amb tant, tanta gent.
1: I tant.
0: I oci, que important l'oci. És veritat que en aquest cas, mira, un parc d'atraccions també està molt bé. Però què passa amb les pantalles, que també són un gran focus d'oci, massa a vegades, i molt addictiu. Per totes les edats, podríem dir que és addictiu.
1: Sí, exacte.
0: Cap on vols anar, tu? Cap on ho portes, això?
1: A veure, jo crec que em sembla important que l'estiu, no?, que tenim més temps compartit, més temps disponible, més paciència, no?, tot és més relaxat i més flexible, que pugui ser un moment on preparar o practicar bones pràctiques, no?, de tema d'oci digital. Per una banda, doncs, no assumir que les pantalles poden cuidar les criatures, no?, penso sobretot en clau família o adolescents o així, i que poden ser com el xumet digital, que s'ha dit alguna vegada, no?, de dir, doncs, mira, jo com que vull fer la migdiada li poso...
0: el xumet digital, clar.
1: Poso el xumet digital i ja està. O posem una pel·lícula o així. Clar, això... és difícil donar allò, no?, varetes màgiques per tothom, però una de les coses que sempre m'agrada plantejar és, primer, que hi hagi com cert equilibri entre connexió i desconnexió, no?, i que moltes vegades el que et diuen les criatures és, bueno, no em diguis el que no puc fer, dona'm alternatives, no?
0: Clar.
1: I això a vegades doncs implica tenir una mica d'imaginació, però també està bé. I a les xarxes podem trobar recursos, perquè hi ha famílies i hi ha gent molt creativa que comparteix, doncs, no sé, les joguines que m'emporto al restaurant per la sobretaula, no? Coses d'aquestes, joguines de butxaca, doncs
0: sí.
1: Això. Hi ha solucions per tot. Però una de les coses que crec que és important és que crec que l'estiu és un bon moment per fer un oci digital compartit. I per què? Perquè per mi és una excusa educativa interessant, no? I això vol dir, quan jo vull educar la meva criatura a creuar el carrer, una cosa analògica, no? És facilíssim, perquè jo puc no explicar-li mai, però em veurà moltes vegades creuant el carrer. I com que aprenem per imitació, acabarà creuant el carrer com jo el creui. Si jo respecto el semàfor, el respectarà. I no tindrà el racional, no tindrà el relat d'ara està vermell, no passo, tal. Però com a mínim tindrà la mecànica, vale? En lo digital, com que cadascú té el seu rectangle, sigui la tauleta, sigui l'ordinador, sigui el mòbil, no tenim aquests espais d'imitació. I crec que l'estiu és un bon moment per fer aquest cultiu de la imitació digital positiva, diria.
0: Mira, espera un moment, perquè és que justament ahir plantejàvem aquest tema a la redacció, estàvem allà, vam dir, la Liliana vol plantejar això de l'oci digital, de tal, les pantalles, l'estiu, què fem, no sé què. I hi havia justament en Sergi López, que el tenim aquí al costat, l'editor de l'Hora i Catalunya, que el Sergi té dues filles, hola Sergi, i que tu vas dir, ui, jo tinc coses a explicar aquí. Perquè clar, què passa amb les criatures, en el teu cas són ja adolescents, no crec?
3: Una d'elles podem dir que és adulta, l'altra sí, té 13 anys.
0: Què passa en el vostre cas? Què opteu per l'estiu fer?
3: Doncs, mira, ara, quan t'escoltava que estaves parlant d'equilibri, crec que és la paraula exacta, no? Que com trobes l'equilibri entre el temps que poden necessitar d'estar connectats, en aquest cas, sobretot a TikTok, la meva filla és el que més mira, no? TikTok. El temps d'equilibri entre el que es pot considerar que està bé, que tingui una connexió, doncs, i que vegi coses que l'emocionen, que la tenen molt contenta, i el que pot ser ja és passar-se de voltes. Llavors, on poses el límit? I com poses aquest límit? És a dir, és molt complicat realment trobar alguna manera en què, sense enfadar-se la teva filla, puguis aconseguir que es desconnecti.
0: Sí,
3: i aquí és, aquesta és la gran complicació. Com aconsegueixes fer coses, és a dir, jo intento per tots els mitjans oferir-me jo el primer per jugar amb ella o parlar amb ella o fer activitats amb ella, no? Alguna vegada me l'emporto al gimnàs amb mi, és una manera també de treure-la d'aquest nucli, però realment és una feina molt complicada. És la meva experiència.
1: Totalment. Aquí jo crec que és fantàstic que t'ofereixis per anar al gimnàs, però clar, competir anar al gimnàs amb tu, no per tu, sinó no per tot el que pot oferir la finestra digital, hem d'entendre que és diferent. Però jo crec que està molt bé a l'acompanyar, aquest sostenir, doncs, que hi ha moments per totes les coses, no? I una de les... o sigui, hi ha dues coses que crec que és important que entenguem millor, no? Una és que l'oci digital o que l'experiència digital no va per estona. És veritat que si no posem un límit, doncs l'estona se'ns en va.
0: Estem tot el dia, 24 hores allà.
1: Podríem començar a canviar el xip per donar-li un propòsit, no? Igual que un videojoc, no et puc dir, tens una hora de videojoc, perquè és que igual les partides duren 35 minuts. Llavors, o t'estic fotent, o sigui, o faig una partida o en faig dues, però, no? Si jo tinc un compromís, sobretot si és un joc, un videojoc online, doncs si estic jugant amb altres companys, no els deixaré penjats a mitja partida. Llavors, això no funciona, no? I amb els videojocs que crec que s'entén molt bé. Doncs, bueno, pots fer una partida, dues partides, no? Acordem, negociem, el que sigui. El consum digital, el que està vist és que és positiu en la mesura que, un, tens vida fora. No? Per tant, és un factor protector, el no sentir-te sola, no sentir-te o sol, doncs no sentir-te malament amb tu, amb el teu projecte vital, no? Que tinguis una cosa que t'aixeca pel matí. Per tant, hi ha tota una sèrie de coses analògiques que són factor protector de lo digital. Un cop tenim lo analògic garantit, aleshores el que és interessant és que quan tu entres a TikTok, és igual, entris amb un propòsit i no a veure què és el que TikTok em serveix, no?
0: Però això és molt difícil, perquè clar, aquestes aplicacions estan pensades perquè entra aquí i a veure què et surt.
1: Sí.
0: Passa-t'ho bé, tota l'estona que puguis.
1: Totalment.
0: Quin propòsit pots tenir per entrar a TikTok, clar?
1: Doncs tu pots dir, mira, no sé, pots plantejar activitats tipus, doncs, bueno, veig 10 minuts de vídeo, llavors ho paro i penso què he après, saps? I llavors, de tots els vídeos que m'ha servit, doncs decideixo tirar el fil d'alguna cosa nova, no? Per exemple, indagar, no? O posar un tema de dir, doncs mira, entra a TikTok, però com que anem de vacances la setmana que ve, no ho sé, a un càmping al Pirineu, escolta, a veure si trobes vídeos de coses a fer al càmping a Pirineu, no? I és una manera de co-crear el viatge, això, tot això és molt... És dir, sobre el paper és fàcil, en el fragor de la batalla és diferent,
3: Però vull dir, és una molt bona pregunta, la de què he après, o de què m'ha servit aquesta estona que he estat connectat, no?
1: Clar.
3: I després hi ha una altra reflexió, i és que els nens o els adolescents, de seguida, a la que es desconnecten, a la que els obligues d'alguna manera a desconnectar-se, el primer que et diuen és m'avorreixo. El fet d'avorrir-se igual està bé de tant en tant, perquè també serveix per aprendre quan t'estàs divertint, no? És com si tens molts diners sempre, a lo millor no saps valorar-los, no? Doncs és una mica el mateix, no?
1: Totalment.
3: El temps d'avorriment o de que hi ha altres coses que et poden permetre passar-ho bé i que no és necessari estar contínuament connectat a un vídeo rere l'altre i tenir-te allà quan també s'estona millor.
0: I justament fa unes setmanes parlàvem precisament amb un expert en neurociència que ens deia és que és important que el cervell s'avorreixi perquè també és quan es desperta la creativitat. Que és veritat que són moments que a tots ens fa mandra avorrir-nos. Hi ha moments que no m'ho penso, dir, crec que com a adults també, jo quan m'estic avorrint dic, m'estic avorrint, quin pal. Però bé, no passa res, perquè també el cervell treballa i forma part de la nostra vida, de la nostra rutina. Sobre el tema de més mesures i com ens relacionem amb el mòbil, fills i estiu. Hem fet una crida a través de les xarxes i a través dels nostres contactes. Aquest és el recull que hem fet de tot el que ens han explicat.
4: Sí que em va funcionar, com dos o tres estius, una cistelleta, vaig sacrificar la del pa, on posàvem tots, totes les persones que entraven en aquesta casa havien de posar el mòbil a la cistelleta. L'amagava en el lloc més alt de la casa i que ells no poguessin saber on era, i aleshores allà es quedava durant hores, i allò funcionava.
5: A casa nosaltres seguim la mateixa tònica, que durant l'any, és a dir, alguna pel·lícula els caps de setmana, algun episodi puntual de dibuixos, però sempre doncs, amb un temps controlat i limitat. No juguen amb pantalles, tenen 8 i 4 anys, creiem que no els hi aporta res tenir una tablet o un mòbil entre les mans.
6: A casa les pantalles tenen molt poc protagonisme, és ben bé perquè hem compartit a vegades mirar alguns dibuixos, sí que hem mirat alguna pel·lícula que ens ha agradat, que n'hem parlat, que l'hem compartit, hem cantat, ballat alguna cançó pel YouTube, però o sigui, mai el fet de cedir les pantalles a la criatura perquè vagi passant el dit, perquè sincerament creiem que és absurd i que creiem sincerament que és un mal per ells mateixos.
0: Molt interessant tot el que hem escoltat. Deixeu-me sumar a la conversa també a la Laura Pinyol. Hola, Laura, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Ella és la vicepresidenta del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. L'hem trucat també perquè tenen un programa, que és l'EDUCAC, on de fet ofereixen recursos a docents, també a les famílies, per fer aquest acompanyament digital de manera saludable. Ara us ho pregunto a tots, però, Laura, què t'ha semblat el que has escoltat fins ara, tant des d'aquestes notes de veu que hem rebut com el que estàvem parlant aquí a taula?
7: Doncs us escoltava amb molta atenció i aquestes notes de veu també, perquè, de fet, a vegades dona la sensació que el que acaba imperant és el sentit comú. Però tots sabem que el sentit comú és el menys comú de tots els sentits. Llavors, com que això no ens passa per generació espontània, acabem entre tots havent-nos de dotar d'aquestes eines o d'aquestes normes, que no són normes conductuals estrictes, sobre com ens relacionem amb aquestes pantalles, sobretot durant els temps d'ocis o els temps en què les normes habituals es trenquen, que és l'estiu, per ajustar una convivència que sigui portable. Perquè gestionar cada dia les normes i les excepcions, tothom ho sap, que és molt estressant.
0: Què dius tu, Liliana?
1: Sí, jo crec que... Aprofito per saludar la Laura, que fan molt bona feina.
7: Hola, Liliana. I
1: m'ha agradat molt, crec que era el primer àudio, no?, que una mica amb aquesta invitació a predicar amb l'exemple, no?, de dir, ens hem sacrificat la cistelleta del pa i ara s'ha convertit en la cistelleta dels telèfons. I crec que l'oci digital compartit és això, també, no?, que els espais amb i sense dispositius ho siguin per tothom. I una altra cosa, igual que suspenem les normes del curs, crec que una altra pràctica interessant pot ser suspendre el judici. I això vol dir que a l'estiu potser tenim temps de seure a mirar els influencers o els canals o els continguts o les xarxes que no coneixem i que els nostres fills i filles sí que miren, i que podem practicar també el mirar-ho i que ells ens diguin i elles ens diguin què és el que els interessa d'allò. Perquè ens confonem, no? Si diem, oi, aquest influencer t'agrada, però si va en xandall i no fa res de bo a la vida, no? Ens pot sortir tot el discurs de la productivitat i no sé quantos. Però, en canvi, podem dir, ah, molt bé, què t'interessa, què és el que et crida l'atenció, i tu per què tal, i com l'has conegut, i qui te n'ha parlat, no? I pots indagar un munt de coses. I és a l'estiu quan hi ha aquest temps de, com de plantar aquestes llavors que després, durant l'any, doncs podem anar collint alguna floreta, no?, d'això que hem plantat a l'estiu.
0: Que entenc també que, Laura, tu tens fills?
7: Sí, quatre vale. Adolescents meravellosos.
0: Que també imagino que, doncs, perfecte, perquè tots aquí pares, mares, però entenc que també vosaltres ho comenteu amb altres adults, això. O sigui, suposo que és un dels temes, jo no tinc fills, però penso, ostres, si en tingués, sí que és veritat que segurament buscaria també el què feu vosaltres, com us ho feu davant d'això, no? Que també funciona
7: clar,
0: aquesta
7: xarxa. Això va canviant, perquè a mesura que es fan grans, no és el mateix el control estricte que tu tens sobre els nens quan són infants, que quan són ja més autònoms i tenen mòbil propi, tot això ho has d'anar ajustant. I una cosa és la teoria i l'altra és la pràctica. Jo sempre dic que al final pares i mares fem bonament el que podem, i que donar consells sense posar-te in situ, doncs sol ser molt desajustat. Jo estic molt d'acord amb la Liliana, que és molt bàsica l'exemplaritat, no? Perquè moltes vegades els adults, i els adults de les nostres generacions que hem adquirit el mòbil ja quan hem sigut grans, no som conscients de l'abús que en fem. No? O sigui, nosaltres tenim la sensació que, com que el vam adquirir quan alguns ja érem joves, per dir-ho, teníem 18, 20 anys, doncs que és una cosa que la nostra infantesa està lliure d'això, i que, per tant, ens primer ens projectem en els nostres fills amb aquella infantesa idealitzada que tots tenim, com si no ens haguéssim avorrit mai, com si no haguéssim passat tardes d'estiu sense saber què fer, i, d'altra banda, en els nostres moments d'evasió també fem servir el mòbil per capbussar-nos en contingut moltes vegades banal, tan banal com el que puguin consumir ells, i no ens n'adonem que estem, doncs, malgastant el temps o invertint el temps o gastant aquell temps fent una cosa que ells poden considerar que és absurda. Llavors, això que deia una nota de veu, que la Liliana ho ha reportat, de no, a casa les normes són aquestes i, per tant, els mòbils no són a taula. Jo crec que és molt oportú, perquè al final has d'establir un marc en què les normes siguin una mica... es puguin seguir per tothom, perquè si no és molt arbitrari aquesta relació, no?
0: Clar. De fet, aquestes entenc que són de les recomanacions que feu en aquest programa EDUCAC?
7: A l'Educat hi ha algunes guies de suport a les famílies sobre com fer ús de les pantalles, per exemple, d'una manera saludable durant l'estiu, i és el que deia al començament, i alguns dels vostres col·laboradors apuntaven, no? Al final és establir per què serveixen les coses i quin ús en fem, perquè en ell mateix una pantalla, el suport de les pantalles, no és dolent. Aquests dies que molts nens fan, a part d'activitats de campus, esportives i de temps d'oci, campaments i excursions i tot això, hi ha nens que també fan reforç, fan quaderns d'estiu, i els quaderns d'estiu, a part de fer-los amb paper i llapis, doncs pot ser molt útil agafar una pantalla i fer servir un vídeo del supercampus, per exemple, el 3CAT, que t'expliqui com van els pronoms febles o com es fan les fraccions, perquè resulta que com les han explicat a escola, els pares ja no sabem com es feien, i allà tens un munt de vídeos i de tutorials per seguir aquestes coses. Això és un ús excel·lent, no?, de les pantalles, i pot ser molt beneficiós per tots. O això que deia l'Irene, de preparar de manera una excursió, un viatge, unes vacances, que els adolescents, en aquest cas, passin de prescriptors, no?, busquin els seus interessos. Això també pot ser una manera molt útil. I això és predicar amb l'exemple que dèiem. Ara, que tothom estigui al sofà mirant una sèrie que no està seguint ningú mentre tothom fa scroll infinit, doncs probablement això, si ho fa tothom, és una mala combinació de l'ús de pantalles familiar, no? No només dels infants o dels adolescents, en tot cas aquí, de tots. Per això és molt important predicar amb l'exemple i intentar evitar que el mòbil es converteixi en un punt d'atenció. O sigui, el mòbil, precisament el mòbil, la pantalla, la tauleta, el que sigui, com que t'abdueix, és una atenció. És a dir, és una cosa que està per tu infinitament, perquè sempre et llença contingut, encara que sigui alienant. Si tu vas amb tren amb els teus fills, que són pesadíssims, i no els hi fas cas i es porten malament, i tu estàs enganxat a un scroll infinit, que és evident que no estàs fent res d'utilitat, estàs enviant un missatge que és això, que és banal, absurd, que no em produeix cap satisfacció més que alienar-me, és més important que vosaltres. I això es pot donar si aneu amb tren, amb metro o amb autobús, milions de vegades, una sala d'espera del dentista o del pediatre o a un restaurant. Això és una educació general que hem de fer. Aquests són alguns dels continguts de guies de famílies que nosaltres a l'Educat oferim, no? Aquesta retroversió del mirall de dir, escolta'm, això ho està fent tothom malament, començant per nosaltres, els adults funcionals, doncs hauríem de fer una cosa una mica diferent.
0: Clar, hi ha un factor per això que penso, ostres, és veritat que hi ha famílies que tenen menys recursos i que, per tant, aquestes criatures, doncs, o bé no poden anar de campaments, o bé no ens en podem anar a la muntanya, o bé no puc permetre'm que pagar-los un casal d'estiu. I el mòbil també és una eina, entre cometes, enteneu-me, barata, de dir, escolta, et garanteixo que això, pots mirar des d'una pel·lícula, et pots enganxar a TikTok una hora, o pots jugar a un videojoc a través d'un dispositiu. Clar, sí, això també hi ha un tema de classe, o sigui, hi ha un tema també econòmic.
7: Sí, absolutament, però jo amb això sempre faig un repunt, i em perdonareu, que és que, evidentment, aquesta mirada és molt classista, no? I també molt paternalista. Hi ha nens sense recursos, però no necessàriament aquests nens vol dir que tinguin a disposició un mòbil tot el dia. És a dir, ni una pantalla tot el dia. Moltes d'aquestes inèrcies que a vegades suposem de famílies sense recursos, ser família sense recursos vol dir que potser no tenen més que un mòbil disponible a la unitat familiar, o dos, i llavors això tampoc és tot el dia. O sigui, les famílies sense recursos, evidentment, tenen unes mancances estructurals inimaginables per la gent que no té aquestes dificultats, no? Però no sempre passa que cada nen d'aquests nens que no poden anar a casals estiguin enganxats a un mòbil, precisament per això.
1: Sí que pot passar, no?, seguint amb el que deia la Laura, és que precisament aquests, que és igual, potser només tenen un mòbil a la unitat familiar, en el moment en el que aquestes criatures accedeixen a aquest dispositiu, la família tampoc té els recursos per acompanyar-los, no? Això pot ser. O sigui, independentment de l'estona que tinguin d'accés, normalment estan més exposats a riscos perquè no hi ha algú que els hi faci una introducció, no?, amb acompanyament, amb coneixença i de més. Per tant, aquí tenim un tema de desigualtats claríssim, que són predigitals, diguéssim, vull dir, són aquestes desigualtats estructurals, però que lo digital desborda les desigualtats tradicionals, diguéssim, no?, perquè les amplifica. En tot cas, jo diria, i connectat amb el que dèieu de preguntar a altres famílies què fan i tal, el compartir estratègies, el temps compartit amb altres famílies, jo crec que això és clau. I també, si teniu alguna tribu natural, diguéssim, doncs, perquè on viviu, al barri o a l'escala o amb el grup d'amics de l'escola o del centre educatiu que sigui, si podeu traçar normes compartides, això també és molt interessant.
7: Això està molt bé.
1: Hi ha prou entesa, com per dir, no, mira, a casa nostra els mòbils dormen fora de l'habitació i escolta, i a l'estiu no cal despertador. Per tant, l'excusa de que el mòbil és el despertador,
0: fora.
1: Aquesta no la tenim, val? Llavors, no? Hi ha petits gestos d'aquests que t'ajuden a trencar els hàbits, no? I fer-ho, sí, fer-ho en comunitat sempre és més fàcil. Igual que en el gimnàs, si tu t'apuntes sola o t'apuntes amb algú...
0: Ui, no hi vas pas. Si vas sola, no hi vas.
1: O tens molta força de voluntat o és millor que t'apuntis amb algú i llavors doncs és més fàcil anar-hi, no? Doncs fem-nos-ho fàcil perquè, diguéssim, com deia la Laura, són entorns que estan dissenyats per cridar-nos l'atenció perquè vulguem entrar i no en vulguem sortir, que també l'estiu és un bon moment per reflexionar sobre això, no? De com ens senta la tecnologia tal i com està dissenyada.
0: Sergi, què anaves a dir?
3: Jo crec que com a complement del que diuen les expertes, que són les que saben realment, però crec que les normes que vulguis marcar amb un fill o una filla és bo que les marquis des del principi, és a dir, quan són molt petits, que comencin ja a saber quines són aquestes normes, perquè després, com deia una sèrie antiga de televisió, els problemes creixen i també creixen en aquest cas, no?
7: I després... a vegades aquestes normes han de ser molt senzilles i molt identificables. Per exemple, per mi una norma bàsica, perdona que t'hagi tallat, és el mòbil està prohibit a taula, o sigui, el mòbil no es pot posar sobre la taula quan estem dinant o sopant. Llavors, això és una norma tan bàsica, a casa meva, en el meu entorn familiar, que els nens adquireixen aquest compromís, no? I llavors, si algú que un dia treu el mòbil i el posa sobre la taula, ells mateixos són capaços de dir, no, el mòbil, deixa'l aquí, que no es pot posar sobre la taula, quan estem dinant, evidentment, quan estem sopant. És un exercici molt, molt primari d'una d'aquestes normes, no? Realment no el necessitem per res quan estem en un dinar familiar o un sopar o un dinar entre amics al mòbil a taula. I si es compleix, és molt fàcil identificar que una norma com bàsica de convivència s'ha complert de manera gairebé natural.
3: I també hi ha una altra qüestió que jo crec que, en certa manera, ja heu comentat, però que seria molt recomanable a tots els pares que abans d'agafar el mòbil quan estàs amb els fills et pensis dues vegades si necessites realment agafar-lo o no. I si pots evitar-ho, no l'agafis. I és un bon exemple.
1: Totalment.
0: Déu-n'hi-do, Quants consells. Escolta, doncs, penso, tota la gent que ens pugui estar escoltant, crec que hem fet un exercici d'agafar punts, avui.
7: Sí, i també crec que ens hem de quedar amb les coses bones, perquè això que deia la Liliana en l'apunt, perdoneu que insisteixi, de fer que aquestes eines que tenim a l'abast ens serveixin per coses positives, per reforçar vincles, també està bé. El mòbil té jocs, es pot jugar a escacs, es pot practicar idiomes amb apps d'aquestes especials, es pot portar el recompte del viatge, i això implica a més d'una persona dintre la família, es poden fer llistes de música per escoltar quan vas al cotxe, i això fa participar tothom. És a dir, també hem de fer que aquesta eina que portem a la butxaca tingui una versió positiva d'ella mateixa, no? Perquè per això el portem, perquè ens reporta una vida més fàcil en molts aspectes, i això també està bé subratllat.
0: I que també està bé, ara pensava dir també, els avis moltes vegades també es cuiden d'aquests nens a l'estiu, d'aquestes criatures. Sí. També està bé fer també aquest treball de xarxa de dir, escolta, les normes són aquestes, avis, sisplau, no?
1: També, que a vegades mirem molt a l'etapa de l'adolescència o a la infància, però les persones grans també...
0: Exacte.
1: Sí, cada vegada és una franja que preocupa més. Per tant, sí, aquestes normes intergeneracionals. Són benvingudes.
0: I tant. Laura Pinyol, vicepresidenta del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
7: Gràcies.
0: Que tinguis molt bon dia. Gràcies, bon
7: Igualment,
0: estiu.
7: Igualment, gràcies.
0: I Sergi i Liliana, moltes gràcies per compartir les vostres experiències, les vostres reflexions, inseguretats i pors també respecte a tecnologies i fills.
3: De tot dia.
0: Un plaer, moltíssimes gràcies. Ens veiem aviat, Liliana, i Sergi, ens veiem després tu
3: fins ara,
0: nosaltres.
3: Sí.
0: Perquè ara tornem. M'agradaria saludar a l'Enric Luzán. Hola, Enric, què tal? Molt bon dia. Enric Luzán, no sé si el puc saludar. Hola.
8: Hola.
0: Ara sí que et sentim, Enric. Què tal, com estàs?
8: Perdona, és que estic al banc.
0: Al banc? A quin banc?
8: Al Bank of Georgia.
0: Mira!
8: Una cosa que no pensava que faria mai, que és obrir un compte a un banc de Georgia.
0: Què dius?
8: Perquè he de rebre un paquet de Polònia i ha de pagar duanes. I en aquest país l'única manera de pagar les duanes del govern és tenir un compte a un banc del país.
0: Uau!
8: Bueno, està sent bastant fàcil, com a mínim, però clar, és que m'heu trucat així molt inesperadament i estic aquí sentat davant de la dona que m'està esperant a que deixi el mòbil per fer una gestió amb el meu mòbil per rebre un codi i tal.
0: Ostres, vaja, o sigui que t'hem enganxat directament. Perdó, per qui t'estigui escoltant, que acabi de posar la ràdio, l'Enric Luzán us sonarà als oients de l'Aquí Catalunya, és el català que està fent la volta al món a peu. I ara t'hem enxampat això, fent aquest tràmit. Escolta, quants dies portes ara per aquí, Georgia?
8: Avui és el dia... A Geòrgia crec que, ostres, no sé si 20... 20 és el dia 242 ja. de la travessa de l'aventura.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I escolta,
8: 8 mesos.
0: Vas seguint el planning que t'havies marcat o estàs anant potser més endarrerit o més ràpid, no ho sé?
8: Bueno, una mica més lent del previst, però sí. Ara em faig un salt, agafo un avió fins a Uzbekistan.
0: Val.
8: I per poder entrar a temps a la frontera de Pakistan amb Xina, uh-huh. perquè si no m'agafa l'hivern, si no faig aquest salt. I clar, ostres. Allà l'hivern fa menys 30 graus o alguna cosa així, i no és possible.
0: Déu-n'hi-do. O sigui, vas ben aquí, perquè clar, la motxilla entenem que portes roba per totes les estacions de l'any, més o menys, o tu has ja muntat això per precisament no agafar temporades molt extremes?
8: Vaig canviant, depenent de l'època, l'hivern portava més coses, ara porto menys, i de cara a aquesta part del final d'estiu, tardor del Pamir i d'aquesta zona tan alta, doncs sí que hauré de portar algú d'abric, sí.
0: Déu-n'hi-do. I escolta, t'has trobat en alguna situació adversa, imprevista fins ara, que puguis explicar-nos?
8: Sí, ara fa pocs dies vaig tenir un problema amb els gossos pastor de Geòrgia, que són gossos que no estan adiestrats ni res i estan programats per una mica protegir les ovelles, però clar, a ells és igual si és un os o una persona. I, bueno, em podrien haver matat, però em van rescatar uns homes que passaven per allà i em van ajudar perquè pogués escapar d'aquesta situació.
0: Déu-n'hi-do.
8: I si els gossos són brutals aquí al Caucas.
0: Vas mantenint informada la família tots aquests dies? Parles cada dia amb Catalunya?
8: Parlo amb ells i després tinc el YouTube que vaig pujant un vídeo cada dia i estan més informats que si parles amb ells.
0: també és veritat. I escolta, fins ara què és el més bonic que has vist?
8: Doncs les muntanyes de Geòrgia i la costa croata, diria jo. Sí, carai. Això és el més bonic.
0: Que entenc que quantes
8: m'estan,
0: càmeres...
8: M'estan pressionant aquí perquè...
0: Ah, perdona. Val, doncs vés a acabar les gestions. Perdó, no pateixis pas. Gràcies, Enric, per agafar-nos el telèfon.
8: Em sap greu, eh?
0: No pateixis.
8: Vagi
0: no pateixis.
8: Bé.
0: Que vagi bé. Gràcies.
8: Adéu.
0: Fins ara.

0: arribarem a les 10 amb en Joan Soler Socarrats. Què tal? Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Ben tornat aquí a la Catalunya. Un dia més, un matí més d'estiu. Escolta, i què millor que fer-ho reflexionant i pensant?
1: Sí,
0: eh? En Joan Soler, segur que el teniu vist, eh? Psicòleg de formació, és divulgador. I avui de què ens vens a parlar, Joan? Ah, on ens vols portar?
1: Tema fresquet. Va sortir l'últim dia que vaig venir, que vas parlar de... Vale, soc una persona que potser s'ha preocupat molt al llarg del temps, no? Per raons que siguin, X, i m'agradaria saber si és massa o massa poc el que estic fent.
0: Sí.
1: Llavors, avui vinc a parlar d'una cosa que es diu locus de control. Que locus no significa de boig.
0: De boig, val.
1: Sinó que em sembla que és del llatí, que significa lloc. On fico el control? A quin lloc fico el control? Per fer-ho, sempre faig servir... com la mateixa història, que vaig servir també als tallers quan vull parlar d'això, que és el de... Jo no vull que els meus pares tinguin un accident, vale?
0: Vale.
1: I ara plantejo una situació. Jo imagino que demà em desperto i no vull que els meus pares tinguin un accident amb cotxe. I em pregunto quines coses jo podria fer perquè no tinguessin un accident.
0: Demanar que no agafin el cotxe?
1: Demanar que no agafin els cotxes.
0: No ho sé. Sí o no?
1: Pensa que he fet aquesta pregunta tants cops que ja m'he escoltat totes les respostes.
0: Vale. Passar la revisió. Anar tu a agafar el cotxe i anar tu a la revisió.
1: Vale, no sé. Perfecte. Però mirar que hi hagi pressió als pneumàtics, sí. Que hi hagi oli als frenos, sí. Vale, que hi hagi passat l'ITV.
0: No sé.
1: Ves a la bogeria més extrema que puguis pensar perquè no tinc un accident.
0: Impedir-los agafar el cotxe.
1: Vale. Segrestar-los, no?
0: Segrestar-los.
1: Fantàstic. Llavors, quan faig aquest exercici, sempre surten moltes coses diferents, des de les més petites fins a les més grans. Jo què sé, si ets una persona creient, segurament, despertar-te i resar, pot ser que disminueixi una mica la teva ansietat.
0: Clar.
1: Pot ser. I és un acte que pots fer amb res, amb 5 minuts, i ja està. Però també jo puc dir-los, ei, vigileu avui, perquè he vist que en aquesta carretera sempre hi ha accidents, en aquell tram. Foteu només una mica menys de gas.
0: Sí.
1: Però també puc aixecar-me una estona abans i mirar que els pneumàtics estiguin bé, que no hi hagi cap clau, que el motor funcioni, que hagi passat l'ITV. Però també jo el que puc fer és pujar amb ells al cotxe i anar vigilant.
0: També... O rebentar les rodes perquè no puguin agafar el cotxe directament.
1: Exactament. Una persona... Jo normalment quan explico això dic o despertar-te a les 3 del matí amb un punyal i punxar totes les rodes i tots els cotxes, patinets elèctrics, bicicletes, camions de la ciutat d'Olot, que és on jo sé, per tal de que demà al matí l'únic cotxe.
0: Seria una mica...
1: I algú en un taller em va dir, Joan, no seria més fàcil si punxes les rodes del vostre cotxe?
0: Clar.
1: Pues també hi ha raó.
0: També és veritat que és un nivell una mica preocupant, si arribes a aquest punt.
1: Ah, és molt interessant que diguis això, perquè preocupant és el teu judici sobre jo això veig massa.

0: que diguis això. Perquè preocupant és el teu judici sobre jo això veig massa.
1: Sí.
0: No? Vale. La paraula massa significa que hi ha un costat en què tu creus que ja és malament, dolent.
1: Exacte,
0: no
1: s'ha creuat una línia. Vale. Sí.
0: Deixa'm ficar-te un altre exemple. Hi havia una persona que va venir a consulta que em va dir que tenia una amiga que cada 5 minuts li demanava que respongués els missatges.
1: Uf.
0: Ah, veus? Uf.
1: Uf.
0: Què significa aquest uf, Laura?
1: Que ha creuat una línia vermella molt, molt important.
0: S'està equivocant, no?
1: 100%. Vale. Sí, sí, a nivell de control, no? Estem parlant de coses molt complicades.
0: Clar. Llavors, em fa gràcia perquè aquí hem sigut superràpids a l'hora de jutjar aquesta noia i dir, això és massa.
1: Sí.
0: Igual que hem dit, punxar les rodes del teu cotxe és massa. Jo vull jugar a una cosa que és desfer-nos d'aquesta paraula un moment. Un moment, eh? Després pots anar jutjant per la vida i fes-ho sempre, que és també molt útil i et salva de moltes coses prejutjar la gent. No, és cert,
1: és cert. Sí, sí, sí, és veritat, és un gran consell, certament.
0: No, vull dir, si anessis amb una mà al cor, com diu la meva mare, amb una germaneta de la caritat, també te la fotran cada dia.
1: Clar, clar.
0: La meva mare treballava a Càritas, també.
1: Vale. Fet el disclaimer.
0: Però la realitat és que el que estem dient és que jo no estic disposat a contestar-te cada 5 minuts. A mi em sembla fantàstic que tu ho vulguis i que tu creguis que és necessari i que és la teva exigència, però jo no estic disposat a pagar això. Vale? Perquè a mi em suposa massa esforç i jo no ho vull fer. Però és molt diferent dir això que dir això és massa, t'estàs equivocant, ho estàs fent malament, ets massa necessitada.
1: Clar.
0: No? Llavors, és com una línia imaginària en la que posicionem totes les coses que veiem de l'exterior i diem això està en el seu lloc, sí o no? Està en el costat correcte o incorrecte? No? I ho fem segons els nostres criteris. Però igual que vam parlar, em sembla, el primer dia, no és cert. No és cert, perquè si jo trobés una persona que està disposada de bon cor i amb bona voluntat a respondre't cada 5 missatges, a cada 5 minuts, quin problema hi hauria?
1: Ja, tècnicament, cap, no? Bueno,
0: i si aconsegueixo trobar una persona que 5 minuts li semblin massa temps,
1: yeah,
0: de cop i volta mirarà aquesta noia i dirà no, 5 minuts no estic disposat perquè és massa temps.
1: És massa temps.
0: Segurament estem parlant dels extrems d'aquesta línia, de persones que estan just a l'extrem, no? Mm-hmm. I que hi ha molt poques persones que els exigiran més que elles.
1: Clar.
0: I moltes altres que exigiran menys. Per tant, com a societat direm que s'equivoquen perquè estan a l'extrem.
1: Sí.
0: Però si tu mires com un aspecte, tu podies dir, bueno, només l'últim i el primer s'estaran equivocant.
1: Exacte.
0: I la resta tot serà una comparació. Hi haurà molta gent que no estarà disposada a pagar aquest preu.
1: Clar.
0: Vale. Ho dic perquè és molt important, primer de tot, entendre què s'amaga darrere d'una exigència com aquesta, no? Mm-hmm. O d'una necessitat com aquesta, segurament serà algo que no conec, que és contacte, és control, és seguretat, perquè si no et contesto cada 5 minuts tens por de que jo estigui malament. Què és el que s'amaga darrere això?
1: Clar.
0: Perquè si em dius què és, potser ho podem cobrir d'una forma més elegant.
1: Més sana, per totes les bandes, no?
0: Clar,
1: que puguin agradar més a les dues parts.
0: Exacte.
1: No?
0: Exacte.
1: Potser seria l'objectiu.
0: Exacte.
1: Al final no dir-li que és una pirada o que està pirat perquè vol això, sinó, ei, anem a buscar una cosa que ens agradi els dos.
0: Imagina't que vol perquè té por que si li passa alguna cosa ningú se n'enteri. Això ho he trobat moltes vegades. Es pot solucionar a través de que les persones et contestin cada 5 minuts i que hi hagi un contacte, o que tu et compris un penjoll d'aquests que, si mai passa alguna cosa, puguis pitjar un botó.
1: Sí.
0: I estan cobrint la mateixa cosa de formes molt diferents. Un botó d'aquests d'emergències que trucarà directament al 112, enviarà la teva ubicació i els teus contactes propers. Llavors, clar, estic cobrint la mateixa necessitat, no?
1: Però l'impacte que té és totalment diferent.
0: És diferent.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, tot això per dir que quan parlem de control, del locus de control, hi ha coses que jo puc fer, no?
1: Mm-hmm.
0: I poden anar augmentant. Igual que hem dit, lo de punxar les rodes del cotxe estaria en un extrem i potser pues, demanar-los al matí que tinguin cuidado són l'altre extrem. Hi haurà un punt en què jo trobaré la meva barrera del que jo considero fins aquí.
1: Clar.
0: Quin preu jo estic disposat a pagar per tal d'augmentar la meva confiança o disminuir la meva ansietat de que els meus pares no tindran un accident.
1: Mm-hmm.
0: I és bonic perquè cadascú decidirà parar en moments diferents.
1: Però aquí, tornant als capítols anteriors, també ho condicionarà molt si tu ho decideixes sol o si ho decideixes consensuat amb algú.
0: Mm-hmm.
1: Perquè si jo ara et digués, mira, crec que vaig a punxar les rodes dels papes,
0: hey,
1: així no agafarem el cotxe i estem tranquils. I tu em dius, Laura, crec que és massa.
0: Hey.
1: Crec que és massa, Laura. Per què no els hi diem directament i ja està? Jo potser aquí em veig condicionada, entre cometes, i dic, potser és veritat que m'he passat, no? Llavors aquí
0: vale,
1: hi pot haver aquest debat.
0: Vale.
1: I per tant, la teva línia pot modificar-se. El meu dubte és que jo t'acabi comprant i dic, val, doncs només els hi diem i m'oblido de la meva, del que anava a fer jo.
0: Sí.
1: Realment ho estic fent perquè m'ho crec, perquè vull, m'ho faig condicionada per tu.
0: Vale, aquí hi ha dues coses, crec. La primera és que et vull girar la truita, i és que l'altra persona et faci un comentari, és també un preu a pagar.

0: O sigui, tu sempre tens, en la meva opinió, i és molt delicat això que diré, tu sempre tens 100% la llibertat de decidir. L'altre és quines són les conseqüències de decidir. Imagina que jo agafo aquest got d'aigua, l'omplo d'aigua i et dic, veu, tu pots decidir beure o no beure aigua. Aquí ho tenim tots clar.
1: Sí.
0: No? Però jo també puc treure una pistola, apuntar-te i dir-te, si no veus, et mato, et disparo. Però pots decidir?
1: Clar, que podria, sí, puc decididir, puc.
0: Pots decidir.
1: Però
0: hi ha dues conseqüències.
1: Em veig molt, 99% decantada per una banda.
0: I segurament el 100% de les persones que ens escolten veurien l'aigua.
1: Sí.
0: Hi ha dues opcions. Dir, jo no tenia cap opció, i l'altra és dir, jo tenia dues opcions, una era beure l'aigua, l'altra no era beure l'aigua, i en una sobrevivia i l'altra moria.
1: Clar.
0: I vaig decidir sobreviure i beure l'aigua. Vale, són dues històries completament diferents. Si tu em dius, jo he decidit fer això perquè em fa por que em jutgin els meus familiars, vale, no t'estàs amagant en cap moment de la raó profunda per la qual ho estàs fent. M'explico?
1: Sí, sí,
0: en comptes
1: sí.
0: de dir, no, és que no tenia opció, m'he vist condicionada. Sí, és cert, però jo he decidit perquè em feien por yeah, aquesta condició.
1: Clar, clar.
0: Llavors, la primera part és aquesta, per mi. Que és qualsevol cosa que tu escolleixis fer, no? Tris, fer per rebaixar la teva ansietat, assumeix que ho estàs fent per raons que primer de tot són conscients, de dir, no, a mi em fa por que em jutgin, a mi em fa por el càstig, a mi em fa por no sé què, i l'altra, que és la segona part que has dit, és hi haurà coses que se m'estaran escapant, que jo no seré conscient encara. Llavors és com, vale, i?
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir, si he triat fer això, l'opció A, en comptes de la B, perquè hi ha una raó que encara no conec de mi mateixa, perquè no em conec suficient, o per inferències de les... Quina diferència marca en aquest moment? Saber profundament la raó o que et falti alguna peça d'aquest puzzle?
1: No sé, la conseqüència o...
0: Però si no tens accés encara a aquesta cosa, en plan, què faries per portar-ho a la superfície? No sé si m'explico.
1: Preguntar-ho a algú.
0: Imagina que jo he acceptat venir aquí, no?
1: Sí.
0: I jo penso, per quines crec que són les raons per les quals he acceptat venir aquí? Bueno, doncs tinc la de... M'agrada molt divulgar i crec que és molt útil que les persones generin consciència, etc etc. I jo pensar, però podria ser que se t'estigués escapant una raó oculta, superprofunda, un trauma que no recordes perquè de petit no t'escoltaven i ara necessites que tothom t'escolti. I jo et dic, sí, sí, clar que podria ser. I jo dic, i quina seria la diferència? Perquè jo realment... No ho tinc a la superfície encara.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Llavors jo puc fer molts esforços per intentar portar totes les coses del fons, del llit del riu, a la superfície i ser-ne conscient. Però si s'ha quedat alguna cosa que jo encara faci molta força per portar a la superfície, encara no hagi arribat a la superfície, què puc fer més?
1: No ho sé.
0: És que jo crec que és això, en plan,
1: clar,
0: no ho sé.
1: Clar. No ho sé, sí, sí.
0: Llavors, anant una mica a l'exercici que volia plantejar avui, molt senzill
1: sí.
0: és, si mai... hi ha alguna cosa que això, no? Vull controlar, o vull que passi això.
1: Sí.
0: Molt bé. Primer de tot, mira si la naturalesa de la cosa que vols controlar és controlable.
1: Clar.
0: A mi em serveix de molt poc que em diguis vull controlar el temps. I dic, vale, fantàstic. Pues...
1: Enhorabona.
0: No, però
1: intenta-ho.
0: Les coses que apuntaràs en el següent exercici pues quedaran curtes, perquè si tu vols controlar el temps pues et queda fer una dansa de la pluja.
1: Clar, clar, no.
0: Invocar déus o comprar-te, jo què sé, no sé, un núvol,
1: no, sí, sí, sí.
0: Vale. I després fes una línia entre les coses més bàsiques que pots fer per augmentar la possibilitat de que això passi, no?
1: Sí.
0: No vull que els meus pares tinguin un accident, doncs quines coses puc fer perquè no el tinguin.
1: Vale.
0: I ves apuntant en aquesta línia de més petites a més grans. Quan acabis, mira tu i decideix en quin punt estàs disposat a fer tot allò per augmentar la probabilitat de que això passi i en quin punt dius, això ja em sembla massa car. I allà serà el teu sweet spot, no? El teu punt dolç en què podràs fer això
1: vale.
0: sense viure una contradicció interna. I per últim, assumeix que mai podràs arribar al 100% de seguretat en res.
1: Uf.
0: Sí, perquè jo puc punxar les rodes del meu cotxe, de tots els cotxes d'Olot, i que els meus pares agafin el cotxe l'endemà al matí,
1: sí.
0: vagin per la carretera i diguin, hòstia, que estrany, avui no hi ha cap cotxe. I que vagin mirant i s'estampin perquè
1: Exacte.
0: Estan distrets amb que no hi ha cap cotxe. I jo no ho controlo, o sigui, 100% no controlo. O el preu de controlar seria lligar-los al sofà i... Estic disposat a pagar-ho?
1: Sí, sí, sí.
0: Mentre estic disposat...
1: Uf, quina olla, tu. M'has recordat això a Destino Final, també una mica de... Potser s'estava escrit,
0: si escrit,
1: que havien de... No, molt interessant. Haurien d'haver dit als oients, des del primer dia, que comprin una llibreta, o que agafin
0: sí,
1: una llibreta a casa,
0: cada
1: i puguin fer tots aquests exercicis. És veritat que... Dones, vull dir, en Joan no el veieu, però porta una llibreta amb ell, que imagino que aquí és on també tu fas els teus exercicis i també sí. et prepares, doncs...
0: I també els penjo
1: això,
0: a la pàgina web o al YouTube i així, que penjo tots els tallers i tots els materials que faig servir de forma gratuïta.
1: Com ho trobem?
0: Joan Soler Socarrats o Joan Soler Psicologia,
1: vale.
0: I a internet hi ha la pàgina web i després ja tens els enllaços.
1: Meravellós.
0: I allà teniu, en plan, si tu vols fer exercici de diari personal, doncs trobaràs un document de 250 pàgines amb exercici de diari personal. Vull dir, que la gent s'ho pugui portar a casa i fer-ho.
1: Que bé. Joan Soler Socarrats, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve.
1: Aquest espai on les notícies i els testimonis agafen formes i dimensions ben diferents, amb uns personatges que no toquen ni quarts ni hores. Atenció a aquesta notícia. El rei dels Sobaos es torna a proclamar campió. Ho heu escoltat bé, sí. El concursant ha revalidat el títol després de menjar-se 18 Sobaos en només 8 minuts, establint un nou rècord de la competició. Fins ara, la millor marca era de 16 peces, una xifra que semblava pràcticament impossible de superar. Nosaltres tenim... Oi, em diuen que tenim per línia interna, una trucada, o sigui que anem ràpid avui. Bon dia, amb qui parlo?
2: José!
1: Com? Perdona?
2: Que sóc en José! Per truco, per dir que jo he superat el rècord de menjar sobaos!
1: Ja... Però com ho sap, això, que vostè ha superat el rècord de menjar sobaos?
2: Perquè porto des del dissabte al matí menjant.
1: Que porto des del dissabte al matí menjant, em sap greu, però és que costa una mica d'entendre'l.
2: Per dir que el rècord és meu!
1: Val, val. Quants en porta de sobaos menjats, vostè?
2: No ho sé. Més de 25 paquets d'un 100 de sobaos.
1: Val, no acabem d'entendre'l. Oh. Intenti no parlar amb la boca plena, perquè no pot parar de menjar sobaos ara.
2: No ho entenc, que no puc. Va. No ho entenc. Va. Dic que porto molt.
1: Em sap greu, però és que he de deixar-lo, perquè és ràdio, crec que els nostres oients els estarà costant seguir algú que parla amb la boca plena. I a més fa una mica d'angúnia.
2: Aquí...
1: Què? Adéu i molta sort amb els sobaos. Anem amb la següent notícia, perquè l'influencer Martia Díaz va presentar la seva germana durant la velada d'Ibai Llanos i en tan sols 48 hores va aconseguir més de 200.000 seguidors a Instagram. Us ho vam explicar precisament dilluns amb en Víctor Rodrigo. Com bé sabeu, obrim línies de telèfon perquè ens pugueu dir què en penseu, si esteu d'acord o no, si us és igual. I sembla que ja tenim un oient. Què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia. Mira, que jo truco perquè em vull presentar.
1: D'acord, doncs presentis.
3: Val, doncs em dic Toni i truco des de Maçanet de Cabrenys.
1: Molt bé.
3: Ja estaria.
1: Gràcies, Toni, doncs, per trucar. Necessita alguna cosa més?
4: No. Vull dir que no m'he preparat res més, que s'havia de... No.
1: D'acord.
4: Vull dir que ara ja està, no?
1: Però ja està el què? És que no entenc, perdoni, el motiu de la trucada no l'entenc ja, encara.
4: No, dic, a veure, acabes de dir que vam presentar una noia com si fos un unboxing, no?, podríem dir, i ara té més de 200.000 seguidors.
1: Sí, era la germana de l'influencer Marta Díaz.
4: I ara el més probable és que aquesta noia no haurà de fotre un pal a l'aigua en ser punyetera vida.
1: Bueno, d'aquesta manera jo no ho he dit, però és veritat que pot ser que ara les marques doncs, es fixin més en ella per promocionar, per exemple, els seus articles, això és veritat.
4: Doncs això estic fent jo. M'estic presentant a la ràdio perquè a veure si pujo de seguidors i deixo de treballar perquè, francament, ja començo a estar cansat, de tant pencar.
1: Jo no hi entenc gaire, d'aquest mundillo. De fet, diria que la cosa no va ben bé així, però, escolta, no? Ànims.
4: Bueno,
1: no.
4: Bueno, doncs, és igual. D'acord. Moltes gràcies. Escolti'm, la truco, no? Si veig que pujo molt de seguida... Ho dic perquè tampoc sé molt bé com s'ha de fer aquestes coses, eh?
1: Bé, fàcil que cregui, d'acord? Moltes gràcies.
4: Ai, un seguidor, Laura! Un seguidor, que tinc un seguidor! No m'ho puc creure, Laura! Que tinc un seguidor! Un seguidor, que fort! Hòstia, que fort, un seguidor!
1: Carai, que ràpid, ja només li queden 199.999.
4: No!
1: Què passa, ara?
4: Que ha marxat.
1: La paciència, això només fa que començar.
4: Home, ja, però representa que m'he d'esperar 48 hores, no?, i ja ho petes directament, no?
1: No ho sé, suposo.
4: Collons, per ser periodista no saps res.
1: A veure, sé coses, però d'aquest àmbit d'influencers no controlo
4: tant. Calla, que puja un altre cop, que puja! Guapa! Dos seguidors, que fort!
1: Molt bé, enhorabona pels tres seguidors,
4: ja,
1: Sara, molt bé.
4: Ara ja començaran a trucar marques perquè els patrocini,
1: sí,
4: no?
1: Sí, i tant, de fet, mira, el penjo no sigui que el truquin i que estigui la línia ocupada, d'acord?
4: Hòstia, viure del cuento, tu, vinga,
1: va! Molt bé. Sabeu que podeu seguir trucant al telèfon del programa, donar la vostra opinió al respecte. Em sembla que tenim un altre oient. Bon dia, amb qui parlo?
5: Bon dia, amb l'Ubau.
1: Bon dia, Eudal. Què t'ha semblat la notícia dels sobaos?
5: M'ha semblat que com a societat...
1: La Marta Díaz, m'he liat jo.
5: M'ha semblat que com a societat no tenim res a fer.
1: Bé, no ets gaire optimista, tu.
5: Gens ni mica. Però bé, posat de viure en aquest món cada vegada més, Black Mirror, jo trucava per dirigir-me a l'oient d'abans.
1: Val, què li vol dir?
5: No, com que ja ha aconseguit dos seguidors, i deia que ara les marques contactarien amb ell, doncs vinc a proposar un anunci del meu negoci per si li interessa.
1: Molt bé, i de què és el seu negoci?
5: És d'ocells. Jo treballo en un centre de rescat on pots adoptar ocells que estan una mica cardats.
1: Val, i com es diu el seu negoci?
5: Ocellet, ocellet, què vols de mi, pardalet?
1: Un nom original. Sí. Hi ha un petit problema.
5: A ti, quin?
1: Que no puc deixar fer un anunci així.
5: Has dit llibertat?
1: No, que jo no he dit res.
5: Vols viure la llibertat d'un ocell en primera persona?
1: Com?
5: No vols viure? Doncs vine a Ocellet, Ocellet, què vols tenir per delet? Un centre clandestí on tenim tota mena d'ocells, més cascats que aquella persona que et deia que la droga no li afectava i ara te'l trobes abraçant faroles.
1: Molt bé.
5: Vine a Ocellet,
1: vale,
5: Ocellet, què vols tenir per
1: delet? Para,
5: recorda,
1: para
5: viu o mort, depèn de l'hora de recollida.
1: Molt bé, prou d'aquesta història, sí. Sisplau.
5: Què passa, no t'agrada, no cas grata?
1: Sí, sí, sí, el que no m'agrada és el seu anunci. No pot dir viu o mort, depèn de l'hora de recollida.
5: Home, pensi que en tenim molt de molt cascats, eh?
1: Bueno, calli, calli, home, va, bé. Pensa, sisplau, tu, Pol, que encara tindrem problemes, sí. Cada dia truca més gent, eh? A més, estranya en aquesta secció. I per acabar, tornarem a connectar amb el que, vaja, sembla que no parava de menjar sobaos, a veure si encara està enfeinat. Hola.
6: Hola.
1: El tenim? Sí.
6: Que,
1: com anem? Com anem? Bé, abans costava entendre'l, ara ja no costa, directament no s'entén absolutament res del que... Vigili, home, vigili, vigili, que encara s'ofegarà. Però begui aigua. Vol que avisi algú? José? Està bé? Hola? Bé, nosaltres ho deixarem aquí, val? Ho deixarem aquí perquè sembla que hi ha un petit problema. Posarem uns anuncis i obrirem de seguida el racó de pensar.

0: I és dimecres i el racó de pensar d'avui ens acompanya l'actriu i cantant Iolanda Sey. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Ben tornada al racó de pensar.
1: Gràcies.
0: Ja saps que la pregunta de rigor és què t'ha fet pensar aquests
1: doncs,
0: dies?
1: Doncs mira, la setmana passada vaig estar com passejant amb la meva germana per aquí al centre.
0: Sí.
1: Per la tarda, no ho recomano gaire, perquè el centre per la tarda a Barcelona, per favor, no ho feu. Però vam fer-ho. I ens vam adonar que hi havia moltes noies amb la marca del biquini marcada.
0: Uh-huh.
1: Vaig pensar, bueno, jo què sé, igual aquestes noies ara no fan topless, perquè normalment el topless es fa per
0: no per deixar això, la marca, precisament.
1: Exacte, però em vaig recordar, perquè jo a principis d'aquest any vaig estar a Brasil, i un amic meu em va explicar que hi havia aquesta nova tendència, que és que es marca, o sigui, que la gent vol tenir la marca del biquini.
0: Ah, mira,
1: sí.
0: Ara estem... O sigui, s'ha invertit això.
1: S'ha invertit.
0: Que abans crec que no estava ben vist, entre cometes, que se't veies la marca, ara sí.
1: Exacte, fem el topless per això, per no tenir la marca. I es veu que ara ja és una nova tendència. Bueno, ara jo crec que fa uns anys i jo me n'he adonat ara.
0: Uh-huh,
1: no?
0: Uh-huh.
1: I llavors pensava, ostres, vale, ell m'explicava quines maneres hi ha perquè se't marquin la marca del biquini. Perquè, clar,
0: sí.
1: la que se'm va venir primer és... Aquestes noies s'estan torrant.
0: Clar.
1: Estan torrant al sol, perquè clar, perquè se't marqui el biquini, no et poses crema. Bàsicament no et poses crema i et torres al sol, clar. Aquí em va venir com un agòbio molt fort i vaig començar a pensar en quantes maneres tenim per intentar pal·liar amb aquesta insatisfacció amb el nostre cos.
0: No? Ai, quin tema aquest.
1: És un temazo i vaig pensar... No, clar, quantes modes han existit i existeixen,
0: uh-huh,
1: per intentar modificar el nostre cos, perquè al final aquesta moda i aquestes tendències parlen de que el nostre cos constantment s'ha d'estar modificant, i sobretot a l'estiu, no? Aquesta,
0: sí, sí.
1: Preparem-nos per l'estiu, operació en biquini, totes aquestes coses que fan que al final el que ens expliquen i el que explica la nostra societat és que no estem satisfetes amb el nostre cos, i el nostre cos totalment, constantment ha d'estar modificant-se amb un model que no sabem quin és, perquè al final sí, està morena, suposo que, uh-huh, és aquesta tendència que explica que ens ho estem passant molt bé a l'estiu.
0: Clar,
1: l'estiu,
0: estem anant a la piscina, ens estem banyant,
1: a la piscina,
0: amb els nostres amics, estem fent vida social...
1: Estem fent vida social.
0: Clar.
1: I no estem treballant.
0: Sí. Ah, bueno, també,
1: no?
0: Aquest és important. Aquest
1: tenim
0: detall.
1: Vacances i ens, sí, estem passant molt bé. I això s'ha de demostrar amb la nostra pell. La nostra pell ha d'explicar que aquest estiu ha sigut el millor estiu de la nostra vida, però clar, això té unes conseqüències directes a la nostra salut.
0: Totalment.
1: Que és que t'estàs cremant la pell, no? I una cosa que havíem après durant molts anys, que és que el cos s'ha de cuidar d'alguna manera i que la pell ens l'hem de cuidar i que el sol té unes conseqüències molt negatives cap a la nostra pell, és com que aquesta idea s'està... no sé si s'està perdent, però està agafant menys importància.
0: I fixa't també que, o sigui... Tota la raó, és veritat que per tenir aquesta marca ens estem disposades a cremar-nos, però a la vegada també pugen o estan en auge també tots aquests productes de cosmètica per cuidar-te la pell. I penses,
1: sí,
0: com pot ser que m'estiguis fent el TikTok explicant-me com et cuides la pell per abans d'anar a dormir, que et poses les cremes, rentes la cara, que està molt bé, i després ets capaç d'anar-te'n a la platja i cremar-te'n durant dies seguits?
1: Sí, és que és una contradicció, però... existeix, vull dir que aquestes noies segurament abans d'anar-se dormint estan fent una skincare increïble,
0: sí, sí,
1: però al matí se'n van a prendre el sol i a cremar-se. També hi ha una altra, o sigui, hi ha una altra variació d'això, vull dir que no totes aquestes persones van al sol directament i a cremar-se, vull dir que hi ha, i fins i tot hi ha persones que es tatuen aquesta marca del biquini.
0: Per, wow.
1: Bueno, perquè han entès que, vale, no faré aquesta cosa tan agressiva cap a la meva pell, però em tatuaré.
0: Uh-huh.
1: I així tindré aquesta marca, però no hauré passat per aquest trauma al meu cos. Que el tatuatge també té com algun tipus de trauma cap al cos, no? Però, clar, per mi, o sigui... Per mi la cosa no és jutjar aquestes noies, perquè evidentment
0: és
1: part del sistema en el que vivim. És pensar en per què constantment hem d'estar modificant el nostre cos i amb aquesta sensació de que el nostre cos no està bé.
0: Uh-huh.
1: El nostre cos és modificable i jo no sé tu o vosaltres, però jo crec que totes hem passat per moments en els que ens hem posat el nostre cos al límit només per aquesta sensació d'intentar creure que aconseguirem estar d'alguna manera correcta.
0: Totalment.
1: Perquè aquesta és la cosa, no? Quina és la manera correcta d'evitar el nostre cos?
0: La famosa pressió estètica, eh?
1: Pressió estètica.
0: Deixa que incorporem a la conversa a la Júlia Barceló. Júlia, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Bon dia, Júlia. Us coneixeu,
1: sí,
0: vosaltres?
1: Sí, sí, sí.
0: Que bé, Júlia, que estiguis amb nosaltres. Ella és autora del llibre Operació Bikini, de fet, un llibre divulgatiu que parla precisament d'aquest tema i per això hem dit, ostres, avui podem parlar amb la Júlia per sumar-la en aquesta conversa. Mm. El que deia, estaves escoltant, ara, Júlia, amb
2: tant,
0: tot el que
2: tant,
0: parlàvem
2: sí.
0: de... Això no deixa de ser també una expressió més d'aquesta pressió estètica.
2: Sí, a mi em fa certa gràcia, perquè quan veus tot el mecanisme, jo m'ho intento prendre sempre amb bastant d'humor, no? I veus l'absurd. És a dir, en alguna època de la nostra vida, doncs, època victoriana, estava de moda ser pàl·lid i posar-se a la pell arsènic, no? I gent moria, però en el fons no deixa de ser classisme, no? Que és que a l'Occident, a Europa, doncs, ser una persona que no es posava moreno significava que no treballava al camp, per tant tenia diners, i ara, doncs, després, el que era estar moreno, doncs, significava el contrari, no? No poder podies no permetre treballar i després anar-te'n a la platja amb el teu iate i passar-te tot l'estiu prenent el sol. Llavors, clar, no deixen de ser marques també, sempre la pressió estètica està molt unida al classisme i aquesta és una claríssima. Mm-hmm. El que passa és que, no sé, jo soc de l'any, jo vaig néixer l'any 85 i als anys 90 estava super de moda la marca del bikini també. Mm-hmm. Vull dir que totes les actrius, no només les porno, que la gran majoria portaven, sinó totes les revistes eren les actrius, no?, les models, amb la marca del bikini i de cop diu, no, això ara ja no està de moda.
1: Clar.
2: Vam passar per tota l'època de no marcar-ho i ara ho tornem a marcar.
1: Sí, sí.
2: És molt ridícul.
1: Molt, i això que deies, no? Que demostra una mica lo arbitrari que és tot i al final la pregunta aquesta, no? Qui està marcant aquestes modes i qui decideix aquestes modes? Perquè, evidentment, hi ha tota una indústria cosmètica, tota una indústria que al final ens demana que anem canviant segons el benefici d'això, dels diners, del poder, bàsicament, no?
2: Havia més que l'ideal estètic està fet per generar frustració, no? Perquè la gent mai se senti a gust. Mm. És un mecanisme molt ben fet. Llavors, si tu a la gent no li canvies mai la moda, doncs tothom estarà en algun moment estarà més o menys satisfet. Per tant, és molt normal que cada 2-3 anys apareixin coses diferents. Ara les celles primes, ara les celles gruixudes, ara la marca del bikini, ara no la marca del bikini. És a dir, està molt ben construït perquè sempre hi hagi una maquinària engegada en la que tu estàs gastant diners o estàs simplement modificant el teu cos, no? I això, evidentment, té noms i cognoms perquè la gent que s'enriqueix tenen empreses i sabem qui són, no? No és una cosa abstracta que no pots posar, no pots personificar.
0: I tots els cossos transiten igual per aquesta pressió? Perquè penso, clar, els que no són normatius, què passa?
2: Mm-hmm. No, evidentment que no. Vull dir, clarament vivim experiències corporals molt diferents, les persones normatives i les persones no normatives. I a part hi ha tot el tema de la interseccionalitat, vull dir que hi ha moltes més coses que expliquen, no? Que el cos està llegit de moltíssimes maneres, no només des d'un lloc de l'aparença.
0: Clar.
2: Per tant, cada experiència és única. Ara, és veritat que la pressió estètica està tan ben construïda que fins i tot les persones normatives poden sentir molta frustració corporal i molta vergonya, no? Algú que diries, però com pot ser que aquesta persona visqui amb vergonya corporal? I potser té una molt mala relació amb el seu cos i la seva alimentació.
1: Sí, a part...
2: Sí,
1: en referència al que deies, que clar, has començat parlant de que a l'època victoriana el que estava de moda era la pell blanca. Clar, aquí totes les persones que no tenim la pell blanca ja estàvem totalment
2: Exacte.
1: Fora i ja estàvem considerades sí. totalment, bueno, un nivell inferior de persona, no? O sigui, com evita
2: Exacte.
1: Això amb totes les, doncs això, interseccionalitats, com totes les opressions, que depèn de la teva, des d'on parteixis, ja ho tens mm-hmm. molt més difícil com per integrar-te en aquesta societat que busca com l'excel·lència amb tot, no?
0: Clar.
2: Absolutament.
0: I us volia preguntar, per la vostra relació amb el cos també, quan aneu a la platja, fem un exemple molt concret, quan éreu joves a quan sou ara, ha canviat també la manera que teniu vosaltres de projectar-vos en aquests espais? Penso en el cos, de dir, ostres, és veritat que quan ets adolescent, és el moment aquest més crític potser, perquè és quan t'estàs construint, i quan la lectura i els ulls dels altres ens afecten segurament més en la nostra construcció d'identitat. I penso, ostres, vosaltres quan éreu més joves, com ho vivíeu i com ha canviat també ara respecte a l'actualitat? Júlia, si vols començar amb tu.
2: Sí, jo crec que també depèn molt del context, no? Jo, la veritat és que vaig tenir una família en la que el nudisme era una cosa molt, molt, molt habitual. Nosaltres anàvem de càmpings nudistes, és a dir, i el que era la relació amb el cos i la platja sempre s'ha pres des d'un lloc molt natural, mai s'han fet cap judici sobre un cos nu. Jo vaig fer topless des de que era superadolescent, no? I també el meu cercle d'amistats ho vam prendre des d'un lloc molt natural. Llavors jo m'he sentit com en un espai molt protegit. Clar, a mi m'hagués passat això en un altre tipus de família o un altre cercle d'amistats, jo crec que ho hagués viscut d'una manera molt, molt més restringida, no? I després, de gran, jo crec que passes per molts moments. I a mi també m'agrada com dir que no és una línia recta. És que hi ha èpoques que jo estic millor amb el meu cos o èpoques que també el cos canvia, no?, al llarg dels anys. I no és el mateix un cos de 20 que un cos de 40. Llavors, també és acceptar que és aquest viatge i el fas conjuntament i anar-lo cuidant a poc des del sentit de dir, bueno, potser no m'agrada, però mereix anar a la platja aquest cos, no? I mereix gaudir-la.
3: Clar, jo crec que vinc d'una experiència com molt contrària a la teva, perquè sí que vinc d'una família amb una mica més de pudor amb el cos, no? Com anar a la platja, sí, però potser, però fer topless, no, no? És aquesta cosa de... El cos s'ha d'ensenyar fins a un límit. I clar, jo crec que això sí que em va marcar una mica en relació a les meves amigues, que jo veia que sí que ho feien i hi havia alguna cosa que m'impedia fer-ho. Era com... No, això crec que no està bé. No em veia amb cor de fer-ho. També, clar, sent una persona que sóc negra, el meu cos sempre crida de l'atenció, i llavors hi havia alguna cosa de que sempre jo sentia com he sentit sempre la mirada de l'altre, per bé o per dolent o per lo que sigui, no? Però és un cos que crida l'atenció, llavors clar, en moments on tu no estàs com molt còmode amb el teu cos, cridar l'atenció encara et posa més pressió directament amb el teu cos, no? Llavors és el que deies, crec que és una cosa que no és lineal, que vas passant per èpoques, i ara mateix crec que estic en la millor època, que és vaig a la platja perquè tinc calor, em vull banyar.
2: Exacte.
3: I és igual.
0: I ja està,
3: és l'únic objectiu.
0: Una altra derivada de tota aquesta cura o atenció o pressió estètica és el tema de les operacions, i no només operacions de passar per quiròfan, sinó ara el que també estem veient és aquest repunt en el que seria, per exemple, intervencions que no requereixen que t'hospitalitzin, sinó que són, per exemple, punxades des d'àcid hialurònic i altres derivats, no? Hem estat buscant que es veu que la cirurgia estètica ha augmentat un 30% en 5 anys a Catalunya. Això són dades de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i Reparadora i Estètica. Nosaltres no volem jutjar aquí qui supera, qui passa, qui decideix, perquè això és el que dèiem, cada cos és de cadascuna, i escolta, cadascú és lliure de fer el que vulgui, només faltaria. Sí que és veritat que el que volíem traslladar aquí és aquest punt de dir, ostres, l'acceptació del cos, no?, o aquests retocs. Per què ens fem això? Hi ha mil motius que ens porten a dir, escolta, em vull tocar els llavis o em vull tocar qualsevol part del cos. De fet, escorcollant per internet, el que hem fet és trobar algunes veus que parlen de les seves pròpies operacions estètiques.
4: Lo más llamativo son mis labios, que así era como yo los tenía cuando tenía 17, 18 años antes de empezar a inyectarme ácido hialurónico. El caso es que yo tuve un problema con mis labios porque a mí se me migró todo lo que es el ácido hialurónico y se me salió del labio.
5: Hostia, qué fea. O sea, qué fea salgo, de verdad. O sea, menos mal que me he pinchado ácido en los labios.
6: Yo me operé con 18 o 19, no me acuerdo. Quizás si me hubiese esperado unos años, como por ejemplo ahora, quizás no me habría operado.
7: Me operé la nariz. También llevo, en cuanto a retoques estéticos, medio vial en los labios. Unos labios gorditos son mucho. Pero bueno, intento controlarme, la verdad, porque es que al final es un vicio.
8: Méteme en el quirófano cuando salga que no me reconozca.
0: Clar, imagineu-vos, tot això són fragments que trobeu ara mateix a TikTok,
3: sí,
0: podeu entrar i això
3: està
0: hi és,
3: ple.
0: Val? Llavors, clar, aquí es barreja l'altre punt, que és el tema de quan totes aquestes opinions, evidentment, són públiques, poden arribar a tothom i, per tant, influencien a la gent.
3: Sí.
0: Que això jo crec que aquí és el debat que potser és més espinós, perquè penses, compte aquests referents que estem agafant amb aquests missatges com aquella que sentíem que deia «Estoy feíssima, suerte que me he pinchado ácido hialurónico».
3: Suerte, sí.
2: Jo crec que aquí també hi ha una grandíssima irresponsabilitat per part de les empreses i sobretot ara mateix doncs, pel govern, perquè no hi ha regulació, no? Però crec que estem parlant especialment de gent, molta gent menor que veu aquests continguts. A mi no em paren de sortir influencers que estan pagats per clíniques estètiques, no? I crec que hi ha una irresponsabilitat en el sentit de que es ven que és un procediment que no és nociu, que no tindrà conseqüències, no?, amb la teva percepció corporal. I és important molt important que la gent sàpiga que no és veritat, és a dir, que hi ha gent que pot tenir pues, una molt mala, una dismòrfia corporal que després al seu cos no li agradi, o que directament no tingui mai prou i no pari d'operar-se, o que tingui efectes secundaris pel tipus d'intervenció, que hi ha moltes, no? Ara estan parlant molt del Botox, que està afectant a nivell neuronal a rebre i tenir emocions, que això és una cosa com terrible, no? Llavors, que una clínica t'ho vengui des d'un lloc de no és res, és una punxadeta i no hi ha cap conseqüència, a mi em sembla molt irresponsable, perquè tothom té dret a fer el que vulgui amb el seu cos, però no pot estar desinformat. Clar. I hem d'informar la gent de totes les conseqüències i a partir d'aquí que prengui les decisions que vulgui, no?
3: Clar, sí, perquè és això, tu vas a una clínica d'aquestes i no t'explica les conseqüències negatives, o sigui,
2: absolutament.
3: Només et ven el producte, perquè al final estem en aquest univers tan extremadament capitalista que l'important és vendre't, o sigui, és igual les conseqüències que tu tinguis, és igual les conseqüències cap al teu cos, cap a la teva salut mental, física, l'important és vendre aquest producte i al final et venen un producte que acabarà sent fallida i hauràs de tornar, que és aquesta cosa, no? T'enganxarà, perquè clar, quan tu t'injectes àcid al cap del temps, això s'acaba i tornes allà per tornar a buscar aquest resultat que tu volies al principi. Això és inacabable, no? És un cicle que no s'acaba i això és el que busquen.
0: Clar,
2: i està construït per això, totalment. I a part és que Jo, si tu estudies una mica sobre història de la pressió estètica, jo sé perfectament que en 5 anys ja no estaran de moda els llavis gruixuts.
3: Clar.
2: I tothom que té llavis gruixuts superarà per tenir-los fins. Però és que això, mira, signaria un contracte ara mateix. perquè és així d'absurd, perquè si no la gent deixaria de fer-se, no, intervencions, i no, el que voldrà la maquinària és que se'n faci el triple. Llavors, també has d'anar una mica en compte amb aquestes modes perquè no et duraran tota la vida, no?
3: Clar, el problema és com fem que existeixin com contrarrestant aquest, o sigui, que existeixin espais on poder contrarrestar tots aquests missatges, perquè evidentment doncs nosaltres, jo que sé, com a adolescents, doncs el que volia més estar dintre de la moda, és el més important de la teva vida, és estar dintre de la moda, no? O sigui, que estiguis acceptada dintre de les norm, de la norma social que existeix en aquell moment. Llavors, clar, com fem que les nostres adolescents rebin aquest, no, informació contrària que digui: si vols, fes-ho, però
0: tingues en compte tot
3: això.
0: Mira, ens va bé justament perquè la Laia Massaguer, que la tenim aquí. Laia, què tal?
9: Hola, Laura. Hola, Yolanda.
0: La Laia ha parlat amb la doctora Ana López Ojeda. Ella és la cap del Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora de l'Hospital de Bellvitge. Precisament per això, per buscar aquesta informació i per saber quines conseqüències i tot el que potser, d'entrada, TikTok no et dirà, no? Escolta, vols fer aquesta operació, vols punxar no sé què? Val, però sabem tot el que implica. Tu li has preguntat per aquests perills, per sotmetre's a aquestes operacions.
9: Li hem preguntat per les afeccions, perquè tot i que poden ser operacions senzilles, al final també deuen les seues dificultats. I Ana López ho explica així.
10: Quan parlem de cirurgia, sempre parlem d'un risc, és a dir, totes les intervencions quirúrgiques poden tenir un risc de complicació. És cert que en general, quan parlem de cirurgia estètica, estem parlant de persones sanes i per tant això redueix moltíssim el risc de complicacions greus, però complicacions en poden aparèixer i encara que la major part de les vegades són complicacions lleus, poden tenir un impacte emocional molt alt, perquè al final són cirurgies que el que busquen és un resultat estètic, és una cirurgia de satisfacció i, per tant, a vegades, encara que siguin complicacions lleus, poden tenir un impacte important per la pacient.
9: I també, bueno, una de les preguntes també interessants és que quines són les operacions més demandades, no? Quin és l'interès que hi ha ara entre les pacients que acudeixen?
10: Avui en dia, les cirurgies que més es demanen probablement són les cirurgies del pit, ja sigui augment, reducció o elevació del mateix, així com les cirurgies de modificació del contorn corporal, com pot ser la liposucció, l'abdominoplàstia o altres cirurgies per millorar el contorn estètic del cos.
9: I Yolanda, Laura, Júlia, que ens sents, no sé si quina aposta feu pel perfil que és el més trobat, no?, en aquestes consultes, en aquests quiròfans, quin és el perfil que predomina, quin creieu que és?
3: Home, jo crec que dones molt joves, no?
0: Jo també crec que dones joves.
3: Sí.
0: 30, 20.
9: Ara ens ho explica l'Anna.
10: Avui la major part dels pacients que s'intervenen de cirurgia estètica continuen sent dones, tot i que cada cop més els homes s'animen a realitzar-se procediments d'estètica per millorar la seva imatge corporal i o facial.
0: Fort això també, eh? Com ja també arriba, bueno, ha passat a l'altra banda, no?
3: Sí,
0: a
3: les homes. Sí.
2: És curiós per això com el vocabulari es cola fins i tot en ambients científics, no? I parlem de millorar, tota l'estona ha dit millorar, i jo anava pensant, millorar el què? És a dir, simplement modificar, no? Vull dir, no, millorar segons uns criteris que clarament són molt, molt horrorosos, que és que uns cossos són vàlids i els altres, no? Vull dir,
0: total.
2: Sí, hem d'anar amb compte amb això.
9: Parlem del perfil, no?, del gènere en aquest cas, i quina és l'edat? Quina és l'edat d'aquestes operacions?
10: Pel que fa a l'edat, jo crec que tenim probablement com dos grups d'edat, no? Les pacients joves, on probablement sí que ha baixat l'edat de pacients que se sotmeten a cirurgies i procediments de medicina estètica, però alhora també tenim un altre grup de pacients de mitjana edat on podem incloure totes aquelles pacients que després d'una maternitat es plantegen una mica recuperar la seva imatge corporal, millorar la seva imatge facial, i probablement aquí també tenim un pic on hi ha hagut un increment de la demanda dels procediments de medicina estètica i de cirurgia.
3: Clar, aquí recuperant això que deies a Júlia de les paraules, no? Recuperar. Sí, recuperar el cos. Clar, sí, és un engany.
2: Quan jo crec que quan surts a l'engany i de naturalitzar certes, no? O sigui, aquest vocabulari, que en el fons és vocabulari directament del patriarcat i de pressió estètica, no? T'adones de lo cruel que és, perquè els cossos per què s'han de recuperar? Mm. És a dir, per què hem de tornar a un cos que ha viscut unes experiències i que, per tant, l'hauríem de venerar, no? És a dir, aquest és el meu cos ara, ja s'ha modificat, i per què jo he de veure allò com una cosa negativa? És que em sembla tan violent, no?
3: Sí.
2: Parlem de violència estètica, perquè és com, hem de millorar. Dius, què vol dir millorar? Segons quins criteris, que a més canviaran pels vostres beneficis, no? I a més, sabent que hi ha tantíssima gent, doncs, que ha tingut moltíssimes complicacions amb les operacions estètiques, que no és una cosa anecdòtica, no?
0: I escolteu una cosa, volia afegir una altra variable, que és els pares, és a dir, per exemple, en gent jove, els referents que tenim a casa, els nostres pares, quin paper creieu que també haurien de tenir davant d'això? Perquè, a veure, és veritat que és entrar aquí en un jardí de dir, tampoc direm nosaltres que hem de fer els pares de les criatures, no és això, però enteneu-me de, ostres, és veritat que la figura de la persona que tu tens de referència determinarà molta cosa del que tu decideixis fer, no? I penses, home, bueno, no ho sé, em genera com el dubte de dir, ostres, però
3: clar,
0: a casa?
3: Sí, a veure, clar, aquesta crítica al nostre cos, aquesta insatisfacció al nostre cos, no és una cosa que només aprenguem a fora de casa, vull dir que
0: molts
3: cops ja la tenim a dintre de casa en molts casos, no? Llavors, clar, si ja tens uns pares, unes mares que tenen els seus propis problemes amb els seus cossos i estan elles també tenen insatisfacció amb el seu cos, clar, que com t'han de guiar cap a una altra cosa, no?
0: Clar.
3: Això és com bastant difícil.
2: Sí. Jo crec que ha de ser una responsabilitat molt col·lectiva, no? A mi m'agrada pensar que tots els... És a dir, per això diem que no es comenten els cossos de la resta, perquè no es fan comentaris sobre el menjar, que, no? Que hi ha certes coses que, si no, com a societat, no som conscients que poden afectar els comportaments de les altres persones, doncs sempre serà una cosa molt individual, i no ho és...
3: Clar, sí, entendre que és una cosa col·lectiva que ens està passant a totes i buscar eines col·lectives per pal·liar una mica amb això, no?
0: Total.
2: Sí.
0: Laia.
9: Ara que parlem de joventut, que parlem també de gent inclús menor d'edat, és un dels temes que a mi personalment me preocupen més, i això hem vist també campanyes, tot un seguit de campanyes de skincare, d'aquestes cures de la pell, dirigides directament a persones molt joves o fins i tot amb models que són nenes. Y según un informe de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética, de cada 10 pacients que s'operen per una qüestió estètica, 8 són dones, ja ho parlàvem, el gènere aquí és aplastant, i un terç, tenen entre 18 i 29 anys.
10: Les persones menors d'edat es poden intervenir, sí, sempre quan es tingui l'autorització dels pares o del tutor legal. Tot i així, sempre que sigui possible, és important que la decisió l'aprengui el propi pacient i, per tant, que sigui en majoria d'edat. Per tant, quan es planteja una cirurgia amb una persona menor d'edat, sempre s'ha d'individualitzar el cas, s'ha de sospesar molt bé si hi ha un benefici important que això impliqui que es pugui assumir una cirurgia abans de la majoria d'edat, com pot ser, per exemple, una autoplàstia amb un infant amb unes orelles de nansa que li suposa que té un impacte molt important en el seu dia a dia, o situacions d'asimetria mamària importants.
9: Ja ho sentiu, l'Anna ho explica, els menors sí que poden sotmetre's a aquestes operacions, tot i que amb el permís dels tutors legals, dels pares, i això és sempre recomanable, no?, que la persona que ho decideixi sigui el propi pacient, no?, quan sigui ja major d'edat.
0: Clar. Déu-n'hi-do.
3: Molt fort.
0: Com us quedeu amb això?
3: Jo m'he quedat, m'he quedat molt fort, molt saturada, perquè, clar, no hi ha cap procés psicològic que t'acompanyi a acceptar el teu cos, no? És a dir, tu vas allà i si tens l'aprovació dels teus pares, vés-hi. Però estem en un moment on sí que hi ha, doncs, tu quan, jo què sé, et vas a intentar a avortar, sí que tens una pressió molt heavy, hi ha aquest dia de pensar-t'ho, que tot tornes
11: tres
3: a casa...
11: Tres dies
3: per repensar-t'ho,
11: sí.
3: Perquè potser estàs prenent una mala decisió, però per modificar el teu cos d'aquesta manera, no. Això és molt fort.
11: Sí. No, totalment. Jo crec que per això parlem jo una mica, jo parlo de negligència, no? Perquè la pressió estètica no és simplement dir, no és una cosa que, ai, em fa sentir millor i per tant la pressió, lluitar contra la pressió estètica mola, punt, no, ha de ser una cosa estructural, que tingui lleis, que hi hagi regulacions. Vivim en un món supercapitalista on ara mateix les xarxes socials és un món salvatge per les marques que s'aprofiten d'això. I tot això ha d'estar legislat. No? Hi ha menors que estan allà que no podrien veure certs contingut, no? Influencers, mares que tenen criatures exposades a les seves xarxes, vull dir, en el fons és un engranatge tan pervers que si no es controla, doncs mira, per mi té conseqüències directes amb la nostra salut, no? Perquè es parla molt de la salut, però és que per mi això no ho és.
3: Evidentment.
11: És a dir, que no facis un control d'aquestes persones amb la seva pròpia propiocepció, la seva acceptació corporal, i que el resultat sigui no passa res, que superin, que així ja se soluciona, quan a més segurament no se solucionarà el problema d'arrel, no? Doncs és molt greu, sí.
0: M'agradaria obrir un altre meló que té a veure, seguim parlant també d'aquesta estètica, podríem dir, de la pell, també com... M'ha agradat molt la imatge que projectava la Yolanda al començar, perquè en el fons és això, la pell és la nostra carta de presentació, no? Depèn de què portem, què no portem, què ens han deixat de fer, si tenim, no tenim, no. I una altra de les coses que, de fet, intuïes també quan la gent que es tatua, per exemple, les marques del biquini, no només, hi ha també qui es tatua, per exemple, l'eyeliner, els ulls, sí, que es pinten la línia negra,
3: sí.
0: Altres mil coses que es poden fer a la nostra pell amb tema tatuatges, eh? I volia obrir aquest meló, el dels tatuatges. La relació també... Els tatuatges són també, podríem dir, no sé si esteu d'acord, una forma estètica que no té... No sé si és tant de pressió, però bueno, també pot tenir una lectura de pressió estètica, perquè penso, clar, te'l fas potser perquè el teu entorn també et diu, ostres, això ara està de moda i s'ha de portar. També forma part, en aquest cas, seria potser una qüestió de pressió estètica, o no? No sé com ho veieu.
11: Clar, jo diferencio molt els tatuatges. Per mi el tatuatge és una expressió artística, és una expressió individual, i no, per mi no entra dintre del que seria la pressió estètica. Igual que per mi no ho és el maquillatge. És a dir, el maquillatge per ell mateix no té per què complir els requisits d'amagar certes coses. Hi ha gent que per ells el maquillatge és una manera d'expressar i de fer que la gent entengui... Pues, qui són, no?, d'alguna manera. Llavors, jo crec que hem diferenciar aquestes dues coses, de que tota l'expressió artística no té per què estar lligada a la pressió estètica. Ens han fet creure en molts casos que sí, però no té per què. Tatuar-se, evidentment, no és el mateix tatuar-se pues, un gos al braç perquè la teva mascota s'ha mort, que dir que em poso l'eyeliner perquè me'l faig cada dia i prefereixo maquillar-me'l perquè ja és la meva identitat. Vull dir, crec que aquí... No li veig tanta relació, per molt que ens facin creure que sí, eh?
3: Clar, suposo que depèn molt de quin és l'objectiu, per què ho fas, no?
0: Clar.
3: O sigui, la línia del l'eyeliner, te'l tatues perquè creus que sense això estàs molt lletja i no pots sortir al carrer sense això?
0: Això sí que llavors seríem un altre tipus de problema.
3: Això seria, pues, seria una altra cosa, o realment perquè t'agrada i punt, i perquè te'l vols fer,
0: sí, clar.
3: Saps? Com que crec que des d'on ho fas i per què ho fas té molt a veure.
0: Júlia, et diem adéu perquè crec que has de marxar, però escolta, sí, ha sigut un plaer comptar amb tu, de veritat. Torna quan vulguis.
12: Moltes gràcies per convidar-me.
3: Moltes gràcies, sí, sí, sí. Júlia, ha sigut increïble.
0: Cuida't molt.
12: Gràcies.
0: Gràcies. I ara, adéu. I ara que parlem de tatuatges, no sé si em portes tu de tatuatges.
3: Jo em porto, sí.
0: Te'l vas fer de petita, de més gran?
3: No, d'ara, d'adulta.
0: D'adulta ja,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, fa com 4 o 5 anys me'ls vas fer com tots.
0: Fa 4 dies. I que...
3: No. Però fa com 4 o anys així que me'ls he fet tots els que tinc.
0: I passa això de que quan et fas un tatuatge, no sé si et va passar tu, de dir, és que ha de tenir molt clar què vull, perquè em va agradar, sí, molt, perquè està superconvençuda.
3: A mi em va passar molt amb el primer. Era com, no pots, o sigui, el primer ha de ser com molt important, perquè després els altres que han vingut no eren tan importants.
0: Mal.
3: Però volia fer-me'ls igualment.
0: És que volem parlar de tatuatges i volíem també introduir l'opció del tatuatge no desitjat. No sé si t'has pensat mai tu en esborrar-te un tatuatge.
3: No.
0: No, eh? Doncs que estàs satisfeta, no, de moment amb el que hi ha a la pell,
3: sí,
0: ens agrada.
3: Sí, i penso que potser n'hi ha algun que ara mateix no me'l faria, però ja està fet. Vull dir, crec que passar ara per treure-me'l, crec que no val la pena.
0: Ja. No. També és veritat. Marc Llopis, què tal? Molt bon dia.
13: Què tal? Bon dia.
0: Estaves escoltant també aquesta conversa. Portes tatuatges tu com a tatuador?
13: Sí, clar, crec que és part de ser tatuador, no? Portar tatuatges.
0: I és veritat, això és veritat, eh? Tatuador que no porta tatuatges, no et fies d'aquest tatuador.
3: No, clar, perquè penso, no els vols, no? No els tens tu.
0: Escolta, Marc, hi ha algun tipus de tatuatge que et demanen més? Actualment? No sé si s'ha posat de moda alguna cosa.
13: Bueno, sempre hi ha tendències, no? Com el típic tatuatge de l'infinit, els tribals de fa molts anys.
0: Oh,
13: sempre hi ha alguna tendència, hi ha algun tatuatge en concret que la gent repeteix durant un període de temps.
0: Val. Les Hildes s'han posat de moda?
13: Ah, perdona'm?
0: Les Hildes. Saps la Hilda? La Oliva?
13: Ah, bueno.
0: Perquè això està molt de moda, que tothom menja Hildes, fan samarretes amb Hildes i obren restaurants de Hildes i penso, no sé si també els tatuatges ara són Hildes.
13: Sí que és un tatuatge que he vist diverses vegades, però tampoc he vist algú molt reincident, no? Algú que s'ha fet molt seguit, no?
0: Val.
13: Però sempre hi ha algun tatuatge que... No sé, aquí, jo soc de Barcelona. A Barcelona, pues, el panot de Barcelona és un tatuatge super recurrent, no? Que sempre està de moda.
0: Ah, mira. Clar, és veritat.
3: Sí, sí.
0: És veritat, clar. És veritat, que també l'he vist.
13: És com... Sempre fem broma, no? L'estudi com... Ah, mira, un panot.
3: No comptant quants panots feu, no?
0: I el perfil, sí, de la gent que es tatua ha anat variant amb el temps o més o menys s'ha mantingut estable? Quin és?
13: Bueno, jo crec que ara la gent jove, quan parlo de 18 anys, no tenen tanta tendència a tatuar-se com... Jo crec que és la meva opinió, de fa uns anys, que era més, jo vaig començar a tatuar-me amb 16 anys. Ara no crec que estigui passant tant això. Jo crec que les noves generacions no es tatuen tant. Però sí que és veritat que és algo molt random, no? Pot aparèixer una persona de 40 anys que es vol tatuar sencera, que no entens per què, o un noi jove, no?, que comença a tatuar-se, pues, que ho té molt premeditat i... És molt, ja et dic, és una cosa que no crec que hi hagi un nicho, no?, de gent que es tatua.
0: Clar, vale. No, és que penso, perquè és veritat que el perfil és d'aquesta cosa de dir, no sé si les tendències que parlem de les modes, que tot són modes una mica.
3: Sí.
0: I no sé fins a quin punt, Marc, també la gent es tatua això amb parella, amb amigues, si van a vegades com a pack a fer-se tatuatges. Això es fa bastant?
13: Sí, això es fa molt. Algun cop a l'estudi hem vist casos de 8 persones que venen a fer-se el mateix tatuatge.
0: Fixa't.
3: Jo tinc 2 tatuatges fets amb amigues.
0: Ah, sí?
3: Sí. Sí, tatuatges d'això, amb les companyes de pis. Doncs ara ja, jo què sé, vam deixar de viure juntes després de 7 anys, doncs ens fem un tatuatge juntes. Com... Crec que és una cosa bonica, a mi m'agrada. Com... És una cosa que és igual on estiguem o què passi en les nostres vides, que ens recordarem d'aquella manera, i em sembla molt bonic això, com una marca al cos d'això.
0: I escolta, Marc, el tema d'esborrar-se tatuatges, això també tens casos d'aquests? Ha anat, perquè clar, penso, les tècniques també han millorat, és a dir, ara esborrar-te un tatuatge costa menys que el que costava potser fa 25 anys. Això també ha anat a més?
13: Sí, clar que sí. Hi ha molta gent que porta tatuatges, més gent porta, més casos de gent que vulgui eliminar-los, no? És una cosa habitual que veiem regularment.
0: Clar.
13: Hi ha gent que porta pocs tatuatges i diuen, pues, ja no em vull veure amb tatuatges. Sí, hi ha casos.
0: Bueno, mira, no sé si vosaltres heu esborrat algun o voldríeu esborrar.
3: No, és que
0: el Marc no sé si s'emborraria esborrar algun.
13: No, jo no emborraria ningú, perquè jo crec que un tatuatge és una cosa que fas, és una decisió que prens, irreversible, no? Mm. En el moment en què podem eliminar-lo, ja perd la gràcia, però bueno, escolta, cadascú.
0: I creieu que Marc Cucurella s'eliminarà el seu tatuatge. Escolteu això.
14: Un tatuatge.
13: No, no.
15: Què pondria el tatuatge?
13: No, no ho farà, no ho farà.
0: És que ara l'escoltàvem, sí, va fer un vídeo on explicava ell mateix que es tatuaria la cara de Luis de la Fuente i se l'ha tatuat.
3: Se l'ha tatuat,
0: ostres. Se l'ha tatuat, es veu aquí el braç. Què anava, què deies tu, Marc?
13: Que no, no ho farà, no ho borrarà, espero que no. Ja et dic, per mi un tatuatge és una decisió que prens i ja està, no? És irreversible.
3: Aquesta és una decisió prou valenta.
0: Ja, ja,
3: o sigui,
0: ja.
3: Tatuar-se una cara em sembla com molt fort.
0: Fa una mica de cosa, això.
3: Bueno, és un límit.
0: I a més, les cares, clar, penses, o la fas molt, molt bé, o uix, corres un risc molt gros.
3: I amb el temps la pell es dona. O sigui,
0: ja, ja,
3: clar, aquella cara passarà a ser moltes coses.
0: També és veritat. Escolta, moltíssimes gràcies, Marc Llopis, per atendre'ns aquí a Catalunya. Que vagi molt bé, que tinguis bon dia.
13: Bon dia.
0: I Yolanda Sey també, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies
0: una
3: a vosaltres.
0: Una setmana més per ser amb nosaltres, amb les teves reflexions, que sempre són molt interessants.
3: Seguirem. Jumping up and down the floor.
16: My hat is an animal. Aquí Catalunya. Once there was an animal. Amb Laura Estrada. It had a song that mowed
0: the lawn. Són 10:15. I arribarem puntuals a les 10, molt ben acompanyats del redactor de Medi Ambient del periòdic, en Guillem Costa. Com estàs? Bon dia.
17: Hola, Laura, bon dia.
0: Que avui ens proposes un viatge. Entrar, podríem dir, en zona de conflicte.
17: Sí, la setmana passada ja vam estar en zona de conflicte, a territori de conills, no? I què passava amb la... com es podia gestionar tenint en compte els interessos dels pagesos i al mateix temps que avancés bé també la biodiversitat. Doncs avui... la idea era parlar d'unes espècies d'ocells que són molt concretes i crec que també bastant desconegudes, que viuen en un hàbitat que també està en terreny pantanós, podríem dir.
0: Val.
17: I que és un hàbitat que està desapareixent de Catalunya. Són les aus estepàries.
0: Aus estepàries. Però quan parles d'estepàries, d'estepes. Què ens hem d'imaginar, llavors?
17: Sí, a veure, no podem pensar en les grans estepes de l'Àsia ni de l'est d'Europa. Aquí d'això no ens en queda. Però en el que sí que hem de pensar és en un hàbitat obert, amb una vegetació que podríem entendre com a pobra, un hàbitat sec, és a dir, que no hi hagi arbres, que es vegi la zona, una planícia... i alhora sec. Una cosa, això que deies, el Sàhara, evidentment no és incomparable amb un desert, però sí que seria el més semblant que tenim a Catalunya a un desert. I d'hàbitats d'aquests en queden alguns, molt poquets, a la plana de Lleida, per exemple, la reserva de Mas de Melons, la Timoneda d'Alfés, són petites reserves, o si sortíssim de Catalunya i anéssim cap als Monegros, no? Allò, el típic desert dels Monegros. Bé, doncs allà als Monegros hi ha hàbitats estaparis que són fabulosos. I amb aquests espais el que està passant és que acullen una biodiversitat molt concreta, perquè són espècies que estan especialitzadíssimes, adaptades a la calor, a aquestes condicions de sequera, no? Aquestes, això, a la duresa de viure en un desert, com si diguéssim, en un hàbitat on hi plou poc, on hi ha poca vegetació, on la caia és seca... Doncs hi ha tota una sèrie d'espècies d'ocells que estan adaptades, especialitzades en això en concret. I aquestes espècies, com que estem perdent aquests hàbitats, les estem perdent d'un dia per l'altre.
0: I quin tipus d'espècies són? Perquè ara t'hem situat en l'escenari en el qual avui ens estem situant,
17: aquest paisatge.
0: Exacte. Però quines són aquestes espècies, concretament?
17: Doncs a veure, espècies raríssimes, poc habituals a Catalunya, i el que et deia al principi, crec que poc conegudes, perquè tothom sap que si se'n va un bosc per la muntanya, no, hi ha cartells que parlen del gall fer, que és aquesta espècie dels Pirineus, que també està en risc de desaparèixer, que està en retrocés... Però, en canvi, si vas a passejar entre els camps de blat de Lleida, potser no trobes tant, o és més difícil, no?, trobar-te informació sobre espècies estepàries, i fins i tot et penses que és... no poso un dubte que ho sigui, però vas passejant això pels camps dels regadius de Lleida, amb els préssecs florits, i dius, ostres, quina preciositat. Clar, però potser no estem acostumats a trobar preciositat en aquesta altra estepa, amb poca vegetació, que és allà, on hi ha un paisatge natural i no artificial fet per l'activitat humana. Doncs en aquest paisatge tan estrany del que parlàvem, hi ha espècies tan estranyes com aquesta. Has sentit aquest petit petarró que fa? Doncs això és el cant del sisó, que és un ocell que està allà amagat entre els camps de blat i que de tant en tant obre el coll com si fos una cobra, una serp, no?
0: Infla
17: una mica el coll per fer aquest cant. O altres espècies com aquesta d'aquí. Has sentit?
0: Sí.
17: Això són la xurra i la ganga, no? Aquests dos ocells, aquest era la xurra i l'altre.
0: Oh, que divertit, aquest.
17: Aquesta és la xurra, l'altra és la laganga, eh? Perquè un cant seria que fa com xurr, no? Com una mica,
0: sí?
17: Perquè el nom és un onomatopeic, i l'altra faria com gang, gang, gang. Doncs aquestes dues espècies que ens les hem d'imaginar com dos coloms una mica més grans que els coloms, una tórtora més grossota, amb colors taronges, una té la panxa blanca i l'altra té la panxa negra, doncs aquestes espècies són molt poc habituals a Catalunya, estan desapareixent i són algunes de les protagonistes d'aquestes estepes. També hi ha ocells més petitets, marrons, més difícils d'identificar, potser no tan bonics com aquests que té, que t'he portat en forma de so, però que formen part d'aquest paisatge.
0: Podem tornar a escoltar la xurra? A veure, pobre Tomàs, li estic demanant moltes coses. Crec que és el que més m'ha fet gràcia.
17: És el que t'ha
0: convençut. Perquè és que no l'he escoltat mai. O sigui, clar, penso...
17: No, és que és dificilíssim.
0: Clar, per això dic, és veritat que la resta tampoc, segurament no els he escoltat en ma vida, però són d'aquests sons de dir, ostres, ja que els tens i que els podem escoltar aquí, fan gràcia, a veure... Realment és bastant inconfusible, eh?
17: És inconfusible, però pràcticament impossible de detectar a Catalunya, perquè ara ho abordarem, queden dues, tres parelles de xurres a tot Catalunya, és a dir, que la situació és realment terrible. Però bueno, tenim l'hàbitat, no? Imaginat.
0: Tenim això, però ens falta...
17: Tenim els ocells, alguns exemples dels ocells, jo crec que ara ja estem preparats per entrar, no, en aquests últims reductes d'estepa de Catalunya.

0: Clar, ens falta un guia, perquè hi ha gent que ha estudiat tota aquesta biodiversitat. No només sí. En Guillem Costa, que ho porta preparadíssim, però has pensat en un nom. Tu tenies molt clar que havia de venir una persona avui a parlar-nos-en. Qui
1: és? Clar, els investigadors que estan veient què passa, no?, amb aquests espais tan recòndits que estan desapareixent i on hi ha espècies d'ocell com aquesta que t'ha cridat l'atenció, la xurra. I en David Giral és investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Solsona i jo crec que ens pot ajudar a entrar en aquests últims reductes esteparis de Catalunya.
0: David Giral, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia. I gràcies per convidar-me.
0: Home, no, només faltaria. Posa'ns llum aquí.
1: Explica'ns una mica així, en termes generals, per què estan desapareixent aquestes espècies d'estepa?
2: Estan desapareixent principalment, hi ha diferents factors, però el principal seria la disminució de la quantitat d'hàbitat, de la disponibilitat d'hàbitat que tenen, no? Com ja heu explicat, doncs hi ha tota una sèrie de canvis de modernització de l'agricultura en les últimes dècades, entre les quals doncs, una molt important aquí a Catalunya i a Espanya és el regadiu. Els regadius van incrementant-se en superfície i aquestes espècies, com bé heu dit abans, doncs estan molt adaptades a uns ambients molt àrids, molt de secà, i en aquests ambients de regadiu, en aquests cultius de regadiu, on hi ha uns canvis doncs, de passem del blat de secà, doncs passem a blat de moro, a préssecs, pomes, pereres, etc, doncs no s'hi poden adaptar, no? I després també una sèrie de canvis culturals en la manera de cultivar el cereal tradicional, que és el antigament es deixaven guarets, es deixava la terra descansar entre cultiu i cultiu, uh-huh. I aquests guarets eren espais, doncs, parcel·les que un any concret doncs, no es cultivaven i aquestes espècies que comenteu, que a més, doncs, bueno, estan acostumades a viure a terra perquè viuen en aquests ambients de secà on hi ha pocs arbres i mengen a terra, reprodueixen a terra, fan el niu a terra, etc. Doncs en aquests guarets i en aquests espais més tranquils doncs, és on poden doncs, desenvolupar el seu cicle vital bé. No? I aquests guarets avui en dia doncs, en el cicle agrícola doncs, han perdut una mica el seu sentit i ja no és cada cop n'hi ha menys. I bé, tots aquests canvis, tant en expansió de regadiu com pèrdua d'elements com els guarets, que són molt importants, doncs estan provocant aquesta disminució.
0: Hi ha alguna manera de salvar aquests animals? Aquestes, clar, parlàvem, sisó, la ganga, la xurra, tots aquests estan condemnats a desaparèixer si seguim com estem ara mateix?
2: Home, esperem que no, però la veritat és que els darrers anys doncs, estan disminuint, no només a Catalunya, també a la resta d'Espanya.

0: Catalunya i hi ha uns espais protegits, que són les zones especial protecció per les aus. A la Plana de Lleida n'hi ha alguns d'aquests espais, i en aquestes zones doncs sí que hi ha determinades zones que no està permès regar, i en aquestes zones es fan algunes mesures de conservació, com per exemple deixar guarets, que he comentat abans, justament doncs perquè aquestes espècies tinguin espais per alimentar-se i per nidificar. Probablement, com he dit abans, no només aquesta pèrdua d'hàbitat és l'únic factor que les està afectant, i aleshores, doncs, tot i aquesta gestió que s'està fent, doncs probablement encara és insuficient i les espècies aquestes continuen disminuint.
1: Quins altres problemes tenen més enllà d'aquesta pèrdua d'hàbitat? Depredacions o a què s'enfronten?
0: Sí, hi ha problemes també, com he dit, nidifiquen al terra, fan el niu a terra, i per tant són molt sensibles a la depredació de guineus, de gossos, de gats, etc. Per tant, són espècies que ja estan adaptades a fracassar i a tornar-ho a intentar i tenir una baixa fertilitat, una baixa taxa de reproducció, però en els ambients actuals que tenim, encara els hi costa més, no? I per tant, després també hi ha altres problemes, potser no tant aquí a Catalunya, però per exemple de col·lisió amb línies elèctriques, etc. I altres factors que acaben de desequilibrar la balança, no?
2: I clar,
0: de totes maneres,
2: digues,
0: perdona.
2: Acaba.
0: No, el principal problema és la pèrdua d'hàbitat, no? També hi ha un factor afegit aquí a Catalunya. Nosaltres tenim, diguem-ne, estem a l'extrem de la Vall de l'Ebre, i per tant nosaltres tenim una mica el límit de les poblacions de moltes d'aquestes espècies, i això sempre és un desavantatge, no? Estar al límit de l'àrea de distribució d'una espècie, quan les coses van malament, qui primer ho nota és qui està al límit de l'àrea de distribució, no? En canvi, les zones més centrals, més cèntriques, com poden ser doncs la zona de la Meseta Central, de Castella-La Manxa, doncs són les últimes en notar-ho, no? Tot i que allà també estan patint davallades molt importants. L'altre dia sentia, inclús a Portugal, doncs, que el sisó havia disminuït en 20 anys el 80 o 90%, havia perdut la seva població. Clar, són descensos superimportants, i és curiós perquè, una mica ho he comentat abans, que la gent no ho sap, això. La gent potser està més acostumada a sentir parlar de l'os, del gallfer, d'espècies més de bosc, més del Pirineu, i en canvi doncs, tenim uns valors naturals en els ambients agrícoles d'aquí a Catalunya i d'altres zones doncs, molt rellevants, molt importants, que de fet estan protegits a nivell europeu, i per això hi ha aquests espais naturals protegits, i que val la pena doncs intentar conservar, evidentment doncs ajudant els agricultors que estan en aquestes zones i que estan mantenint aquests espais de secà, perquè també doncs evidentment doncs puguin mantenir la seva activitat.
1: Clar, aquí hi ha un tema molt interessant, Laura, perquè aquests espais de secà, això que dèiem, deixar guarets o fer una agricultura en la que no regues, per mantenir aquests espais tan secs, tan especialitzats per aquestes espècies, i que no vinguin altres espècies generalistes i els hi ocupin el seu espai.
2: Clar.
1: O puguin això depredar les cries perquè fan el niu a terra, etc. Mantenir aquest tipus d'agricultura, aquesta agricultura no és la més rendible econòmicament. Per tant, aquí jo tinc una dificultat, no? És a dir, com ho fem per mantenir aquests espais protegits que no són els que més diners donen als pagesos?
0: Sí, no, justament això és el que em referia abans, no? Evidentment, doncs un agricultor, doncs que està en una zona de secà, doncs té el seu veí que sí que està en una zona de regadiu, i evidentment, doncs les productivitats i les produccions no són les mateixes, i per tant, doncs és just pensar doncs que aquests agricultors puguin d'alguna manera se'ls pugui ajudar d'alguna manera, no? Perquè ells estan, doncs, no només estan produint blat i ordi, sinó que també estan mantenint un ecosistema i
1: produint biodiversitat, pràcticament.
0: Protegint unes aus, no? si fan doncs, les coses d'una manera doncs, més o menys sostenible, com això, deixar guarets, etcètera, etcètera, doncs d'alguna manera això s'ha de posar en valor i si la societat vol protegir aquestes espècies i vol que tinguem, que seguim tenint aquests ecosistemes,

0: doncs els ha d'ajudar d'alguna manera perquè perquè ells no poden produir préssecs on aquestes espècies no hi són.
1: Clar, clar. Doncs David Giralt, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Aquí Catalunya aquest matí.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Que
2: bon
1: vagi
2: dia.
1: Bé, fins la propera.
2: Adéu.
1: Guillem Costa, moltíssimes gràcies. Que interessant i que necessari,
3: un nou hàbitat que no es coneix gaire. Ara, si vas per Lleida, a part de veure els camps de préssecs, pots veure on estan les últimes estepes, on hi ha aquests secans, aquestes zones àrides, i a veure si pots sentir el cant de la xurra o de la ganga.
1: Segueix portant-nos i descobrint-nos més sons d'ocells, eh? Sisplau, t'ho demano, tot l'estiu.
3: Cada dia tenim cul a tu,
1: eh? Ja ho sé, ho he vist i m'encanta. Guillem Costa, gràcies. Redactor de Medi Ambient del Periòdic.
4: Rebobinem el llapis de memòria. Rebobinem el llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
5: Bona tarda, Joan.
6: Hola, bona tarda.
5: Encara tens el rècord mundial d'espectadors en una sola funció de teatre?
6: Sí, es veu que sí, diuen que sí. Tampoc ho vaig comprovant cada any, eh? Però també és lògic que sigui així perquè era una cosa una mica especial, una mica... No acostuma a passar. Si no ets un cantant, que ara actualment omples 20.000 localitats i estadis i tal, dos senyors allà parlant, dale que dale, dale que dale, i que vinguessin gairebé 15.000 persones, que no ens ho creiem ni nosaltres, eh? Perquè, esclar, d'això ja fa molts anys.
5: Ha plogut una mica, plogut. Sí.
6: Però, esclar, en aquella època, dèiem amb el Paco Morán, però és que, qui va subir a Montjuïc? Con lo pesado que es subir a Montjuïc para vernos a nosotros. I sí, van pujar.
5: 15.000 persones 15 va pujar.
6: 15.000 persones.
5: Quants anys vau estar fent l'Estranya Pareja?
6: Vam estar 6 anys fent-la. Però després vam fer 3 comèdies més amb el Paco. O sigui que amb el Paco vaig estar treballant 13 anys.
5: I això que al principi no us enteníeu gaire?
6: No, mai ens vam entendre gaire, com aquell que diu. Ens comportàvem.
5: Després sí que heu anat a casament junts, per exemple.
6: Sí, no, i hem viscut aquests 13 anys, van ser viscut junts moltes vegades. Jo l'anava a veure molt sovint, vivíem molt a la vora, ens vèiem. Però, esclar, érem molt diferents, és que érem dues persones molt diferents, que una mica era l'èxit de la història, no? Ell era molt d'allà, jo era molt d'aquí, ell era alt, jo era baixet...
5: Éreu el yin i el yang.
6: Sí, ell parlava castellà, jo parlava català, vull dir que érem tan diferents que és lògic que d'alguna manera, però realment ens vam comportar tots dos i bueno, hi va haver un cert apreci. I el Paco, és veritat que m'apreciava molt, i jo també, evidentment.
5: T'entenies millor amb el Capri, per exemple, quan vau fer el doctor Caparrós?
6: No, el Capri em feia més por. Llavors jo era molt jovenet i el Capri ja era...
5: Que tenies 30 anyets,
6: sí,
5: l'any 78?
6: Sí, per ahí... Però el Capri feia... No, o sigui, feia molt de respecte. El Capri era un personatge realment extraordinari a Catalunya. Era una persona fora de... I que a mi m'agradava moltíssim. I que era d'aquells actors que li havíem anat a veure tot, perquè a mi m'agradava molt. M'agradava molt que tingués aquesta facilitat de traspassar la bateria i de parlar amb la gent com si fos ell, com si ell i l'espectador fos un mateix, no? Però jo li tenia molt de respecte. També alguna vegada se'ns havia escapat el riure en escena i el Capri sí que m'apreciava molt. Sempre deia el Pere, vine cap aquí.
5: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria d'un home que ja és patrimoni vivent de Catalunya, el Pere, el Joan Pere.
4: A SER Catalunya i la cadena SER... Llapis de memòria. Plàcida nit. Amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Joan Pera amb un clàssic com Santa Nit, que en aquest cas hem triat la versió de les germanes Judit i Meritxell Neddermann, que mira, Joan, com són maresmenques com tu, sí. Doncs he pensat que ens aniria com en ell el dit per situar-nos, no? Perquè amb Santa Nit anem al Maresme, anem a Mataró.
1: Sí, sí, sí. I les cançons aquestes de Nadal que em cantava la mare. Jo era el fill més petit de casa meva. Tots els de casa meva van passar la guerra, van passar moltes angoixes, van passar tota la postguerra, i jo, que era el petit, vaig ser una mica com, si no la joguina, aquella esperança que sortia, no? Ja ens atrevíem a cantar les cançons de Nadal, ja ens atrevíem a esperar el Nadal, perquè potser hi hauria una mica més de pollastre, o potser hi hauria algun regalet, que n'hi havia molt pocs.
0: Vas agafar una mica la prosperitat.
1: Sí, vaig començar a agafar aquell moment, que a casa tots van agafar el moment aquell, no? I esclar, la meva mare i el pare, no? Però són records molt, molt inesborrables. Tot el Nadal era molt inesborrable, perquè era aquell moment d'esperança de que segur que l'any que ve encara tindríem una mica millor. Cosa que ara és difícil, eh?
0: Per què?
1: Ara no saps mai si l'any que ve serà una mica millor, si demà serà una mica millor o serà una mica pitjor.
0: Però ho dius pel món, ho dius per tu?
1: Pel món en general. No, per mi, carai, jo estic a la flor de la vida.
0: Com una rosa.
1: A la joventut. Jo sempre ho dic, home, estic en el millor moment perquè ja estic en el futur. Tota la vida he estat lluitant per el futur. I ja estic en el futur.
0: I tornant al passat, quins records tens d'aquesta Mataró, d'aquest Mataró dels anys 50?
1: Per mi va ser meravellós. Tot i les mancances que hi havia i la precarietat de tot plegat, jo, que era un nano molt, molt curiós o molt inquiet, esclar, tot el descobriment de coses des del col·le, el carrer, aquell carrer, vivíem al centre, la plaça, vivíem a la plaça, la descoberta de totes aquestes coses... Per mi va ser un món molt bonic. Jo soc d'aquells nanos que vaig anar a l'escola amb la idea de descobrir, no tant d'aprendre, perquè hi havia coses que les aprenia de seguida, coses que era un desastre, no? Però sinó d'aprendre, de descobrir coses noves, i descobrir això i allò. Vaig ser dels Boy Scouts.
0: Va ser Boy Scout?
1: Sí, esclar, per mi era una meravella. Anàvem d'excursió, m'han comprat unes espardenyes per anar d'excursió. Esclar, totes aquestes cosetes fan que jo tingui una idea de la infantesa molt, molt bonica. També amb problemes, evidentment.
0: Com tots.
1: Sí, com tots. Però més aviat... I molt agraït a tothom. Jo vivia en una plaça, com aquell que diu, tota la plaça, tot el mercat, que vivia al mercat, ens estimàvem molt. I jo era el nano petit i els hi feia molta gràcia.
0: Perquè la teva mare tenia una parada
1: sí,
0: aquella...
1: Sí, tenia una botiga de fruita al mercat, no? I jo els hi duria cabre bé, però tothom m'apreciava molt perquè també era el petit de la Roser.
0: I que ja deuries tenir la teva gràcia, no? Deuries saber guanyar-te la gent.
1: Clar, suposo que tenia aquesta gràcia. Aquesta gràcia que he anat mantenint, no? I sobretot aquesta cordialitat amb tothom, no? Però que l'he anat mantenint. Perquè, esclar, jo me'n recordo, quan jo era nano, en el col·le, els primers anys del col·le, que em van fer sortir a recitar un vers... I el mestre em deia, digue-ho d'aquella manera. I jo pensava, quina manera deu ser? Però bueno, jo ho deia d'aquella manera i això els hi feia molta gràcia. Vés a saber quina manera deu ser. Però bueno, també em passa una mica ara, no? A les funcions, en el teatre o a la tele, no? Que ho dius d'aquella manera. Però és que ho dius d'aquella manera i fa gràcia. Però per això ho dic normal.
0: És la teva manera.
1: Sí.
0: Tu de petita què et volies dedicar?
1: Res. No, vull dir, a mi només m'agradava fer funció. En dèiem fer funció, ara en dèiem fer teatre, el sector... A mi m'agradava molt fer funció.
0: Quan t'entra tu el virus del teatre?
1: Mira, a mi em portaven... Jo tenia unes ties que eren actrius aficionades i el diumenge, a la tarda, anàvem a veure les tietes que feien la funció, no? Esclar, aquesta idea, això a partir dels 5-6 anys, que són els records que tinc, no?, de veure aquell escenari amb aquelles llums, quan tot era tan pobre, i sortien senyors i senyores arreglats, i era com una meravella anar allà. no? És com, més endavant, això va passar amb el cine, no? Anaves al cine, s'obrien les cortines i entraves en un món meravellós. Aquest món meravellós és el que a mi em feia gràcia. I llavors jo a casa ho repetia, no? Repetia la que venia algú, jo feia funcionetes i aquestes coses que... Però de seguida, a 9 anys ja vaig començar a fer teatre. I a 10 anys, a 10 anys...
0: Però et vas matricular en dret.
1: Sí, no, però això més endavant. Però vull dir que a 9 o 10 anys jo anava al col·le i ja m'estudiava els textos de literatura. Sempre buscava la literatura, els trossos que hi havia a teatre.
0: Tenorio, no?
1: Sí, les coses aquestes. I Fuente Ovejuna i tot això. Jo m'ho estudiava tot això. La física i la química, un desastre.
0: Tu eres de lletres.
1: Sí, bueno, jo era de funció, no? I després, sí, ja acabat el batxillerat i tal, aleshores amb... Vaig matricular a dret, a la facultat de dret, que era un luxe, eh?
0: I la idea que era? Acontentar els pares?
1: Bueno, sí, havia de fer alguna cosa. Havia de fer alguna cosa. I com que havia estudiat lletres, no tenia gaire sortides.
0: Però fer teatre no era fer alguna
1: cosa? No, fer teatre encara no és fer alguna
0: cosa. Després fas magisteri.
1: Sí, bueno, perquè, esclar, jo vaig veure que amb lo de dret... No hi havia manera que avancés. Jo necessitava treballar amb alguna cosa als matins per després poder anar a l'Institut del Teatre o a fer teatre, no? I llavors vaig estudiar magisteri, perquè allò es va acabar de seguida, m'ho vaig treure de seguida, amb 2 anys vaig treure... Era senzill. I llavors ja feia de mestre, i ja... Però feia de mestre només al dematí, perquè a la tarda jo anava a fer teatre aquí a Barcelona.
0: Però va haver-hi un dia que tu haguessis de sortir de l'armari teatral? O sigui, d'arribar a casa i dir, pare, seieu, que hem de parlar?
1: No, perquè llavors no era sèrio. Vull dir, no era...
0: Però hi ha un dia que deixes l'escola, Joan.
1: Sí, però llavors ja era gran, jo ja era fins i tot ja era casat, ja quan deixo l'escola. Però, esclar, l'escola era aquella cosa de seguretat, no? Però va haver-hi un moment que no vaig poder-ho compaginar. Jo, mentre podia venir aquí, a Barcelona, a les 5 de la tarda, sortir del col·le, i venir a fer teatre, llavors tornar a casa a les tantes de la nit, perquè el teatre abans es feia mal a la nit, i l'endemà al dematí a les 8 ser al col·le tenia una son. Jo a la vida he passat una son, tio.
0: Això ho diu el David Verdaguer, que un actor o passa gana o passa son.
1: O una son, he passat sempre.
0: Son.
1: Clar, anava a la classe i si els nanos no estaven animats, venia una son. La feina que he tingut per estar sempre amb el cap ben en l'aire.
0: Ara em deies que quan fas aquest pas ja estàs casat. Tu quan et coneixes amb la Mary?
1: Bueno, és clar, amb la Mary ens coneixem, ella devia tenir 14 anys o 15 anys.
0: Sí, des de petitons.
1: Sí, sí. Jo feia teatre, aquesta és la història, que, no? Un dia va anar a veure una funció que jo feia i em va veure a mi, de 15 anys, així, imagina't, i va dir, oi, aquest noi. I després va resultar que la seva tieta venia, era pagesa, i venia al mercat gairebé al costat de casa. I llavors ella venia a les 8 del matí per veure'm abans d'anar al col·le. I llavors vam començar a fer funció junts. Ens vam anar entenent. Ens feia il·lusió tots dos. Qualsevol cosa. Vam anar tirant. I això va fa 50 i pico d'anys, eh? I ara t'ho dic així, que és molt senzill, no? També hi ha hagut coses i problemàtiques.
0: I tant, com a totes les cases.
1: Llavors, ara ho mires en perspectiva i dius, esclar, aquella noieta... amb aquell vestidet del col·le, que llavors anaven amb uniforme, i que la trobava a les 8 del matí al mercat a plaça, al costat de la seva tienda. I això, mira, va anar. Llavors, bueno, vam ser nòvios durant 7 anys, fins que un dia va dir, és que no pot ser, ens hem de casar, però és que tinc funció. I llavors vam buscar un dilluns, que era festa.
0: Això ara arribarem, el dilluns de festa, que és un mal de lector. Però tu recordes, perquè vosaltres us en teníeu molt, que tu vulguis, però hi ha un dia que ja algú s'ha de llançar. Algú ha de fer un petó.
1: Sí. Bueno,
0: tu recordes aquest dia?
1: El dia del petó.
0: Del primer petó. No és el dia del petó, és el del primer petó.
1: Ara sí. Segurament estàvem en el cancell de casa seva, amb la porta tancada, del carrer...
0: Et fa vergonya, Joan?
1: Bueno, perquè Jo sempre et faig la broma de dir, te'n recordes aquell dia que allà al mig del carrer Beat Oriol em vaig agenollar i em vaig demanar per si que fossis la meva nòvia? I ella diu, oh, però no és veritat.
0: Va ser el cancell a casa seva. Allà el Joan Pere va atacar.
1: Bueno, era el que s'acostem a fer, no?
0: I en tots aquests anys junts, doncs el Joan Pere i la Mary han tingut uns quants fills, també una bona colla de nets, ara ho deia, i també alguna que altra enganxada, i sobretot moltes i moltes paraules d'amor.

0: Paraules d'amor de Joan Manel Serrat sonant al llapis de memòria del Joan Pera. Joan, aquesta és la vostra cançó amb la Mary? La vostra cançó
1: probablement,
0: oficial?
1: Probablement. Penseu una cosa. En aquella època no teníem cultura musical. Ara sembla que sigui impossible, però a les cases no s'escoltava música.
0: La ràdio sonava?
1: Sonava la ràdio, les notícies de les 10, que sempre feien por, aquestes notícies, el boletín informatiu de les 10, però teníem molt poca música, i de cop i volta comença a sortir música. Jo me'n recordo el disc del Raimon, del vent, que ens va semblar, joent com érem, jo anava en bicicleta i m'anava el vent, i després ell i jo descobrim que, bueno, que havíem fet algun ball, pocs, perquè no érem gent de ballar, érem gent d'anar a fer teatre, no? I anàvem dos de vegades a llocs de beneficència per recitar, bueno, aquestes coses, no? I llavors surt el Serrat i és tan maco, allò que, esclar, ens va enganxar, esclar, t'ho diràs.
0: Digues.
1: I teníem poques cançons, però n'hi havia molt maques.
0: Ara ens deies que us veu casar un dilluns.
1: Clar, va haver un moment, jo m'havia anat de gira per Espanya, fent teatre, per fent mandunguis, que en diem. Estava al Teatre Nacional de Barcelona. El dirigia el Loperena i tal i qual. I al tornar de la gira per Espanya va dir, és que no pot ser, ens hem de casar. Dic, però com vols que ens casem? Jo estic sempre fora, o faig funció, o no. On, i si no faig funció, ens quedem sense res, no tenim res, no tenim... Casem, no ens quedem... Dic, bueno, és que jo ara... Això era el setembre... I és que el novembre haig d'anar a fer funció a Madrid amb la companyia. I quin dia? Doncs el dilluns. El dilluns era l'únic dia que podíem casar-nos perquè era l'únic dia que fèiem festa al teatre. I ens vam casar un dilluns i l'endemà vam agafar l'avió cap a Madrid per anar a treballar.
0: Sí, no va haver-hi un viatge de noces.
1: Sí, a Madrid.
0: A veure, els dos.
1: Sí. Vam anar els dos a Madrid. Ella, el dematí, vam anar donar voltes a veure el Palacio Real, aquestes coses. I llavors jo a la tarda anava a fer funció i ella es quedava de pensió esperant-me.
0: El dilluns també és el dia que no hi ha peix al mercat.
1: Sí.
0: Així que també era un homenatge al teu pare, no? Que vaja, és pescador.
1: Vaja. No, però el meu pare anava tots els dies a pescar, el dilluns i tot. Home.
0: A mi li hagués agradat que fossis pescador?
1: Bueno, el meu pare era un home molt, molt lliure, era un dels primers lliurepensadors, àcrata, deixava fer el que tu volies, no? Home, evidentment, sí, però un dia em va pujar a la barca i em vaig marejar, i va dir, aquest no arriba.
0: És pescador d'aigua dolça.
1: El pare li va saber greu que deixés el dret, això sí que li va saber greu, perquè d'aquella família, humil, que hi hagués algú que hagués arribat a ser advocat, li feia molta gràcia. I total, per anar a fer funció, ja em diràs tu.
0: És el que parlàvem, que estem parlant d'una època que em sembla que quan et matricules a l'Institut del Teatre sou 11.
1: 11.
0: Ara hi ha curs, 400.
1: 400, esclar.
0: És patir per tu.
1: Sí, ara he vist en perspectiva tot, però l'Institut del Teatre que no era res, era purament per gent desvegada, que deia el meu pare, això
0: olor a porro.
1: Sí, home, sí, això... La gent que no té res a fer.
0: De viatge de noces aneu a Madrid i a Londres quan aneu?
1: Bueno, a Londres ja de casats, ja teníem un nen, quan vam anar a Londres. Oh, Londres va ser...
0: Sí, va ser la descoberta d'un món?
1: Bueno, era en aquella època anar a Londres pels hippies, com nosaltres, pels progres, era anar a la llibertat absoluta. O sigui, el primer que veies era una paret que deia Mora Franco. Aquí a Espanya, això...
0: Home, això... Home.
1: I arribes allà i el primer que veies era allà, i dius, oh, un sol, què passa aquí, no? I descobrir llavors el teatre allà, esclar, és com una il·lusió tremenda, un món tan teatralment ordenat, no? Tan organitzat, també els actors allà són gent important.
0: Sí, veu anar a veure teatre.
1: Sí, sí.
0: I
1: sí.
0: Musicals.
1: I musicals, esclar...
0: Doncs mira qui està venint per aquí. Aviam si el sentim.
1: Oh, oh.

0: Joan, si anem tu i jo demà al matí a un tren de Rodalies a les 8 del matí canten aquestes Els Miserables, sí. Jo crec que comença la revolució.
1: Sí, sí, sí, tal com està.
0: I anem tots junts.
1: Aquesta cançó encara la cantem tots junts, com va, la descoberta d'aquesta cançó. Jo me'n recordo que llavors els nanos, que eren petits, havien anat a Londres a aprendre anglès, allò que es feia abans, que venien sense aprendre anglès, però bueno, és igual. I ens van portar el disc d'això i vam quedar meravellat. I llavors, ara ja és la... Quan ens reunim, hi ha dues cançons que cantem sempre, Els Pastorets i aquesta.
0: Tots junts.
1: Tots junts.
0: Tots els Pera.
1: Tots els Pera, ja. Ah, bueno, hem d'estar una mica alegres, eh?
0: Home, però deu fer impressió, perquè sou uns quants.
1: Sí, bueno, però és molt bonic. Però qualsevol... La primera que vam veure, la meva dona i jo, que vam anar-hi sols, va ser el Superstar. Que, esclar, a Londres, el Superstar, en aquella època. Ara s'ha... ara és més suau, és més online, no? Ho dic bé, online?
0: No ho sé, més mainstream.
1: Més baratillo, ara, no?
0: Ah, bueno, ara és més corrent, tot.
1: Sí, però llavors
0: era... Més accessible, sí.
1: Sí, llavors era... Encara me'n recordo que vam córrer per arribar al teatre i jo li deia en el de la taquilla, tu... Ap, la baratilla, no? El barat, el barat.
0: El galliner.
1: El galliner. Tu, ap. I em va dir, què em vols, dues per dalt, noi?
0: Era català.
1: Sí, però llavors estava fregis de català.
0: Tu n'has fet, de musicals?
1: No.
0: És espineta clavada?
1: No.
0: Mai ho has,
1: no.
0: Mai ha sigut una...
1: No, no, perquè reconec... S'ha de fer molt bé. O sigui, has de tenir... Jo, quan surto a escena, domino el que jo estic fent. Amb la cançó no el dominaria perquè no tinc cultura musical, no tinc nocions musicals. Tinc un cert oído, això sí, com el Pavarotti.
0: Sí, segur.
1: Però, sí, però no gaire més. És més, quan vam fer amb el Paco La Jaula de les Loques, ens van proposar, ens van dir si la volíem fer musical. Ho vam estar mirant, i jo vaig dir, Paco, la gent ens ve a veure a nosaltres, no com cantem. No ens ve a veure cantar, no triomfarem com a cantant.
0: O sigui que si venim al Teatre Condal a veure ta Sogra de Lloguer, no et veurem cantar.
1: No, cantar no. No, perquè no et podré donar... Jo tinc molt de respecte a la gent, moltíssima. Tu vens al Condal, veuràs aquella funció, i per malament que estigui, ens ho passarem molt bé perquè... Jo t'ho entregaré tot, però tu també m'ho entregaràs a mi. Som protagonistes tots dos, el públic i jo, no? En un musical està sempre amb un peu en fals. A més, no tinc... Vam fer una funció...
0: I riu.
1: Vam fer amb el Roger Pena, vam fer un espectacle molt maco que es deia Mozart, pare i fill.
0: El pare i el fill. Aprofitant la benentesa, no?
1: Sí, sí, o la malentesa, no? Perquè no se venien gaire. Amb en Roger ens venim moltíssim, eh? Però hi ha sempre aquella cosa de pare-fill i tots dos amb talent i tal. Bueno, esclar, hi havia un moment que jo tenia que donar un peu exacte perquè l'orquestra ataqués allò. I no vaig donar el peu exacte. I estàvem allà, o sigui, no, en vez de dir...
0: Sí, sí, que has de ser matriculat.
1: Sí, la gent aquesta música, com que van tan pautats, ha de ser... I vaig dir una frase, però no era exacta. I ells no... I em vaig dir, ja podeu començar, ja? Perquè, esclar...
0: Vas tancar-ho tot, eh, ja? Diries però, que és fàcil dirigir el Joan Pera?
1: Sí, sí, perquè és molt obedient.
0: Tens fama de que els teus espectacles on surts sempre s'allarguen.
1: Bueno, però jo sóc molt obedient, jo t'ho juro. Sóc molt obedient. Jo, em diuen aquí. Posa't allà, no parlis amb la gent. Jo ho faig tot. Però, ja m'ha passat diverses vegades, però arriba el dia de l'estrena i veig que si em poso aquí no hi ha efecte. Però si em poso aquí, sí. I si dic això d'aquella manera que va dir el director, no té cap gràcia. Però si la dic d'aquella meva manera, sí. I aleshores, el dia de l'estrena, vaig més a remolc de lo que vaig veient que funciona que de lo que m'ha dit el director. I després el director em vol matar.
0: Sí, no ets tan obedient, Joan.
1: Sí que sóc obedient.
0: Però si després dius que el dia de l'estrena fa segons veus, que jo, si fos el director, diria... fes el que creguis, perquè sí. Tu, vull dir, tants anys fent riure, sí. Ja saps detectar
1: però això,
0: quan...
1: Sí, però això em va passar fa 50 anys, també, un va renyar molt, molt, i una actriu boníssima, que ja no hi és, la millor actriu de Catalunya, va dir que no treballaria mai més amb mi.
0: Això et va dir la Rosa Maria Sardà?
1: Que, perquè no ho saps.
0: Perquè tu has fet Torre Baixa amb ella.
1: Sí.
0: I et va dir això?
1: Sí.
0: La vas treure de polleguera?
1: Perquè el primer acte jo vaig fer tot el que m'havia dit el director. I va acabar el primer acte i els aplausos. Vaig dir, no, això no va, no va. I el segon acte el vaig fer com jo creia, o com em va semblar. Llavors va ser un exitàs tremendo. Va ser un dels més èxits que més recordo. La gent cridant pera, pera, pera. I esclar...
0: Però, se't van enfadar.
1: Els altres van enfadar. Però no ho vaig poder evitar.
0: Oh, quin personatge feies, el Terra Baixa?
1: El Manelí.
0: Però... Perquè per aquesta gent que pensi que només has fet riure, també, vull dir... Tots els teus drames.
1: Jo si vols t'explico la teoria. Jo ara penso, com et vas atrevir a fer això? Però és que jo tenia una innocència i una veritat tremenda. I aleshores que el Manelic fos un tio innocent i en veritat, era molt fàcil de donar. Si hagués sigut només un bèstia que matava el llop, no tenia cap gràcia. Però que fos un nano innocent que li passava tot allò, tenia la seva gràcia. No ha passat mai més, eh? Vull dir, sempre ha sigut un senyor que fa... Oh, porta el llop.
0: Una persona molt asilvestrada.
1: Sí, sí, i mata el llop. Però, esclar, un senyor alt i gros que mati el llop no té cap mèrit, però un nano petit com jo, amb il·lusió, que mati el llop, això sí que tenia gràcia.
0: Aquest és el Joan Pere l'obedient dels directors.
1: Ai, ai, bueno.
0: Joan...
1: Prometo que la propera funció ho faré bé.
0: Segur. Tu ets un vampir del públic? O sigui, tu
1: què
0: els,
1: dir,
0: els hi xucles? Necessites que et riguin?
1: No,
0: que...
1: al revés, al revés. Em xuclen a mi. Ells em xuclen a mi.
0: I tu no et deixes xuclar?
1: Bueno, fins allà, fins que no, fins a l'escenari. Dissonem molt, la gent i jo, quan estem bé. Quan l'actor crea una màgia que el públic hi entra, és una màgia extraordinària. No hi ha res al món que tingui aquella màgia. És clar, m'alimenta. Jo puc...
0: Doncs una mica vampir sí que ets. Tu em vas dient que no i després que sí, eh? Les
1: ja
0: coses...
1: Va.
0: Sí, perquè
1: no,
0: tu t'alimentes d'això
1: no,
0: i
1: no,
0: com
1: però...
0: més et riu, més et creixes.
1: Em fa vergonya. Jo penso, ai, no rigueu tant. Sí, em fa vergonya.
0: Però això és molt català, no? Estan anant massa bé.
1: Sí,
0: la cosa està anant massa bé.
1: No rigueu tant, de debò. Jo de vegades vaig al teatre i veig que la gent saluda i fa un saludo, i allarga el saludo, i em fa una vergonya saludar, però si ens ho hem passat bé, anem cap a casa.
0: És un sentiment molt, molt català. De fet, t'he llegit una frase que m'ha semblat la frase més catalana de la història, que és els èxits són accidents i els fracassos lliçons.
1: Sí.
0: Es pot ser més català?
1: Potser sí que soc català, però això em sembla que és molt objectiu.
0: Sí,
1: no?
0: Per tu patir és un motor per dedicar-te al 100%, no? És el patiment. Des del, ai, que no ens en sortim, aquesta.
1: No. Home, el fracàs, quan tens un fracàs, és clar, què hem fet malament? Quina cosa, què és el que podem millorar? Això si fem així o si fem això. Vull dir que és aquella lliçó per un futur. Ara que ja estic al futur. I, en canvi, l'èxit és un accident que de vegades ho fas tot perquè tinguis èxit i no en tens. I de vegades fent el mateix tens èxit. I de vegades veus un èxit que podria haver sigut un fracàs perquè allò era dolent, el text era dolent, l'altre no s'ho sabia, l'altre va que... I llavors és un èxit.
0: Però saps gaudir de l'èxit, Joan?
1: És un accident, no li dono massa importància. Em fa una mica d'angoixa. Tenir èxit, ara això t'ho dic a tu, i sembla que no ho he dit mai. Em fa una mica d'angoixa tenir èxit.
0: Per què?
1: Perquè el Woody Allen diu que l'èxit, el que has de fer és no perdre la perspectiva. I amb l'èxit perds la perspectiva. Fins i tot jo, que no m'agrada gens perdre la perspectiva. I llavors de vegades dic coses perquè l'èxit d'alguna manera m'ha tocat i penses que...
0: T'has sentit en algun cop emborratxat d'èxit?
1: No emborratxat, però fent alguna patinada, sí.
0: Tipus?
1: Sí. Tipus dir alguna cosa que no hauria d'haver dit, però com que tens èxit...
0: Però això a dins del teatre o fora del teatre?
1: Bueno, fora del teatre he tingut l'èxit dels sis nanos i de la meva dona, però tampoc no penses que he tingut...
0: I de la gent que et para i... Això sí. Oh, pera.
1: Sí. M'agrada molt correspondre a la gent, perquè són molt... Perquè entenc molt que anar al teatre és un esforç, de vegades és una voluntat, no? I que hagin vingut per veure't a tu, de vegades penso... potser no sóc prou per lo que fa aquesta gent. Però jo t'ho dic molt de debò, eh? No ho dic ara per falta
0: sí, molèstia sé, Joan,
1: ni sé. Coses d'aquestes, no? Però si llavors em fa una mica d'angoixa. I sempre trobes algú... Bueno, la gent et saluda pel carrer i tal. Però no, amb la gent no acostumo a dir coses, no. Però ara em fas una entrevista i si me l'haguessis fet en fracàs, potser te la diria d'una altra manera, no? Ara estic en un moment que tinc èxit. Ves? Mira, ara estic accidentat.
0: Estàs una mica angoixat, no?
1: Sí. I penses, ai, no diguis això. L'altre dia vaig dir una frase que no me la van entendre, però em van dir això que et diuen molt a la meva edat. Però que no et retires. I vaig dir, no em retiro perquè no he treballat mai. I vaig dir, això no tenia que haver dit, tota la gent que ha treballat. No, la veritat és que volia dir que lo meu no és un treball. Si estigués a la mina o descrivent el complir els anys, te'n vas a casa i...
0: Però jo crec que sí que s'entén que tu passes pipa. Que per tu és una...
1: Però també pateixes, també ho vull fer bé.
0: Però tu, jo crec que hi ha un gust en patir també.
1: Home, no.
0: Té un gust el patiment.
1: No l'aguanto jo. Uf, de seguida faig uf.
0: Sí. Ara ens deies, Joan, que tens 6 fills. Els 6 són nois.
1: Sí.
0: Això vol dir que... La teva confitura de pera només fa mascles, no?
1: No ho sé.
0: Quin és el secret?
1: No sé, s'ho havíem provat els dies de lluna plena.
0: I res, no,
1: hi havia manera. No, però tampoc vam... A veure, jo he tingut 6 fills sense ideologia de fills. No he tingut 6 fills perquè tenia que tenir 6 fills o perquè el Pujol va dir que féssim criatures. No, m'han vingut així.
0: Però no esperàveu mai la nena a dir, va, fem una altra, aviam si és nena... I aquí només sortien nanos i nanos i més nanos?
1: Mai vam tenir el desig de... Home, sí, en el tercer, bueno, ara serà una nena i tindrem... Però tampoc no era un desig. Et diré una cosa, la meva dona, la Mary, mai va voler tenir una nena.
0: Eres tu?
1: Bueno, a mi m'hagués fet gràcia tenir una nena, perquè una nena...
0: Per variar.
1: Sí, home, sí, una nena. Ai, mira, la nena pera.
0: La pera?
1: La pera. Però la meva dona, en el fons, mai va voler tenir. Ella era la reina femenina, era ella.
0: En tot cas, et vas quedar a un fill de poder fer la versió catalana de 7 núvies per a 7 germans, però vas decidir que millor
1: tirar... Però això que jo...
0: Vas decidir tirar per somriures i llàgrimes. Doe, a deer, a
2: female deer. Ray, a drop of golden sun. Llapis de memòria. Me, a name. I call myself far a long, long way to run. Amb Jordi Manau. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to dough. Oh, oh, oh. Dough! A deer, a female deer. Ray! A drop of golden sun. A name I call myself. Bye.

0: aquell llapis de memòria, el Joan Pera, també hi hem trobat a l'Úrsula Andrius cantant... Bueno,
1: ja sé que és una mica que és Kirch i tal i qual, però a mi m'agraden aquestes coses, m'agraden. Però, esclar, la gent deu pensar que aquest tio és tonto, o què?
0: Jo crec que a la gent li encanta escoltar aquestes cançons.
1: Sí, a mi m'agraden, m'agraden. És més, et diré una cosa. Però, esclar, jo també sóc intel·lectual, no pensis.
0: Sí, sí,
1: sóc
0: home, molt
1: culte, encara que sembli tonto.
0: Tu ets amic del Woody Allen, què t'he de dir, això?
1: Ah, sí, vaja.
0: Cuidado,
1: Que en el 92, el gran espectacle de l'inici dels Jocs, que va fer, sembla que eren els...
0: La Fura.
1: La Fura va ser espectacular, maquíssim, maquíssim. Jo vaig dir sí, però... A mi em va agradar molt.
0: Però
1: m'agrada més ser... sonrises i lágrimas.
0: Clar. Podria ser la banda sonora de Can Pera quan els nens eren petits?
1: Bueno, sí. Sí, sí. Però totes aquestes les cantem. Però els miserables, més,
0: Qui, del més gran al més petit, quants anys es porten els teus fills?
1: Es porten 16 anys. Mira, jo vaig tenir 3 fills normals... amb 2 anys, els dos, o sigui, els més normals són els dos, el gran Ivan i el Roger, que coneixeu, no? Aquests eren els dos, i ja estàvem, eren el que teníem, per la nostra manera de guanyar-nos la vida, el que teníem. Però al cap de 7 anys, vam tenir el tercer.
0: Ah.
1: Al cap de 7 anys, que aleshores ja, sí que si té una nena, doncs ja estarem. Vale, ja estàvem. I al cap de 8 anys més, me'n van venir 3. Va venir, al cap de 8 anys, va venir el quart, i que va ser com un... Mira, ara ja som grans, no els haurem fer la comunió, aquest nen. I al cap de 11 mesos del quart van venir bessons per una altra relliscada d'aquelles.
0: Pua!
1: O sigui, en un any vaig passar de 3 a 6. 6 és moltíssim.
0: Joan, jo tinc 2 i vaig de bòlit.
1: I és el que ens passava a nosaltres, amb els dos que tenim ja fèiem. Al cap de 7 anys, per si era la nena, va. Però al cap de 8 anys més, 3, en un any.
0: I quan tens fills, tens amor per tots? O el que has de fer és agafar el teu amor i anar-lo fluctuant d'un a l'altre segons les necessitats que cadascú plan? Mira, aquest, avui li toca aquest, que està una mica...
1: Hi ha una frase que jo he dit moltes vegades, que a en Roger li agrada molt que la digui, que quan em diuen, però d'aquests 6, quin és el que estimes més? Doncs mira... El que estimo més és aquell que més ho necessita a cada moment.
0: El problema és quan hi ha 2 que ho necessiten al mateix moment.
1: Hem de compartir. A casa meva, la paraula compartir és la paraula que més fem servir.
0: Tu dius que sempre has procurat que els teus fills no sentin els fills de...
1: Sí.
0: Ho has aconseguit?
1: No, no massa, però sí, el que sí és veritat és que... Esclar, jo arribava a casa i parlava amb els nanos, el sopar, el tal i el qual. Mai vaig magnificar massa els èxits. Mai. Anem bé. Perquè no es creiessin fills d'algú que tenia molt d'èxit, que també ja veus els èxits que puc tenir, però són petitets, vull dir, no és Hollywood, això, no? Tot és molt senzillet. No?
0: Tot és molt relatiu aquí, Joan,
1: Sí, tot és molt relatiu. Però mai vaig tirar massa perquè no se sentissin... fills d'algú. Jo sempre dic que els meus nanos han portat amb molta dignitat ser fills d'algú, que és molt difícil, ser fill d'algú.
0: I la Mary?
1: La Mary és la meva dona. La Mary està... Ella és feliç, si jo sóc feliç. I...
0: Encara rieu junts?
1: Sí. Sí, perquè ens hem d'agafar rient. Les coses, com no sigui definitiu el que sigui, tot és relatiu, no? I tot és provisional. I ara l'hem d'operar d'un genoll. Però bueno, posarem una cadira de rodes. I si tenim cèntims, comprarem un motoret. Dona, no t'amoïnis.
0: I així anem passant, no? Sí, sí. Passem-ho bé. Ja que ho hem de passar, passem-ho bé.
1: És allò... Sempre hem fet el que ens corresponia fer, no? La responsabilitat de tenir aquesta gent i d'estar amb ells, l'hem complert.
0: Que clar, això d'estar amb ells, que això ja ho has dit en moltes entrevistes, que tu has hagut de sacrificar part de la teva vida familiar pel teu ofici.
1: Sí, però no massa més.
0: No massa més que això.
1: No, però jo vull dir, a mi el teatre, si m'hagués privat de viure, potser no ho hagués fet. Vull dir, la vida és important, no? I fer funció per mi és importantíssim. Però també el fer teatre no m'ha privat de res, de disfrutar de la vida. Jo he tingut 6 fills, jo visc més o menys bé. Vull dir,
0: Però parlo més de dies importants.
1: Sí.
0: El dia que no pots anar a aquella sí, comunió.
1: Sí, el dia de la comunió jo vaig deixar els nens i em vaig anar a fer funció.
0: O casaments, eh?
1: Sí,
0: o...
1: el casament també vaig deixar.
0: Els enterros s'ha d'anar, els enterraments s'ha d'anar.
1: Els enterros, nen, jo tinc uns problemes amb els enterros. Me'n vaig de gira a Granada pel Paco Morán i el primer dia de la gira es mor la meva mare. La meva mare per mi era molt important, com a tothom, no? No, tampoc no ho... Però, esclar, jo fent funció a Granada era a Còrdoba.
0: Val, seguim a Andalusia.
1: Sí, acaba la funció i s'ha mort la mare. Tota la nit a l'aeroport a agafar l'avió del matí des de Sevilla a Barcelona i el de la tarda de Barcelona a Sevilla a fer la funció. Això m'ha passat amb molts enterraments dels meus germans, dels meus pares.
0: Però sempre hi ha sigut.
1: Jo sempre dic, faig el que puc. No he tingut temps de ser massa bona persona o massa amic dels meus amics o massa tiet dels meus nets o massa pare dels meus fills. Però quan em necessites, jo hi soc.
0: Unes dates que per tu sempre són fotudes són el Nadal, perquè el Nadal s'ajunten les dues coses que més estimes, que és la família, sobretot,
1: sí,
0: i després
1: sí,
0: les funcions.
1: Sí,
0: la funció del Joan Pere de Nadal, sí, això sí que és una tradició
1: això
0: catalana.
1: Això que no me la treguin, és el més maco, el dia de Nadal anar a fer funció. Ja hem passat tota la nit junts, ja hem passat tot el matí junts. Ara, en el moment que ells s'atiborren, mengen els canelons i l'escudella i tal i qual, jo me'n vaig, i és que... Jo vaig a fer la funció i després ja torno. Em guarden la cuixa de pollastre per quan arribo la nit.
0: El Nadal a Can Pere comença per la Puríssima?
1: Sí.
0: Això és sí. Impepinable, eh?
1: Sí, sí, comença per la Puríssima, perquè llavors, aquestes coses nostres... Hi ha un dia que anem tots junts a la Fira dels Pessebres a comprar una figura, cada any comprem una figura, i anem a dinar tots junts, i llavors ja fem la rifeta aquella de l'amic invisible, ja qui m'ha tocat, i comença... Sí, és... Era molt maco, a la meva època també era molt maco, el dia de la Immaculada, el dia de la Puríssima, que fos el pòrtic de Nadal, no? I això ho fem.
0: I a Can Pere, passi el que passi, per Nadal, o per aquesta franja que amplien, que és quasi d'un mes de Nadal, sempre sona...

0: Els Bonnie M sonen a Llapis de Mòria del Joan Pera, que no sé si ara escoltant-los ja et venen ganes de muntar aquí el pessebre. Aquí
1: no, ah, no, jo faig el pessebre.
0: Per això t'ho sí, dic, ara...
1: Faig un pessebre tan gran com aquesta taula.
0: Clar. Ets d'aquests, ets com el doctor Padrós, també, que crec que fa un, sí, uns pessebres...
1: Perquè, però, bueno, però, a la meva manera, res de ser maco, no? Suros i tal i qual. Però, esclar, jo des de 7 o 8 anys que anàvem cada any a la Fira dels Pessebres i tinc una figura des dels 13 o 8 anys, clar, on t'has de posar tantes figures. Però, ara, si algun any, llavors tots em rondinen, tots em rondinen. Vas, perquè, esclar, jo sol, m'has d'ajudar, oh, jo no puc, totes aquelles coses. I si un any no el vaig fer, llavors tothom el va trobar a faltar.
0: Escolta'm, Joan, tu que estàs segurament en el top 3 de catalans que més riure fan, fer riure sempre, fins i tot quan no vols, també té desavantatges?
1: Sí, sí. Esclar, és fotut, eh? Jo tinc amics que de seguida que em veuen m'expliquen un xiste, no? M'expliquen un acudit. I et diuen, vine a casa, que ens faràs riure. No, no, no. No, no. Jo, a més, el meu humor no és humor d'acudits, no en sé dir massa d'acudits.
0: És més situacional.
1: Sí, situacional, o de dir, mira ara què em passa, no? Ara m'he fet mal aquí. Ara no puc. Bueno, és més així, no? Però jo el que sí procuro és tenir sempre un somriure.
0: Però jo m'imagino, jo què sé, quan renyaves els teus fills...
1: Ah, sí.
0: Reien ells o s'ho prenien seriosament?
1: Bueno, hi ha de tot, hi ha de tot. Però clar, hi ha hagut moments que he tingut que ser guàrdia civil, jo, eh?
0: Clar, però potser com més guàrdia civil et poses, clar, més riuen.
1: Sí, perquè jo també... jo sempre he procurat exagerar-ho una mica. Ah, no pot ser! No. Allò que fem els actors, no? I després penses, mare... Encara me'n recordo que algun dia, un dia que perseguia un dels bessons, el perseguia perquè m'havia fet alguna, perquè trastades ens n'han fet, eh? Trastades, mare, les que vulguis. I jo dic, com te replec, i l'enganxo, però d'això, se'm gira i diu, jo sóc l'altre. Però et passava cada dos per tres, no?
0: I tu, clar, aquí ja...
1: I llavors, clar, on els trobes o se'n van... Sempre hi ha hagut una mica aquesta manera de fer.
0: El Woody Allen l'has fet riure?
1: Ell diu que sí.
0: Ell diu que sí, però sí. Tu ho has comprovat?
1: Bueno, ell m'ho ha dit.
0: Però tu t'has trobat amb ell tet a tet més d'una vegada.
1: No, perquè no hem fet funció junts.
0: Bueno, però sopant o el que
1: no,
0: sigui.
1: No, sopant, no m'atreviria mai. No. És més, el Woody Allen, jo quan vaig preguntar per què m'ha triat a mi, em van dir, no ens ho ha dit perquè és molt callat, eh? No és gaire simpàtic, no? És cordial, però no és simpàtic. Bueno, és igual.
0: Sí, dir... és com Sosito.
1: Sí, és Sosito. Em va dir, no ens ho ha dit, perquè... però et sentia tu i reia. Sentint-te tu, reia. O sigui que d'alguna manera l'he fet riure. I ell m'ho va dir. Em va dir, et dono les gràcies, això literalment, em va dir, et dono les gràcies perquè m'has fet més heroi del que sóc en realitat. Ets més heroi en el sentit d'ets més graciós.
0: Però com acabes tu fent de Woody Allen si volien que tu fessis de Sean Connery?
1: Això va ser el primer dia que em van fer una prova per fer doblatge.
0: I em quedo amb les ganes de veure a James Bond.
1: Clar, tu creus, aquests senyors tan serios, perquè abans la gent de doblatge era molt serios, molt locutors bons, alguns d'aquí, d'aquesta casa. Sí, I love you. L'Arsènic Orsell parlava amb el nas quan tu me lo digues, no? I esclar, un amic, el Joan Borràs, que és molt amic meu, em va dir, prova, home, prova, perquè d'aquesta manera et guanyaves la vida, no? Perquè estava buscant el forat, no? I vaig anar-hi i em van fer el Sean Connery allà amb una pistola. Saps que la pistola em va quedar tan malament que vaig dir, no hi aniré mai més a fer això, mai.
0: Vas quedar amb el Woody.
1: Bueno, llavors ja. Després sí que després vam començar a fer doblatges i jo feia nanos i nanos joves. Jo tenia la veu molt primeta i nanos i joves no en tenien. Tots eren senyors molt grans. I llavors jo en una època vaig fer molts nanos joves. Pel·lícules mítiques i tot. Però jo era el nano jove. I aleshores, de cap i volta, em va necessitar el Woody Allen perquè es havia mort el Miguel Ángel Valdivieso, un gran locutor, un gran mestre. I en principi no l'havia de fer jo. Una, perquè jo sóc català, això és complicat en el doblatge. Punto, ho deixem aquí, però és complicat. I l'altra perquè...
0: És o era complicat?
1: És.
0: Continua sent-ho. Per l'accent?
1: Sí, per l'accent.
0: Quasi l'és.
1: I per grups. I per grups.
0: Clar, contra els gremis, sí, no? Hi ha guetos. Sí,
1: i per grups. I que trai, que triomfi. A veure... Jo ja havia triomfat aleshores. Vaig haver triomfat.
0: Ara
1: és d'aquells dies com que em sento poderós.
0: T'has inflagot, bé, bé. Sí.
1: Com que ja havia tingut èxits, aquest ja no. No m'ho van dir mai per fer-lo. No m'ho van dir mai. Però el Woody, que és molt punyetero, no li agradava a ningú. No li agradava a ningú. I era normal que no li agradés ningú d'aquella gent, perquè tots deien això, I love you.
0: Com estàs?
1: Saca la pistola. No li agradava a ningú. I vaig sortir jo. I clar, li vaig fer d'aquella manera. D'aquella manera. I es veu d'aquesta manera, perquè tampoc tenim la veu semblant, ni molt menys. Però sí que d'aquella manera...
0: Li queda bé la teva
1: sí
0: veu.
1: Sí, queda bé. Jo també vaig pensar, hòstia, li queda bé. Li queda bé, jo com vaig veure.
0: I ell també va dir, em queda
1: sí,
0: bé.
1: Sí, em queda bé. I llavors sempre m'ho ha dit, eh? Sempre m'ho ha dit.
0: I ha sigut una persona important per tu, perquè fins i tot has inclòs una cançó dedicada a ell, que és aquesta que està sonant, que és Manhattan, no això?
1: Ah, sí, home.
0: De la pel·lícula. Per què aquesta?
1: Home, perquè és una pel·lícula molt, molt bonica, Manhattan.
0: És la teva preferida? Tots tenim una preferida, sí, del Woody.
1: Mira, el Woody té una cosa. Fins i tot les pel·lícules que no són les més bones d'ell...
0: Hi ha alguna cosa.
1: Sí,
0: sempre hi ha alguna cosa.
1: Que dius, hosti, vaig veure aquella pel·lícula i vaig pensar, joder, és igual que les altres. I al final, plom.
0: Ens quedem en Manhattan.
1: Clar, home. No.
0: Com feia, dius?
1: Diu, adorava Nova York. Nova York era mi ciudad. Era una ciudad. Yo la quería mucho. Adoraba Nova York. Dice, no, así no empiezo. Vamos a hacer otra cosa.
0: Joan, estem a punt d'acabar, però abans t'he de felicitar perquè has tornat a la casa que vas inaugurar, que és TV3.
1: Sí.
0: 8 coses que fer abans de morir, on fas una mica el que et dona la gana, no? Pilot de
1: ràdio... No. Que soc molt obedient.
0: Ja. Ja, per això ja són 8 professions, però l'última és volar, sí. No? Que és una professió com... Quina sí. Professió és volar?
1: Joder.
0: Què, de què rius?
1: Oh, he passat fatal.
0: Sí?
1: Sí, home. Em fan fer coses a la meva edat, ja, per l'amor de Déu. Oh, és clar, et penses que és fàcil?
0: Tu estàs encantat en fer-les.
1: Bueno.
0: Des del patiment català.
1: El que més volia TV3, i això que quedi ben clar, era el títol. Les 8 coses a fer abans de morir. El morir els hi va agradar molt.
0: De tot que hi ha moltíssimes coses que fer abans de morir. Vaja. Que, per cert, he llegit que vas inaugurar TV3 amb por.
1: Moltíssima por, que però no ho has vist.
0: Amb por de què?
1: Però allò era horrorós. Bueno, és que ara, com ho farem entendre als joves la situació aquella? S'inaugura TV3, t'ho diuen 2 dies abans, perquè estaven que sí, que si no, pleitejant en Madrid, tanquen els enllaços perquè no es veia res. Em deien que els tanques estaven a la Diagonal. Bueno, però la il·lusió d'inaugurar una cosa en català, una tele en català, era immensa, era tremendo. I em van agafar a mi, que jo ja vaig dir primer que no, perquè no era el meu ser un locutor, no ho sabria fer, no? I que sí, perquè llavors jo havia acabat de fer el doctor Caparrós amb el Capri, i era el noi jove, i ells volien gent jove, i vaig sortir allà espantadet, encara es veu que surto allà com un estaquirot així, amb un traje que el vam comprar el dia abans, que me'l vaig tenir que pagar jo perquè no hi havia vestuari de res, i no vam poder ni arreglar-lo, i sortia allà que pensaves, ara vindran a la poli i ara se t'emportaran, perquè ja hi venia.
0: Però tu penses que en qualsevol moment s'obria la porta, venien 2 guàrdies civils,
1: sí, sí.
0: I et fotien un tret a la cama i se t'emportaven.
1: Érem legals i il·legals, i es va prohibir. Ho vam fer per la patilla. Vinga, i tots allà, i no es van atrevir, i van tallar els enllaços. La gent que ho va voler veure, els de fora de Barcelona, estaven amb un paraigua a la teulada. Estaven amb una antena a la teulada per veure-ho. va ser un moment, i després, esclar, a mi en català encara un va sortir, va dir, aquest noi no sap català, jo, que tota la vida havia parlat català, perquè devia dir alguna cosa d'aquestes, no?
0: Bueno, està...
1: bueno...
0: Ara ja està acceptat, ja podem dir bueno. Sí, bueno. Així que, bueno, Joan, si et sembla bé...
1: Jo espantadíssim, a més, amb tots els senyors polítics en allà, que a més, això també tenia gràcia. Venia un i em deia, digues això, digues això, digues això. Venia un altre d'un altre partit, deia, no, no, digues allò altre. Venia un altre, digues això. Jo, mare Déu, però on t'estic, no?
0: Doncs amb aquesta anècdota crec que la millor manera que podem acabar és amb el fantasma de l'òpera.
1: Abans de morir...
0: Joan Pere, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Sí, home, en tindria més, però aquestes estan molt bé, molt bé.
0: Vols venir un altre dia?
1: Va.
0: D'aquí 3 mesos, així.
1: Abans de morir.
0: Queda molt. Abans de que em facis, ara estàs a punt de fer-ne 78, abans de que em facis 78 i mig.
1: Va.
0: Creiem així?
1: Home, seria maco, però no, no,

0: No pretenc.
1: Jo crec que tothom estarà encantat de que tornis. Hem fet un tracte, eh?
0: Va, fem.
1: Tracte. Pol Regàs.
0: Moltes gràcies.
1: A tu. Pol Regàs a la tècnica, Amparo Pérez a la producció i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un no convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda.

0: Us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia, bon diumenge. Avui fem Tot és comèdia amb l'Odissea. No la pel·li, que ja us hem donat prou la tabarra aquest estiu, sinó amb la nova traducció al català i en vers que ha publicat la Casa dels Clàssics. L'autor d'aquesta traducció és en Pau Sabater. Pau Sabater, que és una rockstar, podríem dir-ho així, de les traduccions dels poemes homèrics. Després de la Ilíada, ara s'ha atrevit amb l'Odissea. Bé, l'Odissea sense la L, eh? Què tal, Pau Sabater? L'he estat buscant, la L, i no hi és, no figura.
3: Sí,
2: com
3: no,
2: estàs?
3: Això... Bé, molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Això és política editorial. De vegades diuen la Ilíada, l'Odissea, de vegades Ilíada, Odissea, sense l'article.
2: Val que no fos una cosa ja d'Homer, allà al segle VIII abans de Crist,
3: justament...
2: que digués, no posaré...
3: Això justament no sabem ben bé com anava, perquè no tenim clar ni si Homer va existir, per tant...
2: Ostres, si obrim aquest meló,
3: sí,
2: poder
3: no, se'ns menja... Mai, no s'acabarà mai, no.
2: Sí, sí, perquè, clar, a veure, Homer el que hauria fet és fixar per escrit un poema èpic que s'hauria transmès, no?, de generació en generació. Això és el que ell ha dit,
3: aquesta és una
2: tu
3: teoria.
2: Tu ets l'helenista...
3: No, jo no soc cap expert, tampoc, del tema. Aquesta és una teoria, però n'hi ha moltes més.
2: Sí? És a dir, com a, quina seria la més rocambolesca per tu?
3: Bueno, rocambolesca tampoc, però diguem que n'hi ha... O sigui, hi ha teories que insisteixen que això és una mena d'obra col·lectiva, per dir-ho així, no? Fruit d'una tradició oral de molts segles. És a dir, que no hi ha ben bé cap poeta que ho hagi composat,
2: si
3: això.
2: Si no, són històries que s'explicava la gent, no?
3: Exacte, és això, és fruit d'una tradició de molts poetes que anaven cantant aquestes gestes. Aquest és un extrem, diguem. Després hi ha l'altre extrem, que és... Sí, d'acord, hi va haver tota aquesta tradició oral, això és innegable, però hi ha un poeta que clarament compon, i una teoria, no sé si rocambolesca, però curiosa, és que, la que defensa un estudiós, que és que Homer és el poeta que compon la Ilíada i l'Odissea, i a més aprèn a escriure amb l'alfabet grec tot just inventat, per dir-ho així, per... posar per escrit les seves obres. Aquesta és una teoria que existeix.
2: Home, doncs, es va posar un nivell altíssim, eh?
3: Sí, jo aquesta no
2: me'l
3: crec gaire.
2: No va fer una redacció de col·legi.
3: No, exacte. No.
2: Les vacances, o les meves vacances. No, el tio escriu aquí aquests poemes homèrics. Bé, la traducció en el català és un dels llibres més venuts les últimes setmanes.
3: Sí,
2: només tens
3: sí.
2: per sobre la intractable Rodríguez Sirvent, Calcetes...
3: No puc competir
2: crispetes.
3: Amb Rodríguez Sirvent,
2: tens també
3: està claríssim.
2: El fenomen aquest del joc del silenci d'en Gil Prat sobre Roca i un habitual del bestseller, que és en Joe Dicker. I després ja, almenys aquesta setmana, cinquè llibre més venut, Odissea. Com ho portes, això?
3: Molt bé, estic molt content. No m'ho esperava. És a dir, m'esperava que tingués bona acollida, no? La Ilíada ja em va tindre. M'esperava que la pel·lícula, poc o molt, ajudés, però, esclar, està a la llista de més venuts durant no sé quantes setmanes, doncs això és bastant sorprenent.
2: Qui veu ballar d'un peu és l'editor.
3: Sí, no? I tant. De fet, ja estem preparant una segona edició. Bueno, estan preparant una segona edició a l'editorial. De cara a principis de setembre.
2: Molt bé.
3: Crec que ho puc dir. Crec que no m'estic
2: ja
3: ficant en cap.
2: Fet, eh?
3: Sí. Ara ho estava pensant. Dic, hosti, potser m'estic ficant de peus a la gallera.
2: Raül, no t'emprenyis, home. Raül Garrigasait, que és el responsable de la Casa dels Clàssics, que a Twitter, a X, està fent com una mena de, no sé si dir-ne consultori de l'Odissea, però ell va comentant l'obra... No sé si
3: jo no tinc xarxes socials, per tant, tot això no,
2: ara és la
3: següent no sé mai
2: pregunta.
3: Què passa.
2: Sé que no tens WhatsApp,
3: no.
2: Perquè ens hem comunicat per via antiga amb tu. Això és una obra antiga, no?, de literatura.
3: Sí. Estic una mica xapat a l'antiga.
2: Molt bé, això és per decisió pròpia o què? Això d'estar fora de
3: sí,
2: món digital?
3: Sí, no hi he entrat mai, diguem. Mm. I, bueno, jo amb el mòbil que truca i envia missatges i amb el correu electrònic, doncs... vaig a tot arreu, diguem.
2: Saps que aquí teniu un lligam amb en Christopher Nolan, el director d'Odissea?
3: Ah, també és com jo.
2: Ell has dit que no té... O sigui, té, ell va amb analògic total. O sigui,
3: ah, mira.
2: O sigui, no doncs... té ni telèfon d'aquest intel·ligent, entre un dia.
3: És, però, no, doncs, és com jo, doncs.
2: Doncs mira.
3: Sí, sí. O jo com ell.
2: No, exacte, no sé si us coneixeu. No.
3: De fet, només coneixia dues persones que tinguessin també telèfon dels antics i estiguessin fora les xarxes socials, que un és mon cosí, vull dir que potser és una qüestió familiar. L'altre és una amiga de Reus, i ara, doncs mira, estic molt content de saber que el Nolan també és d'aquesta corda.
2: I gràcies a això es pot traduir amb més tranquil·litat l'Odissea, perquè, clar, al final el que fan aquestes tecnologies és...
3: Distreure'ns
2: absolutament.
3: No sé com seria jo si estigués exposat a tot això. El que és clar és que de tranquil·litat n'he necessitat molta per treure l'Odissea.
2: Més
3: que tranquil·litat, no? Concentració. Sí. Temps i temps ben aprofitat. No?
2: Quants anys? Perquè amb la Ilíada vas passar uns quants, eh?
3: Va anar prou ràpid. Va anar prou ràpid. I l'Odissea ha anat prou ràpid, en el sentit que...
2: Bueno, prou ràpid quan és?
3: Un any i mig. Mm. És prou ràpid, per les dimensions de l'obra, però... Però bé, això feia jornades bastant completes, la veritat. O sigui, m'estava tot el dia traduint.
2: Tot el
3: cosa
2: dia?
3: Que és un gran plaer. Eh?
2: Tot el dia, quantes hores?
3: Bueno, del matí fins a la nit, bàsicament. I ho anava tallant, no?, per fregar els plats, fer una rentadora, fer-me el dinar, aquestes coses, no?
2: Tornant a la bona acollida que està tenint, comercialment parlant, aquesta traducció, tu a què ho... O sigui, per què? A què es deu, no?
3: Són diverses coses. La més evident és la pel·lícula, diguem. Però no crec que ho expliqui tot. Jo diria que és que l'Odissea és enorm... o sigui, és una història enormement popular, diguem, a tots els temps, a totes les èpoques, a tots els països. Però crec que, a més a Catalunya, o el lector català en general, és una obra especialment estimada. No? És a dir, és una obra que ens sentim molt identificats, no? com a poble mediterrani. Crec
2: ho dius per Ítaca, per la gran metàfora política...
3: Aquesta és l'altra, clar. Després hi ha hagut tot un... Hi ha tota aquesta cosa que de fet arrenca del poema de Cavafis,
2: sí.
3: De la interpretació que m'ha fet Lluís Llach, que no té la mateixa intenció que el poema de Cavafis, no cal dir. Vull dir que sí, hi ha tota aquesta cosa al voltant d'Ítaca, però crec que és més antic. Eh? És a dir, no sé, el fet que la traducció de Carles Riba, per exemple, sigui... el monument de la literatura catalana que és, doncs ja, no sé, crec que ja indica que hi ha un lligam especial, trobo, entre la cultura catalana i l'Odissea.
2: Bueno, a més que és una història d'aventures fantàstica.
3: I la història és fantàstica. Clar, sí,
2: i segurament a molta gent li sona el cant de les sirenes,
3: sí.
2: El gegant d'un ull, no? Sí. El fill de Posidó i tal. O sigui, coneix escenes d'aquesta història,
3: sí.
2: Però poder no s'ha posat-li títol
3: sí,
2: a l'obra
3: sí,
2: que pertany al poema d'Homer.
3: Sí, això passa molt. És a dir, és una obra que, al contrari del que passa amb la Ilíada, per exemple, que és, no ha traspuat mai a la cultura popular, per dir-ho així, o no gaire. L'Odissea, sí, especialment la part de les aventures, és molt coneguda.
2: Els monstres marins.
3: Segur que tots de petits ens han explicat històries de l'Odissea, encara que no sapiguéssim que fossin de l'Odissea. No? Sí, és una cosa que encara que sigui moltes vegades sense ser-ne conscients, la tenim molt present.
2: I després una història interessant, que és el viatge homèric, o sigui, el de l'heroi que marxa de casa... fa un viatge i torna transformat, o sigui, aquesta estructura la veiem arreu, no? Vull dir, en pel·lícules...
3: És una estructura, és una història, de fet, que es repeteix una vegada i una altra, en realitat, de diverses maneres, però al fons sempre acaba sent això, no? I, per tant, crec que és lògic que molta gent tingui interès a anar a l'arrel de tot això, no? Que és l'Odissea.
2: Doncs això, l'Odissea el que va fer és anar a la guerra de Troia i després va tornar i es va agafar el seu temps. Bé, bueno, és que, clar, entre les peripècies, els déus i tot això...
3: Les deesses,
2: no? Les filles dels déus, no? Que el tenien atrapat en aquella illa, no? Que el volien fer etern. I ell no, perquè volia tornar a casa, que l'estava esperant Penélope, no? Doncs vinga... Sí, sí. Dona, a Ítaca. Anem a esperar Odisseu o Ulisses, com cantava Ovidi Montllor.

0: Pau Sabater, saps on me l'he llegit, aquesta odissea teva, diguem? No ho diré, però amb una punta de la Costa Brava.
1: Ah, molt bé.
0: Una caleta.
1: Molt bé. No diguis on és.
0: No, perquè s'ompliria.
1: Sí, sí.
0: No ho vull dir. Però clar, i mentre ho llegia, m'anava preguntant, ostres, és una lectura d'estiu? El que estàs fent? Estàs fent una lectura d'estiu?
1: Jo trobo que sí. És a dir, l'odissea és molt estiuenca.
0: De molt fet, de mar, molt marítima.
1: Sí, exacte. Especialment la primera part. La segona part, a Ítaca, és més aviat tardoral, hivernal, és una altra cosa, és una altra història. No? Però sí, tota la primera part, les aventures, les navegacions, tot això és...
0: Clar. I el mar d'ells és el nostre mar,
1: sí,
0: és on ens banyem, no? La Mediterrània.
1: Sí, una cala de la costa Brava podria ser perfectament una platja d'una illa grega. Vull dir, no...
0: Sense monstres marins. Bueno, alguns dirien que alguns visitants són els monstres
1: marins. Sí, exacte.
0: Marins, però bé, no ens ficarem en aquests esforços, no? Jo recordo que quan vas venir aquí a la ràdio a presentar l'altra, la Ilíada, que va ser el balcó amb l'Anna Puigvoltes, sí, amb conversa amb en Josep Ramoneda, parlaves de que hi havia molts termes mariners grecs que recordaven els catalans, o al revés, no sé com ho vas expressar.
1: Sí, de fet, és en els dos sentits. Sí.
0: Aquest vincle, no?
1: Sí, això és molt curiós, és d'aquestes coses que descobreixes quan comences a saber bé una llengua. No, a mi em va passar, o sigui, amb el grec antic i amb el grec modern, passa, perquè hi ha les dues coses, hi ha termes del grec antic que han entrat a la llengua marinera catalana, segurament pot ser que a través del llatí vulgar, de la llengua franca, i la llengua franca, de fet, és bastant clau. La llengua franca era la llengua dels mercaders de la Mediterrània, a l'edat mitjana, a l'edat moderna...
0: Que s'entenien, vaja, una mena d'esperanto o així,
1: no? Exacte, tenien una llengua per comunicar-se, que era bastant romànica, podríem dir, era bastant itàlica, de base itàlica, però tenia paraules de moltes llengües, de l'àrab, del grec, del català, d'un munt de llengües. I llavors, en moltes llengües de la Mediterrània, els termes mariners són molt semblants, perquè tots venen d'aquesta llengua franca. Mira, per exemple, quan... Et posaré un exemple del grec modern. El grec modern, en grec modern, el primer dia, l'últim dia de Carnaval, diguem, el primer dia de Quaresma, no és el dimecres de cendres, el dilluns anterior. I aquell dia el que fan és menjar tot de plats de marisc deliciosos, que són d'abstinència. Per tant, és una manera curiosa de portar l'abstinència, fent banquets de mariscades.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que està molt ben portat, trobo. I una altra cosa que fan és fer volar estels. És tradició aquell dia fer volar estels. Doncs quan fan volar l'estel i volen dir deixa fil, no? Deixa anar més fil, diuen amola, amola, amola. I amola, amolao, és el mateix que amollar, en català, que és deixar anar.
0: Ah.
1: És una paraula marinera que tenim en comú, diguem.
0: Seria el deixar anar corda, no? Deixar
1: anar
0: corda
1: exacte.
0: També és una expressió,
1: és això.
0: No?
1: Sí. Amolar. I aquí a Barcelona no es diu gaire, però tot el sud de Catalunya, amollar, és bastant habitual, per voler dir això, deixar anar. Doncs és un terme comú que ve de la llengua marinera.
0: Torno a la meva experiència de lectura d'estiu i anava pensant... Bueno, primer feia una mica, ja t'ho confessaré, com de... entre por i mandra, dic, hòstia, era un poema això, perquè, clar, és en vers, no?
1: Sí.
0: Ha lliscat prou bé. I al final el que interessa que és transmetre la història arriba.
1: Sí,
0: i el que dèiem abans són tantes aventures i tantes coses el que passen que bueno, t'enganxes de seguida. Que és una mica el que no tenien, aquella traducció que comentaves tu d'en Carles Riba, no? És un monument,
1: clar,
0: però era bastant aspre, no? Pel que tinc entès. I...
1: Bueno, no ho sé, a mi m'agrada molt.
0: Bueno, tu perquè ets hel·lenista i ets i tal.
1: Pel
0: públic en general segurament no
1: requereix
0: no
1: un esforç.
0: Tan bé, no?
1: Sí, requereix un esforç que crec que la meva no requereix, que és que Riba fa una cosa interessant, de fet, però que fa la lectura difícil, que és que de vegades té una llengua molt, molt arrelada, podríem dir, molt tradicional, fins i tot col·loquial, però de vegades el que fa és elevar molt el nivell, és a dir, i de vegades és molt literal, és a dir, imita construccions gregues per, diguem, intentar mantenir la mateixa forma que l'original,
0: que aquí no ens sonen bé l'orella,
1: no? En català queda una mica estrany, i llavors has de fer un esforç per dir, a veure què m'està dient, no? Exactament. I això és volgut, és a dir, ell crea aquesta distància, aposta, i el resultat és excel·lent, crec jo, El que passa és que, bueno, jo tenia una altra intenció, esclar, no tenia sentit que tornés a fer una traducció a la manera d'arriba 70 anys
0: Devies
1: després.
0: Devies pensar en la generació Z, no? Sí, m'agraden aquests titulars. Bueno... Sí, arriba la generació Z, s'apugen les vendes del llibre amb un no sé quants percent, l'audiollibre un 300%.
1: En realitat no pensava en cap generació en concret, pensava més en... de fet, en la traducció que a mi m'hauria agradat llegir, per dir-ho així, i en què em suggeria a mi, no? És a dir, jo el que veig en el text homèric és, més que la dificultat, al contrari, la velocitat, la facilitat, un estil planer, una narració senzilla... De fet, el grec homèric és estrany respecte a la resta de grec antic, per dir-ho així. És peculiar, és més arcaic, és artificial, perquè és una barreja de dialectes, etc. Té tot de trets que el fan estranyot, però al mateix temps és molt senzill. És a dir, sintàcticament és molt senzill, la narració és molt ràpida, és molt planera, no té complicacions, no té abarrocaments.
0: I les històries se succeeixen amb velocitat, vull dir que...
1: Per tant, jo crec que era convenient facilitar aquesta velocitat i, per tant, mantenir el vers, que crec que és un element important també de la velocitat, que ajuda, més que no convertir-ho en prosa.
0: Com es diu aquest vers, que no, encara no l'heu...
1: Hexàmetre.
0: Hexàmetre. Sé que el vaig estudiar, però no me'n recordava.
1: Mentre hi notis una certa música, a mi ja m'està bé.
0: Ja està bé.
1: No exigeixo que el lector estigui escandint el vers, perquè no es tracta d'això, no? Es tracta que precisament aquest ritme que hi és i que, i que està mesurat, diguem, està calculat, que ajudi la lectura. Aquesta és la intenció.
0: Aquestes traduccions ja canòniques, dius que em vas fugir, o sigui, no, mentre tu feies la teva feina...
1: Sí, no me les vaig mirar gens. No,
0: ni fins i tot quan hi havia... quan tenies algun dubte d'aquells que no sé si...
1: Clar,
0: hi va haver alguna paraula o expressió que et va portar pel camí de l'amargura. Dius, ara si miraré arriba, a veure què va dir.
1: Sí, hi havia dubtes, el que passa és que no els resolia mirant traduccions catalanes. El que feia era... Bueno, sempre tenia un comentari filològic, no, que això ajuda a resoldre aquesta mena de dubtes.
0: Què és això? Perdoni la...
1: És... diguem que és un llibre amb notes al text original, que acostuma a estar en llengua moderna, vull dir, en anglès o el que sigui, però que no et dona la traducció, que fa és resoldre tot el problema. I això segurament vol dir això, vol dir això o altre, o s'ha d'entendre d'aquesta manera o d'aquesta altra, o et dona totes les possibilitats. No?
0: Però et vas trobar allò amb una pedra a la sabata important, algun gra al cul?
1: Aviam, hi ha paraules que hi vaig haver de pensar molt, i hi ha versos que hi vaig haver de pensar molt, però no ho definiria com gra al cul.
0: Bueno, perquè tu deuen anar als reptes.
1: També resoldre tot això.
0: Posa'm un exemple, divertit. Bueno, divertit.
1: Un exemple divertit... ostres, ara no t'ho sabria dir. A l'epíleg del llibre comento alguns casos d'aquests.
0: El tema de plantes, bueno... Clar, sí, és que això, prens també, això és meravellós. Prens de botànica, prens de... Bueno... Pots construir un rai, fins i tot, no? Una barca.
1: Sí, sí,
0: no?
1: tinc les instruccions ja traduïdes. Sí,
0: doncs mira, si voleu, amb fustotes d'aquelles i paciència.
1: Això sempre és difícil, és a dir, això, els termes nàutics, els termes tècnics, els noms de plantes, perquè a més en el grec antic de vegades no se sap ben bé de quina planta estan parlant, no? I llavors ja tens tot de possibilitats i t'has de decidir.
0: O coses que ja no hi són, no?, pel pas del temps, no? Més humanes, no sé, més de consum.
1: No, això
0: consum.
1: Per sort... Bueno, això sempre es pot resoldre d'una manera o d'una altra.
0: És que pensava en mengen molt aquí a l'Odissea, mengen molt, molta carn, bàsicament.
1: Sí. Vull dir, no sé, els vegetarians... Els herois homèrics sempre surten menjant carn.
0: Fins i tot entranyes, que a mi em fa un fàstic terrible. Sí. No? Però...
1: Jo soc bastant de menuts, eh? A mi no em feia gens d'angúnia.
0: Però... Nosaltres ens els fèiem menjar a casa perquè deien que anaven tan bé i tan bé per la memòria o no sé quines històries, però... Sí, sí. Allà era com un... com caviar, no?, les entranyes, o, en fi, quan es fan sacrificis i tal.
1: Sí, la cosa és que els herois homèrics, clar, estan plantejats d'una manera, en aquest sentit, molt poc realista. És a dir, la gent normal menjava carn molt de tant en tant. Mm. I, de fet, a l'antiguitat, menjar carn implicava fer un sacrifici als déus. És a dir, tu no podies...
0: Abans de la parrillada havies de...
1: Tu no podies agafar un animal, matar-lo, menjar-te'l. No. Una part de l'animal havia de ser per a alguna divinitat.
0: I com es veia això?
1: Cremant la part de l'animal que era per la divinitat. Perfecte. Llavors, la idea era que amb el fum pujava cap al cel, el fum, diguem, greixós del greix de l'animal que s'estava cremant, o de la pell, o el que sigui, i llavors els déus aspiraven, o sigui, això alimentava els déus, per dir-ho així.
0: Val.
1: Però sí, la qüestió és que estan fent sacrificis constantment i menjant carn constantment, cosa que naturalment en el món real no funcionava d'aquesta manera, no hi havia tants animals per per poder menjar carn cada dia, no? Vull dir, és un element de fantasia.
0: I alguns ramats pertanyien a déus, per tant, al sol o així.
1: Sí, esclar,
0: no t'hi posis, no matis sobretot
1: una
0: vaca que sigui del déu sol, perquè llegir Odissea...
1: Sí, exacte, has de matar les teves vaques, però no les de l'altre. I si l'altre és un déu, encara menys.
0: Menjar dona plaer. Et faré dues preguntes de... Com a traductor i com a lector. Com a traductor, quin moment de la feina de traduir l'Odissea t'ha donat més plaer? Moment.
1: Mira, les descripcions de paisatges. Que n'hi ha moltes a l'Odissea. És a dir, és un poema molt paisatgístic, molt vegetal, fins i tot ara que parlàvem d'arbres i plantes i això. Les descripcions em semblen meravelloses de l'Odissea, d'això, no sé, arriben en una cala, no? Pues et descriu la cala. Els jardins de Calipso, no? La cova de Calipso enmig de... Bueno, no són jardins, és més aviat un lloc paradisíac, no? Mm-hmm. Els jardins d'Alcínous, aquest sí, el rei dels Feacis. L'hort de Laertes, amb tots els arbres fruiters.
0: El té molt ben fet, l'hort, aquest.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Tot això m'ha donat molt de plaer. Molt crec que són els passatges que m'ho ha passat més bé.
0: Això com a traductor. I com a lector?
1: Com a lector, tot. Com a lector, tot. Sí, sí.
0: Hi ha algun moment que diguis aquesta aventura, aquest...
1: Mira, una cosa que m'ha passat amb aquesta segona lectura és que he apreciat més tot el que no són les aventures, per dir-ho així. És a dir, per exemple, la part de Telema, que al principi...
0: El fill, Odisseu.
1: Exacte, sí. Les bueno, aventuretes, que no són fantàstiques.
0: Que han passat, recordem-ho, 20 anys, o sigui, se'n va d'Ítaca, que és un bebè, un nadó.
1: Exacte, i quan 20 anys després, doncs, emprèn un viatge per visitar antics companys de la Guerra de Troia, de son pare.
0: Per saber notícies d'ell.
1: Clar. Doncs aquesta part, que, bueno, sempre me l'havia llegit una mica més ràpid, per dir-ho així, ara m'ha agradat més, diguem. O sigui, amb la lectura, la traducció, m'ha agradat més. I tota la segona part, tota la preparació de la venjança a Ítaca, no? Que és molt lenta, és a dir, en comparació amb les aventures, que són trepidants, de sobte s'alenteix molt el ritme de la narració per anar creant un clímax, no? O sigui, anar-se acostant al clímax, que és...
0: La venjança per despistats, eh? Sabem que hi ha tot de pretendents que estan intentant casar-se, no?, amb Penélope, i ella els hi dona llargues, allò, teixint i desteixint, i clar, al final arribarà la gran massacre, el gran bany de sang, perquè hi ha moltíssima violència, també, en aquesta,
1: en aquesta
0: història.
1: Sí. Concretament en aquest cant, no?, el cant 22 de la matança dels pretendents, allò, sí, allò és un bany de sang.
0: Kill Bill, el Tarantino, en fi, no li arribes ni a la sola de la sabata. Què t'anava a dir? I ets crític com a lector? Perquè, clar, un heroi, als ulls de nosaltres, gent del segle XXI, un heroi de guerra no mata tothom i s'emporta les dones i les viola com en botins de guerra, vull dir.
1: Sí, sí. Hem de ser conscients, l'època en què es va escriure això, que un heroi és aquesta mena de personatge, no és un personatge moralment impolut, ni molt menys, però precisament això ho fa interessant. És a dir, no ho sé. Mira, no volia parlar de la pel·lícula, però en parlaré un moment.
0: Bueno, val. Jo tampoc em volia parlar, però ho tenia previst.
1: Però, sí, no, perquè...
0: Vols que posem una mica així, ens ambientem? Res, dos segons de tràiler.
1: I de Ítaca va volver.

0: traductor al català de l'Odissea no volia parlar de la pel·lícula L'Odissea de Christopher Nolan, però...
1: Però al final en parlarem. No, doncs la qüestió és que la pel·lícula, que en resum no m'ha desagradat, però no m'ha convençut, diguem-ho així, crec que un dels punts febles que té és precisament el personatge d'Odisseu o d'Ulisses, que és massa pla, és massa moralment perdonable, podríem dir. No.
0: Sí, sí, sí.
1: Ulisses és un heroi molt més ambigu, molt més fosc, no? Té una cara fosca bastant important. I aquesta és la gràcia,
0: a veure, que no li importa que els seus companys vagin morint o els vagin matant. Vull dir, ell va fent, va tirant.
1: La gràcia, tu. La gràcia és que és un personatge complex, humà, que no sempre ens caurà bé, tot i que en el fons ens cau bé, no? Perquè ens acabem identificant, no? Al llarg de l'Odissea volem que se'n surti. Però sí, no és un personatge impolut, i aquesta és la gràcia, precisament.
0: No ets tan radical en la teva opinió com la Emily Wilson.
1: Ah, sí, ja ho he llegit. Sí, sí.
0: Em faria vergonya haver escrit qualsevol part d'aquest guió. L'autora de la influent traducció anglesa del poema acusa el director Nolan de convertir una obra complexa i ambigua en un espectacle grandiós però superficial. No ens donaràs un titular tan explosiu com aquest,
1: No donaré un titular tan explosiu, però
0: ha generat molt comentari.
1: Entenc per què ho diu. Sí, sí, entenc per què ho diu. Sí. Tot i que, bueno, a mi hi havia parts del guió que no em desagradaven, sí. Les aventures, per exemple, trobo que estan...
0: Però ben resoltes.
1: Són interessants, sí.
0: Ara que
1: no totes, però...
0: Els déus, per exemple, que són tan importants en la Grècia clàssica, hi ha una Zendaya fent d'una discretíssima Atena, la d'ulls de Xiveca, però ja, i prou, no? Jo m'esperava allà un Posidor... O un Zeus liant la fort.
1: El que passa és que això hauria sigut molt perillós, perquè potser s'hauria convertit en un TVO, no? Definitivament.
0: Sí. O de, sí, o de superherois.
1: No, una cosa així, sí. I crec que això és una decisió prou assenyada.
0: Sí. Nolan seria un cantor modern?
1: Cantor modern? Bueno...
0: Bueno, explica què era l'Aeda, no?
1: Sí, exacte. Els Aedes, els cantors, són, de fet, els que van crear aquesta poesia, la poesia èpica grega, els que la composaven. Eren gent que, de fet, eren illetrats, no sabien llegir ni escriure. Bé, segurament, o en tot cas no feien servir l'escriptura. El que feien era compondre poemes de tema heroic improvisant. I per ajudar a improvisar, el que feien era aprendre una tècnica. De fet, era el seu ofici, no?, de cantar aquests poemes. I aquesta tècnica és el que explica que, per exemple, tinguem fórmules als poemes homèrics. És a dir, que...
0: Que tinguem?
1: Fórmules.
0: Fórmules
1: vol dir que hi ha versos que repeteixen, sempre que algú, no, tal heroi, parla. Doncs, o això que deies d'Atena d'Ulls de Xiveca, no? Sempre li posen aquest d'allò, perquè amb Atena d'Ulls de Xiveca, el poeta, el compositor, el cantor, i ja tenia aquest mig vers resolt. I per tant, com els jugadors d'escacs, diguem que sempre pensen 4 o 5 jugades per endavant, però ja podia estar pensant què diria després.
0: Què diria després, clar.
1: I
0: sí, és això, quan et pregunten alguna cosa, repeteixes la pregunta mentre vas pensant la resposta.
1: Una mica això, en certa manera, però convertit en això, en tot un ofici d'explicar històries i en art, naturalment, perquè a més això, improvisaven en vers, naturalment, amb una melodia, normalment tocava un instrument de corda.
0: I provocaven en l'espectador el que explica el llibre?
1: Clar, és diferent. No és un espectador, és un oient. No? Yeah. És una cultura molt
0: però
1: més...
0: Però que ploraven i s'emocionaven. De fet, per Homer és la feina més valorada de tot aquest temps antic.
1: Sí.
0: Diu, els cantors de tota la gent damunt la Terra haurien de rebre honors i respecte.
1: Clar. Ell també es fa propaganda a si mateix, no? És a dir, no és estrany que poema que està compost per un cantor digui els cantors són meravellosos, però sí, segurament, és a dir...
0: Però com els hi pagaven aquests, amb un tros de carn d'aquella, no? O ja està.
1: Això no ho sabem gaire bé, però segurament sí, és a dir, amb honors, amb privilegis, amb menjar, amb no haver-se de preocupar, diguem, per sobreviure, segurament, però no se sap ben bé, tampoc. Clar, Nolan no és ben bé un cantor, i això crec que és un altre punt fluix de la pel·lícula, perquè parlar, el que és parlar, no hi ha diàlegs massa interessants, no? O sigui, hi ha molta imatge, i la imatge està molt bé.
0: Molt
1: de
0: bé
1: fet, la fotografia de la pel·lícula és espectacular, els paisatges són meravellosos, això és un punt fort, però trobo que precisament la paraula se'n ressent una mica, no?
0: Sí, sí. Per acabar... En Pau Sabater, abans d'en Pau Sabater, sonaria, potser així?
2: El gran dictat final d'avui s'endú el pot d'una punyetera vegada. El Pau! 5.625 euros pel Pau Sabater de Barcelona. S'endú el pot i 33.750 euros.
0: Sí, és una picossada, això, eh?
1: Sí, no va estar malament.
0: O sigui, va ser l'heroi del Gran Dictat.
1: Mira.
0: Això és 2014-15, jo ja he perdut el compte, no?
1: Fa 12 anys, és a dir,
0: fa
1: sí.
0: Fa 12 anys. Molt bé, eres molt més jove.
1: Sí, sí.
0: Encara no eres anys, la no rockstar de la traducció que ets ara, mira. No?
1: Sí, sí, això és una feina d'anys, la de traduir. Sí, sí.
0: Van estar ben gastats, aquells euros, sí, aquells premis? Sí, vas fer algun viatget a Grècia o què?
1: Sí, una Grècia, una Rússia, a veure l'Arnau Barrios, que és traductor del rus i som molt bons amics. Sí, sí, els vaig aprofitar. Ah, sí, sí.
0: Què és per tu Grècia, per cert?
1: Què és per mi Grècia? És casa, és la segona casa, en realitat.
0: Perquè comences a aprendre l'idioma superjove, no?
1: Clar, el grec antic, el batxillerat, 15 anys. I el modern, a 19 anys, a la universitat. I des de llavors, que ja vaig anar a fer un curs d'estiu a la Universitat d'Atenes per aprendre bé la llengua, en tot cas per millorar-la, i a partir de llavors ja la relació amb el país és contínua, des de llavors fins ara. I vaig viure 4 anys, també. Vull dir que, sí, és... jo quan vaig a Grècia és això, no tinc la sensació de viatjar, és a dir,
0: Entenc.
1: És una altra casa. Sí. Tinc dues cases, per dir-ho així.
0: Doncs potser, a veure, jo crec que aquestes alçades els oients ja tenen muntades les vacances, però potser per l'estiu de l'any que ve algun lloc que no sigui el típic habitual, Mykonos, tal, que... I a més que ens pugui enllaçar, no?, amb Homer, alguna ruta homèrica d'aquests paisatges que tant t'ha agradat de traduir, no?
1: El problema de dir aquestes coses és com dir les cales de la Costa Brava, saps?
0: Però això sí, en general.
1: Mira, no, diré una cosa molt previsible. Ítaca.
0: Ítaca.
1: L'illa d'Ítaca, que és molt petita, és molt tranquil·la.
0: Molt petita, què vol dir? Una Formentera o més petita encara?
1: Una mica més gran que Formentera.
0: Una Eivissa. Potser,
1: no t'ho sabria dir, però vaja.
0: Sí, petita.
1: Que
0: abastable i amb bici.
1: I caminant, fins i tot. Que caminant en dos dies potser l'has travessat d'una punta a l'altra, sense matar-t'hi, tampoc.
0: I que amb què ens hauríem d'entretenir a Ítaca? Que no podem obviar? O tot?
1: Estar-hi. Estar-hi, respirar la calma, veure els paisatges, banyar-se en aquell mar, això.
0: Com hi arribem? Hi ha enllaç directe o hem de...?
1: S'hi ha d'anar des de Cefalònia, que és l'illa més propera, i a Cefalònia s'hi ha d'arribar amb vaixell, des de Quilini, que és un port del Peloponès. A Quilini, si volem Atenes, doncs haurem d'anar a Atenes, agafar un autobús i anar a Quilini. És una mica una aventura arribar-hi, però això no és especialment turística. Però és una illa fantàstica, és meravellosa. És l'illa de la calma, Ítaca. No sé com dir-ho, fa la sensació... O sigui, entens que Ulisses volgués tornar
0: allà,
1: No? Sí. Que hi ha tot de teories, eh? Hi ha gent que diu que la Ítaca actual no és la Ítaca de què parla l'Odissea i tal. Però jo crec que sí.
0: Però tu compres. Aquella,
1: sí, jo crec que sí, perquè en aquella illa jo també hi voldria tornar, la veritat.
0: I ara què? Ja per acabar, quin serà el proper repte? Tens la Ilíada, tens Odissea, que... En fi, no sé, quin altre catedral, monument queda per traduir?
1: De moment aniré fent coses potser no tant... que no estan tant els fonaments de la cultura occidental, no? Però que igualment hi ha molta feina per fer. És a dir, hi ha molts clàssics, hi ha moltes obres en grec antic o en llatí que... Algunes que no s'han traduït i moltes que estaria bé que es retraduïssin, que ja els hi toca, diguem. I després el grec modern, per la literatura... O sigui, per l'interès que té la literatura grega moderna i per l'interès que hi ha a Catalunya per la literatura grega moderna, s'ha traduït relativament poc. Per tant, jo vaig fent. Tinc un peu a cada banda, tinc un peu a l'antiguitat i un peu a avui dia. Per tant, vaig fent.
0: Doncs res, molta sort en el camí i...
1: Gràcies.
0: Ho recomanem molt i disfrutareu molt amb aquesta Odissea en català, traduïda per en Pau Sabater, publicada a la col·lecció Bernat Metge Universal, La Casa dels Clàssics. Gràcies, Pau.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Seguim.

0: D'aquí 20 minuts seran les dues del migdia. Seguim fent Tot és comèdia a la cadena Sèries Ser Catalunya en aquest agost. I aquí una lectora de l'Odissea traduïda per en Pau Sabater. Com estàs, Marta Cava?
1: Bé, aquí ja se'n compten els dies que em falten per agafar vacances.
0: Toc, tic, toc, tot arriba, tot arriba.
1: Això espero.
0: Què, t'ha agradat el llibraco?
1: Molt, molt. A veure, jo coneixia ja moltes històries, perquè jo havia fet grec clàssic a l'institut.
0: Ah, eres d'aquestes.
1: Sí, sí, sí, era d'aquestes, perquè no volia fer matemàtiques i la traducció era fer grec clàssic. I vaig dir, grec clàssic. I clar, a mesura que anava llegint el llibre, dic, ah, sí, això, així, saps, aquestes històries les recordo. I realment la traducció entra molt bé, que ara ho estàvem comentant, que ostres, jo em pensava que estaria molt de temps per dedicar la lectura, i res, en 10 dies me l'havia acabat. I l'altre dia sopant amb una amiga que també se l'estava llegint, i em diu, oi, ostres, és que l'he llegit superràpid, i perquè m'ha enganxat, i perquè a més és que entrava molt bé.
0: I la pel·li què? L'has vist?
1: No l'he vist, em fa molta mandra tancar-me a tres. Vull veure-la, eh? Vull veure-la. Sí. Això sí, vaig veure l'altre dia una de l'Uberto Pasolini, que és El regreso de Ulises. Molt bona. Agafa només la part quan arriba a Ítaca. I realment a mi em va agradar molt. Es nota que l'ha fet una persona que cuina amb oli d'oliva i entén una miqueta la cultura mediterrània. Perquè no la... crec que això no ho entén. Entén això sí. tan anglosaxó de pinyo-pinyo
0: no
1: i amb mantega.
0: Amb mantega.
1: Amb mantega, clar, i fregint tot.
0: Molt bé. Doncs avui a la Biblioteca Popular de Marta Cava, res de lectures d'estiu, ja ho sabeu, que ella va a la seva, ella va a la contra, i avui... resistències.
1: Exacte. Qualsevol llibre és bo per llegir durant l'estiu. No existeix això dels llibres estiuencs. És màrqueting, és un invent, vale? I comencem per un clàssic del cinema, però que realment era un llibre, que és Espartac. That you identify the body or the living person of the slave called Spartacus. I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus. Tots som Espartac.
0: Exacte.
1: O Espartaco,
0: o Espartacus, sí, sí, sí. O com li vulgueu dir. Jo li comentava a la Marta, clar, vam extreure aquest fragment de la pel·lícula que està a YouTube, i jo li deia, ostres, amb la d'anys que té la peli, i com emociona, eh?
1: Exacte.
0: Com aguanta de bé.
1: A mi me la van posar a l'ESO, a un crèdit variable que fèiem de pel·lis de Grècia i Roma, o sigui, pel·lis de Setmana Santa, i m'ho vaig passar molt bé, i em vaig flipar, i estava a l'ESO, i vull dir que era una criatura, i, ostres, sempre que penso en aquella pel·lícula que deia, ostres, que bo. I fins i tot hi ha un llibre del Douglas explicant com va anar tot el procés de rodatge. És que té molta història,
0: de,
1: eh?
0: Vull de l'actor, vols dir, de Kirk Douglas.
1: Sí, exacte. Mm-hmm. Bueno, anem al tema.
0: Sí, bueno, el tema, el que has dit abans, que la pel·li és una adaptació.
1: Exacte.
0: Literària.
1: Sí, jo no sabia que era una
0: jo
1: adaptació.
0: Tampoc.
1: L'autor és Howard Fast, l'ha dit en català L'agulla daurada, i la tradueix Lola Fígols. Llavors, és un llibre que s'ha de començar a llegir per la solapa del final, perquè explica una miqueta la biografia de qui era aquest home. Uh-huh. Howard Fast va estar a la presó i va escriure aquest llibre mentre estava tancat a la presó, perquè va ser una de les víctimes de la caça de bruixes de McCarthy, que va agafar, tu ets comunista a la presó, tu ets comunista. Ell era comunista, estava afiliat al Partit Comunista i va estar efectivament a la presó. I durant aquell temps és quan agafa la figura d'Espartac i n'escriu una novel·la. Val? Llavors, després ve la pel·li del Kubrick, que és... El plantejament és complet... La història és la mateixa. De fet, Howard Fast és guionista de la pel·li, i passa que el plantegen completament diferent. Val? L'altra és més cinematogràfica, i aquí el tema és diferent. Val? I un de l'altre guionista de la pel·li del Kubrick és el Dalton Trumbo, que va ser un mític guionista, que també va estar a la presó per comunistes, i els van agafar tots i van dir... Aquí començarem a fer-vos treballar, val? Per trencar una miqueta tota aquesta idea que es va muntar. Vale? Però anem a la novel·la. Val? Si bé a la pel·lícula comença pel principi explicant-nos els orígens d'Espartac, la novel·la comença pel final. I la història es basa en unes converses que té un grup de gent benestant, patricis, sobre qui va ser. És a dir, recorden Espartac, que és mort, i bàsicament l'odien. L'odien perquè va propiciar una revolució dels esclaus, no? I parlen de l'impacte... I ho fan d'una manera tan negativa que tu comences a prendre consciència de la importància que havia tingut aquella figura, no? I no és només una novel·la històrica. No és allò típic, hi haurà descripcions de com van els romans, de com es movien, de què menja... No. De fet, això fins i tot acaba sent secundari. Apareix, està molt ben descrit, però és una senyora novel·la, d'aquelles que t'enganxen, que estan ben construïdes de principi a final... per tot el tema de com construeix el ritme, els personatges, la trama, tot. Vull dir, és, va ser un novel·lista de cap a peus, Howard Fast, tot i que no el tenim a la memòria popular, perquè ens ha arribat la pel·lícula, no. Val, ja, evidentment, és una obra molt política i amb molta crítica social i que planteja un tema que és la llibertat, no? Que, ens, que ara ens ressona aquesta qüestió, i quan acabeu de llegir la novel·la entendreu perquè és important saber que l'autor estava a la presó, bàsicament, perquè, clar, aquesta obra a la presó, si no l'hagués escrit des de la presó, seria completament diferent, em penso.
0: Doncs aprofiteu que teniu la traducció en català publicat a l'Agulla Daurada, traducció de Lola Fígols, aquest Espàrtac de Howard Fast. Ara m'apuntaré aquest nom.
1: Exacte.
0: Sí?
1: Sí.
0: Següent proposta, següent llibre sobre resistències a la biblioteca avui de Marta Cava.

0: La música ja dona alguna pista.
1: Exacte.
0: Això va de partisans.
1: Exacte. A Itàlia hi ha bastanta literatura sobre partisans. De fet, porto dos llibres. Primer comencem amb aquest, que és un assumpte personal, de Beppe Fenoglio, editat per l'Abreu, amb traducció de Xavier Lloveres. Beppe Fenoglio va ser un autor que va morir jove, tenia 40 anys, però va ser membre d'una brigada partisana durant la resistència italiana, no? I va escriure aquest llibre perquè la van animar, sobretot, dos amics seus, que eren també editors i que segurament a molta gent li sonen els noms, que són Italo Calvino i Natalia Ginzburg.
0: Més que Howard Fassi, sí, que
1: exacte,
0: sonen, eh?
1: Sí. I llavors, ell acaba escrivint aquesta novel·la que té molt d'èxit a Itàlia en el seu moment, val? I no és la típica novel·la de partisans. És a dir, no espereu aquí trobar-vos grans aventures, grans allonses, sinó aquí el que ens explica... Vull dir, l'activitat dels guerrillers la coneixem al nus de la història, a la meitat. La resta és una història realment personal, val? Perquè el protagonista és partisà i descobreix que la dona que estima ha tingut una relació amb un altre home que coneix. I clar, aquí entra una miqueta la contradicció entre la lluita i el tema personal, no? Mm-hmm. Perquè bàsicament decidirà investigar què va passar entre ells dos, si és cert tot el que es diu, i això farà que la lluita quedi en un segon pla i fins i tot s'acabi arriscant la vida perquè entra en zones on no ha d'entrar, que pot córrer perill, per poder saber què passa, no? Llavors, és una història de partisans, però també és una història d'amor, no? I una història personal, perquè sempre diuen allò que... ara no ho citaré bé, i és igual, no ho diré millor, per si de cas. Allò personal és polític, també, val? Mm-hmm. És sempre aquest tema. Llavors, no és un pamflet revolucionari, no és allò de dir, mireu els maquis, tot el que va... No, vull dir, és una història que t'explica, no, també la cara A i la cara B de la lluita, no? Que sí, que era per una causa justa, però que també era un sacrifici personal i que et deixava enrere de moltes coses, no? I, de fet, és una història humana i és un relat també d'un home que està enamorat i he de dir que tant a l'inici com al final... és intens i vibrant. O sigui, em va deixar al·lucinada.
0: Què vol dir
1: al·lucinada.
0: Intens i vibrant?
1: Que comença tan fort, és allò que t'agafes i dius, ostres, quin tros d'història estic a punt de viure, no? I després, és allò que va amb velocitat de creuer i després al final, patapam, i dic, ostres, que ben treballats els inicis i els finals, que això és un tema molt important també en literatura.
0: Doncs Un assumpte personal, de Beppe Fenoglio.

0: I aquesta és la segona història partisana?
1: Sí, després hi ha una altra.
0: Ah, hi ha una altra?
1: Sí, sí, sí, sí. És, això seria més una xarxa clandestina de resistència. Bueno, explico de què va el llibre.
0: Sí, digue'm tu.
1: Qui salva una vida, de Núria Cadenes, editat per Proa. De fet, va ser el Premi Proa de l'any passat.
0: Val? Ah, meva, ja, llavors, ja, hòstia, aquesta l'he llegit i tot.
1: Sí, sí, sí. Està basat en una història real i familiar d'un parent de la Núria, que quan va descobrir la història doncs va dir, ostres, és molt potent com per construir una novel·la, no? I bàsicament a parlar d'aquelles xarxes que ajudaven a les persones atrapades a Espanya a fugir cap a França, evidentment de manera clandestina, a travessant els Pirineus des de la Cerdanya. Llavors, és molt curiós perquè és un grup de persones heterogènies, és a dir, no és l'estereotip de persones molt compromeses, sinó que hi ha gent que fins i tot... És més que res un tema de salvar vides, no? Ja no és un tema polític, és un tema d'humanitat. I, sobretot, hi ha un personatge central que és mossèn Joan. Clar, era un mossèn, ja sabem que la gran majoria, durant el franquisme, els mossèns es van posicionar molt a favor dels poders fàctics, del franquisme, i tots, bueno, es podria dir que eren bastant fatxes, però sempre hi havia algú que era més escarranós, que va treballar en la clandestinitat per intentar oferir una mica de resistència o plantar cara al règim de manera directa o indirecta, no? Perquè és això, la seva consciència li demana a aquest home actuar, no pot quedar-se quiet, i per això se salta la llei i va contra la dictadura. Està escrit que podria semblar una novel·la d'intriga, no? Ens pensem allò, no? Com fugen, com de llonces... Però està escrit de tal manera que va fent molts salts en el temps i a poc a poc tu vas construint la història, no? Això està prou bé, però demana també que el lector estigui molt atent a tots els detalls. Vull dir, és un llibre d'aquests que t'has de llegir pràcticament molt seguit per no poder-te perdre, però està molt bé perquè la Núria té una veu pròpia. Això s'ha de dir perquè jo m'havia llegit llibres anteriors que eren Tiberi César i Guillem, que era sobre Guillem Agulló, i són dues històries plantejades completament diferent, no? I de sobte, patapam, et fa això, que fa aquests salts, que dius, ostres, està molt bé, però a la vegada és com, ui, és un moment, necessito aquí apuntar-me detalls i xarxes i tot plegat per poder entendre, però realment és una obra de molta qualitat i realment el Premi Proa està ben merescut.
0: No, i és això, no?, aquest vincle personal que encara ho fa com més atractiu tot plegat.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí, sí,
0: que
1: sí.
0: El personatge estigui, bueno, sigui un parent seu, no? Sí. És el del mossèn, no?
1: Sí, és família de mossèn Joan.
0: Sí, sí, mossèn Joan. Doncs vinga, Qui salva una vida, de Núria Cadenes.

0: Vinga, anem fent créixer la pila.
1: L'Agnès Eva Amoré, de Renata Viganó, de l'editorial Valenciana Afers, amb traducció d'Ivan L. Llop. Val, també tornem al tema dels partisans, però què fa diferent aquesta història de l'altra que he portat? Doncs que està protagonitzada per una dona, no? Normalment la gran majoria d'històries que ens han arribat de partisans, maquis i guerrillers han sigut homes. Mm-hmm. I aquí em va cridar l'atenció això de dir, ostres, per fi una figura femenina que està aquí liderant una revolució. Podria semblar que és una història biogràfica, com és el cas de Beppe Fenoglio, però no ho és. Vull dir, l'Agnese va ser una dona que va existir i l'autora va conèixer i llavors va crear la seva història. Vull dir, ella barreja, agafa aquest personatge que existeix i després aporta també les seves vivències com a membre de la resistència, que ella també ho va ser, no? Llavors l'Agnese descobreix un dia que els nazis han matat el seu marit. Llavors és quan decideix passar d'un segon pla a un primer pla i unir-se a la resistència. Tornem amb el tema que no cau en els típics estereotips d'aquest tipus de narracions de maquis i tot plegat, però sí que està molt bé perquè descriu molt bé com s'organitzaven, la camaraderia que hi havia, com fugien, les estratègies, la clandestinitat, el risc i el coratge que necessitaven tots per aguantar. Clar, també està molt bé perquè l'Agnès feia com de mamma, no? Aquella figura femenina que tenia aquell que cuidava, no?, a la gent del seu entorn, però ella també s'implica a la lluita. És a dir, no és aquell estereotip de no, ella es quedava en un lloc i cuinava i tenia cura de la gent i no, ella també s'implicava i baixava el fang i lluitava, i tant en el cas d'un assumpte personal com amb l'Agnès va morir, està molt bé que no es romantitzi, és a dir, s'explica tal i com era la vida dels partisans. I això està molt bé,
0: sí,
1: perquè,
0: clar... Vida dura.
1: Exacte, vull dir,
0: duríssima.
1: No era fàcil i també generava moltes contradiccions a vegades.
0: Literatura italiana està bé, que ens vagis portant literatura d'altres llocs, sempre t'ho agraeixo, això, perquè estem molt encasellats. I què, arribaríem ja al final?
1: Exacte.

0: Ens traslladem als anys 30?
1: A Astúries, sí. La balada del norte d'Alfonso Zapico, Estiberri. Això són quatre còmics. És a dir, si us hi poseu, us heu de posar amb els quatre còmics. Vull dir, jo... Hi ha hagut pocs còmics que m'hagi llegit en la meva vida que m'hagin enganxat tant com aquest. Val? Ens situem. Astúries, any 1934, val? Encara no havien començat a passar les coses grosses, grosses, grosses que vindrien després. Llavors es convoca una revolta minera. En principi, bueno, havia d'haver-hi una vaga general.
0: A tot el
1: val?
0: País, no?
1: A tot el país, mm-hmm. Però només acaba funcionant relativament bé i amb certa força Astúries. Sobretot perquè clar, hi havia el tema de les mines i les condicions eren bastant deplorables i clar, allà es van implicar moltíssim i va acabar sent com una mena de revolta minera més que una vaga general. Val? Llavors, aquest és el context on ens trobem i al llarg d'aquests quatre volums el que fa l'Alfonso Zapico és, en el primer ens explica una miqueta la prèvia, no? El context que hi havia abans d'aquesta revolta, i ens presenta els tres personatges principals, que ara diré quins són, i després ja en el segon està molt centrat en els moments de la revolta. El tercer és el fracàs, o sigui, què va passar i què van haver de fer els miners després de tot, perquè van enviar l'exèrcit des de l'Estat, van enviar l'exèrcit per reprimir aquesta revolta, i el quart és un volum de conclusió de tots els personatges, del context històric i què va enllaçar amb la revolta minera. Val? Els tres protagonistes són el Tristán Valdivia, que és un jove que està vivint a Madrid, és periodista, i decideix tornar a casa per temes de salut. Què passa? Que un cop arriba allà, descobrim que és fill d'un dels empresaris miners més importants. Mm-hmm. Val? I comença a parlar amb una noia que treballa a casa dels seus pares, que és la Isolina, que és filla de miners, i ell al principi no li explica qui és. Li diu que és un senyoret i ja està. I bàsicament es comença una relació, i llavors aquí entra un altre personatge, que és l'Apolonio, que és el pare de la Isolina, que és un dels miners que treballa a la fàbrica del pare del Tristán, i que es veurà arrossegat pel tema de la vaga. Ell en principi no vol participar, però s'acaba arrossegant tant que fins i tot, enmig de la relació de la seva filla i del Tristán, ell acaba fugint amb el Tristán per amagar-se les muntanyes quan la... Clar, és això, és que són moltes coses la història, perquè són quatre volums, no? Però està molt ben estructurat i està molt bé, perquè jo no coneixia aquesta història, i clar, va ser una miqueta la llavor del que va venir després, val? A l'any 36, i realment era un episodi que no coneixia, i havia recomanat altres coses amb la Clàudia, quan tu no hi eres, estaves de vacances, vam parlar de temes de miners i temes de... i un altre còmic de l'Alfonso Zapico, i realment és són quatre còmics que valen molt la pena.
0: Molt bé. Aquest es diu La balada del norte.
1: Exacte, sí.
0: Doncs vinga, més lectures a la Biblioteca Popular de Marta Cava. Aquest estiu tornarem a veure'ns, no?
1: Sí, d'aquí
0: un cap de setmana d'aquests d'agost.
1: Sí.
0: Doncs res, que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: I a vosaltres, gràcies per seguir-nos. Us deixem amb l'Hora 14, aquí a la sèrie Ser Catalunya. Més Tot és Comèdia, dissabte vinent a la 1. Adeu.

0: Aquesta víctima ja són 16 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
1: 7:58.
2: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
1: Ens queda un minutet per arribar a les 8 del matí. La Laura Estrada ja la veiem preparada per presentar l'Aquí Catalunya. Què tal, Laura?
3: Què tal? Molt bon dia, com esteu?
1: Què teniu avui?
3: Doncs mireu, ara farem un traurem el cap a Ceuta per veure com es desperta la ciutat. Parlarem, de fet, amb una entitat, que és l'associació Elin, amb en Ramsès Mohamed Azumic, per saber una mica com es desperten i quina és la situació ara mateix. També a les 9, al Racó de Pensar, ve la Yolanda Sey, l'actriu i cantant, i es pregunta si els partits polítics poden fer servir la música dels grups sense el seu permís. Ho preguntarem, de fet, a un expert, que és en Ferran Alemany. També entrevistarem la Laura Andrés, la pianista. De fet, és col·laboradora de l'Equip a Catalunya, la coneixem molt bé els oients. I acabarem amb La vida amb síndrome de Down, que és la conversa amb en Quim Vilamajor, que és un influencer i autor del llibre Sento la vida amb un cromosoma de més.
1: Veig que teniu sorteig d'entrades per PortAventura.
3: Sí.
1: Jo no hi puc participar, no?
3: Bé, si truques i fes veure que no ets tu i no et reconec, potser llavors sí.
1: Gràcies, Laura.
3: Que vagi bé.
1: L'Aquí Catalunya, a partir de les 8, a les freqüències de SER Catalunya, a la SER continua l'Hoy por Hoy.
4: Son las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.

0: Lorenzo. Hoy por hoy.
1: Radio Barcelona. Cadena SER.
2: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
3: El ventilador a tope y tú sin dormir.
4: ¡Qué calor!
3: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
5: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40, divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
6: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
7: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
8: Hòstia, m'encanten!
7: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
9: Ho haveu sentit?
7: La Treva, el programa de l'Aitana i l'Amparo. Cada migdia a partir de la una, a la SER i SER Catalunya. La ràdio que enganxa.
10: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
11: A mesura que vas creixent i vas fent-te gran i vas d'alguna manera generant més impacte o expectació, també tu generes més inseguretats perquè la gent espera més de tu i la cosa creix, però creix en totes les direccions. També seré capaç de sostenir tot aquest do que se m'ha donat, no? El podré mantenir. És una cosa que ningú parla d'ella, no? Però que és una cosa que està present.
10: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: contigo.
1: Eso. Hoy por hoy. Eso. Cadena Ser.
2: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Aquí a Catalunya a l'estiu som molt de platgeta, però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
5: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
4: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
6: Tata Coll, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
6: Feia molt temps, no, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
7: Sí, sí, et diré que fa no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, a les costes estic apretant que necessitaves descansar més de lo millor dos dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, a on sigui.
4: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues? Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
8: Què t'hi jugues?
9: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
1: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Que t'hi jugues amb Joan Tejedor.
3: Bon dia, com esteu? Benvinguts al Que t'hi jugues, 12 i 6. Benvinguts al mes d'agost. Overbooking als mitjans de transport per anar de vacances, aeroports, etc. i serveis mínims als mitjans de transport de la rutina, autobusos, trens, etc, etc. Anem als que treballeu a l'agost en les aventures per arribar als matins a la feina. Serveis mínims també als rivals del Barça aquesta pretemporada, perquè l'amistós que havia de jugar el conjunt de Hansi Flick per tancar la gira aquesta tarda s'ha suspès. Li faltaven jugadors al seu rival i, per tant, l'equip tanca la gira amb un partit entre els convocats que s'està celebrant ara mateix a l'escenari del que havia de ser l'últim entrenament previ a l'amistós de la tarda. Nil Solà, com estàs? Bon dia.
4: Hola, què tal, Joan Tejedor? Molt bon dia.
3: Partidet, allò, amb 11s i tot, eh?
4: Partidet amb 11s i tot. Hem pogut veure aquests 15 primers minuts. L'equip A i l'equip B, per dir-ho d'alguna manera, empatant a un. Ha marcat Fermín en un dels equips, ja ha marcat Xavi Espar en a l'altre equip. Els dos 11s formats, el primer per Teke a la porteria, Xavi Espar, Christensen, Gerard Martín, Jofre, de fet és la mateixa 11 titular que va jugar l'altre dia contra el Birmingham, al mig del camp Bernal, Casado, Iori, Angoren, a dalt Adeyemi, Ebrima, Tunkara i Àlex González, l'altre 11 format per Iker, defensa de Ford, Héctor Ford, Araujo, Cortés i Pesquer, mig del camp per Brian Fariñas, Fermín i Guille Fernández, i a dalt Rooney, Toni Fernández i Rafinha. Evidentment Flick només té a Hamza Abdelkarim com a davanter centre, i avui està provant aquest entrenament dos falsos nous, com són Toni Fernández i Ebrima Tunkara.
3: Per tant, més proves que pot fer Hansi Flick, i heu sentit el nom de Rafinha en aquests 11, eh, Nil, que no el vam veure a l'amistós de divendres, que de seguida l'analitzarem. És un dels que no va tenir participació perquè arribava tocat i va arribar mitja setmana, però hi ha Rafinha agafant dinàmica de normalitat.
4: De Rafinha agafat dinàmica de normalitat, evidentment és un dels que més ha sorprès, també jugant Fermín, que tampoc ho va fer, els dos partint en aquest 11 titular d'aquest partidet d'entrenament, on poques conclusions es poden treure, evidentment, més que res, que tornen ja a jugar els dos futbolistes i que Flick prova això del fals nou, tenint en compte que potser aquesta temporada, depèn de com acabin les coses, ho haurà d'utilitzar bastant.
3: Per tant, l'estaix de pretemporada acaba unes hores abans del que estava previst. Ja ho tenim tot pràcticament enllestit per poder-ne fer balanç. Serà una de les qüestions a la qual dedicarem força estona en aquest Què t'hi jugues, que arrenca ara mateix i que, amb el Nil rematant l'estaix, també ve carregat de notícies. Què t'hi jugues?

0: Notícies per explicar-vos i també regals per oferir-vos. Tinc per aquí a l'Asier Chaves, al càrrec de la producció. Asier, com estàs? Bon dia.
1: Què tal, Teje? Bon dia.
0: T'envia gent a remullar-se al parc aquàtic de PortAventura, al Caribe, perquè és insuportable aquesta onada de calor, eh?
1: Doncs sí, perquè a l'estiu l'aventura més refrescant és a Caribe Aquatic Park, i aquest any podeu descobrir la nova àrea pirata Coral Bay, una zona familiar per totes les edats, amb una piscina multiaventura, única al món, múltiples tobogans, i la primera watercoaster d'Europa, només a PortAventura World. I avui, Teje, regalem dos packs de quatre entrades per anar al Costa Caribe Aquatic Park. Dos packs de quatre entrades.
0: Dos packs de quatre entrades. Estem esplèndids avui, eh?
1: Sí, avui ens toca. Avui estem molt generosos.
0: Farem el sistema de sempre, és a dir, paraula clau, i avui no el més ràpid, sinó els dos més ràpids s'enduran aquest premi. La paraula clau...
1: Toca mullar-se.
0: Toca mullar-se.
1: Sí, quan sentiu toca mullar-se, no ara, després, més endavant, quan sentiu toca mullar-se, els dos més ràpids s'emportaran aquests dos packs de quatre entrades per anar al Costa Caribe Park, de Costa Caribe Aquatic Park de PortAventura.
0: Doncs estigueu atents al telèfon durant el programa, ara el que toca és informar-se. Nil, aquest estatge de pretemporada ha servit perquè Flick, com deies, vagi fent proves en diverses posicions que encara l'equip busca reforçar, una d'elles la del davanter centre. En aquest sentit, t'escoltàvem i explicar el Larguero, que és un dels noms dels quals havíem parlat la setmana passada, eh? I és en boca de molts oients i de molts aficionats del Barça, de molts que ens deixen missatges. És el de Ferran Torres, l'heroi de la final del Mundial amb aquell gol a la pròrroga que va donar el títol a la selecció espanyola. Òbviament s'ha revaloritzat, té un any més de contracte, el Barça el vol renovar, tot i que Nil no pensa fer bogeries al Barça per retenir-lo, això sí, de cap manera el vol posar al mercat.
2: Correcte, el Barça no posarà al mercat a Ferran Torres. De fet, la voluntat del Barça és molt clara, i ho estem explicant ja aquí, el que hi jugues en els últims dies, és la de renovar el futbolista de Foios, és la de renovar Ferran Torres, fer-ho aquest mes de setembre. Ja és una situació que ha passat en altres casos, com el de Frenkie de Jong i el d'Eric, que van ser renovats un cop entraven ja en el seu últim any de contracte. És un mètode que el Barça ha fet en diverses ocasions. Si no es tracta d'un futbolista que no està d'acord amb el seu sou, amb el seu rendiment o amb el seu estatus dins de la plantilla. Per exemple, en Fermín li quedaven dos anys, el van renovar fent una millora de contracte perquè no estava d'acord amb el seu rendiment amb el seu sou. És el mateix cas que pot passar en breus amb Marc Bernal o també amb Gerard Martín. El Barça considera que Ferran en aquest sentit està a l'escaló salarial que li toca. Accepten que segurament se li haurà de fer una millora contractual, accepten que no hi ha cap problema en pagar els 8 milions d'euros al Manchester City, que Mateu Alemany va firmar en el contracte de que si es renovava Ferran s'hauria d'indemnitzar el City amb 8 milions més, però el que explica el Barça, la voluntat, és que aquesta renovació se li ofereixi al setembre. A dia d'avui, a dia 3 de juliol, a les 12:12 del migdia, el Barça no té cap notícia del Paris Saint-Germain, no ha rebut cap oferta. El Barça considera que Ferran és jugador seu i que fins que Ferran no es manifesti dient que vol marxar, en principi no hi ha d'haver cas. De moment, aquesta manifestació que hagi de fer Ferran no ha arribat, està de vacances. En el club esperen que entre el 10 i el 12, que sigui quan torni, si hi ha alguna novetat, Ferran ho comuniqui. De moment, insisteixo, cap notícia del Paris Saint-Germain. El Barça vol renovar Ferran Torres i el Barça no posarà al mercat el davanter.
0: En aquest sentit, es pronunciava també Flick després del partit de divendres, quan li preguntaven per Ferran, deia Ferran està de vacances i no l'he molestat pas mentre estigui de vacances. Ja la Núria Vilamala us ha penjat al YouTube, on estem com sempre en directe matent el Què t'hi jugues, el canal del Què t'hi jugues, una enquesta. Voleu que Ferran Torres es quedi al Barça? Sí, no, podeu anar comentant. I el Sergio ens diu bon dia des d'Almeria, l'Alicia també buenos días des de Huesca, el Roberto ens diu bon dia a tothom, aneu entrant i podeu votar aquesta enquesta que ens ha penjat ja la Núria de si voleu que Ferran Torres es quedi al Barça. De moment, el que us explica el Nil Solà, el Barça segueix senyit al seu pla, que és quan tanqui el mercat abordar aquesta renovació, igual que ha fet amb altres casos de jugadors que entraven a l'última temporada de contracte, fer-ho 4 mesos abans de que siguin lliures per negociar amb ningú i abordar aquesta pròrroga del seu contracte. De moment el Barça no té notícies ni de Ferran ni de cap club que vulgui endur-se-la en ferm a aquest mateix mercat d'estiu. Això sí, la renovació que li oferirà el Barça a Ferran serà d'acord amb el rol que li veuen a l'equip, no de ser una estrella, un davanter titular, sinó de ser un futbolista com està sent importants i fent gols. Nil, pel que fa al mercat, però, nom que hem explicat a les últimes hores. Rodri Hernández, el capità de la selecció espanyola, el migcentre de City, el pilotador, el Barça, que sap que per Frenkie de Jong, com a mínim per mesos, està en disposició de poder fer aquesta operació econòmica. És a dir, el Barça, si vol abordar l'operació Rodri, li cap dintre del marge que té per fitxar.
2: És així, és el que acabes de dir. El Barça està molt i molt atent a la situació de Rodri, que fa unes setmanes semblava que ho tenia totalment fet amb el Madrid. És veritat que la voluntat del jugador és tornar a Espanya, això és claríssim. La voluntat del jugador li agrada, o li agradaria tornar a jugar al Madrid, però en els últims dies, podria dir l'última setmana, s'han produït alguna sèrie de moviments que fan, que li han fet saber a Rodri que el Barça estaria interessat en els seus serveis. Li han fet, el Barça és conscient que a Rodri li agrada el projecte esportiu del Barça, i en el club tenen preparats al voltant de 50 milions per poder afrontar aquesta operació. Quin és l'únic dubte? Que realment Rodri li transmeti al Barça que vol ser jugador del Barça. És a dir, el Barça el que no farà serà entrar en subhastes amb el Real Madrid. En el Barça li encaixa per perfil, li encaixa a nivell de traspàs, podria fer afrontar aquesta operació, que voldria dir, per exemple, no fitxar un central. Aquests 40-50 milions que es podrien destinar a Rodri agrada, evidentment, a Flick, agrada a la direcció esportiva. És un futbolista que a nivell de joc encaixa. Hi ha futbolistes de la selecció espanyola, 8 companys de Rodri, que l'han intentat convèncer perquè vingui al Barça. El Barça pot afrontar l'operació, el Madrid ho tenia molt avançat, ara falta saber realment si Rodri veu de veritat l'opció de jugar al Barça o manifesta al Barça el seu interès. Si això passa, el Barça farà passes endavant per poder-se fer amb els serveis de Rodri.
0: Per tant, ja sabeu que no és la prioritat número 1, que el Barça està molt centrat també en com reforça la davantera, però que al mig del camp, més amb la lesió de Frenkie, també és una posició que es pot reforçar, i Rodri, òbviament, no es pot obviar el moment de forma en què està, com encaixa el sistema de joc del Barça, que li queda un any per acabar contracte amb el City, que ell vol tornar a la Lliga Espanyola, tot i que ja sabeu que el Madrid també fa temps que hi va darrere, i ens explicava l'Héctor fa uns dies que, veient el rendiment al Mundial, el Madrid ha reactivat aquest interès i, per tant, també abordaran l'operació. I aquí afegim una cosa, ni us explica la informació, jo us afegeixo. Sabeu que el Barça, us venim explicant, que Flick es considera prou cobert amb els centrals. Rodri és un mig centre dels quals pots reconvertir en cas d'emergència. No dic el Barça busca Rodri perquè pot jugar a central, no. Però en cas de que arribés un perfil com Rodri, si tu arribes a una semi de Champions amb 3 baixes a l'eix de la defensa, va jugar un Mundial amb Luis Enrique de central, complint amb escreix. Per tant, és un valor afegit que té aquest perfil de jugador que no tenen altres dels mitjos centres que sí que té el Barça. Per acabar de rematar l'estaix, Nil, hem pogut veure molts jugadors joves, i n'hi ha que, en funció de com vagin encaixant totes aquestes peces del mercat, tenen l'expectativa, perquè no, de fer-se un lloc al primer equip, com són, per exemple, Álvaro Cortés o Xavi Espar, que són dels que més han tingut presència la passada temporada i també havien estat cridats a tenir protagonisme en aquesta pretemporada.
2: Sí, sense cap mena de dubte. A més, s'ho estan guanyant a la gespa. Álvaro Cortés ja va debutar, Xavi Espar també, però és que més enllà de la gespa, són contundents també quan es posen davant dels mitjans de comunicació. Els dos reconeixen que ja se'ls ha acabat l'etapa filial i que ara mateix l'objectiu que tenen, fer-se un lloc al primer equip.
3: La etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay, es una cosa que me gustaría. No he hablado con él, pero sí que siento su confianza y que me puedo ganar un puesto.
4: Bueno, la verdad que ahora mateix, pues això, estic centrat en poder donar el màxim per quedar-me aquí. El meu objectiu és estar aquí al Barça, i sempre ho ha sigut, porto molts anys aquí al club i sé el que he de fer, o sigui que seguiré intentant que demostrar el meu nivell i aprofitar les oportunitats.
2: Aquests són Xavi Espar i Álvaro Cortés, com deia, dos futbolistes que han tingut oportunisme en Flick. És veritat que el tema dels centrals ara mateix, Jou Verbuquín, i també ha anat al lateral dret, tots els escenaris oberts, perquè els dos futbolistes, ja ho heu escoltat, tenen clar que no jugarà l'any que ve al filial, per tant és o quedar-se al primer equip o buscar-los alguna sessió. En el cas de Xavi Espar, que encara li queden 2 anys de contracte, el Barça té molt clar que li vol fer una millora d'aquest contracte, perquè és un futbolista en el qual es creu que té un potencial pel futur.
0: De fet, una mica la política del club va cap aquí, no, Nil? Ja s'ha apostat de manera ferma per que els jugadors que tinguin l'etapa filial cremada, com consideren ells dos, se'ls pugui trobar sortides, si no hi ha lloc al primer equip, en clubs on es mantingui un control d'ells, tant pel que pugui fer referència a futurs ingressos, com sobretot, si esclaten al nivell que s'espera que poden arribar, poder-lo recuperar a un preu preferencial.
2: Sí, hi haurà uns canvis en l'estructura del club, es passarà molt més a unificar tot el que és primer equip i filial, perquè no passin casos com els de futbolistes que amb 16, 17 anys, 18 puguin estar temptats de marxar a fora. El Barça, a través de Deco, vol unificar aquests criteris, i això permetrà, doncs, tenir més control del futbolista. És una de les feines que creu el director esportiu, que ha de fer més fort el Barça, més fort encara a la Masia, i en aquest sentit, doncs, es prioritzaran a partir d'ara sessions amb opcions opcions de compra o vendes directament, això sí, sempre tenint una recompra pactada ja en el moment inicial. Un dels primers casos que es podria donar, que ara mateix s'està acabant de negociar, és el de Jofre Torrents, que marxaria cedit a l'Ajax amb una opció de compra de 5 milions d'euros per part del conjunt holandès pel 50%, i el Barça està acabant de pactar una recompra que podria anar al voltant dels 15. Allà amb això t'assegures que si el futbolista juga i ho fa molt i molt bé, l'Ajax se'l vol quedar, et paga aquests 5 milions d'euros, i en el cas de que en pugui valer 30 d'aquí dues temporades, doncs tu pots acabar-lo fitxant per 15 i després vendre'l pel que vulguis o fer-lo servir pel primer equip. És un model que és veritat, s'ha de dir, el Madrid ja ha fet servir amb diversos futbolistes, com per exemple Nico Paz, i que realment els hi ha funcionat, perquè està molt bé la Masia, però no tots caben, evidentment, al primer equip. Per tant, pots tenir rendiment, pots treure també rèdit econòmic, i això és el que busca el Barça, fer-se encara més fort.
0: Estarem pendents, Nil. Qualsevol novetat d'aquí a la una, seguim amb micro obert. Entenc que si Flick us atendrà quan acabi aquest entrenament, però que és possible que abans de la una del migdia hora catalana encara no, oi?
2: En principi ens atendrà, però veient l'hora que comença l'entrenament, sembla complicat que pugui atendre'ns abans que acabi aquest que t'hi jugues.
0: Estàs obert. Si apareix, l'escoltarem amb el seu anglès fantàstic. Fins ara, Nil. Bona tornada,
2: només,
0: si no me'n parlem.
2: Només faltaria una abraçada. Fins ara.
0: Anem a analitzar el que ha sigut aquest estès del Barça.
5: ¿Qué te jugas?
0: Aquest dilluns saludem uns dels analistes de capçalera del Què t'hi jugues. Àlex Dalmas, com estàs?
6: Molt bé, què tal, Joan?
0: Què et sembla aquesta carta, Rodri? Que no és prioritat absoluta, però que el Barça té a la màniga i que pot afrontar.
6: Bé, m'ha sorprès. Jo crec que amb el cas de Rodri hem de desvincular dues coses. La primera d'elles és el que tu has comentat. A mi em sembla un jugador extraordinari, un jugador que entén el joc posicional, que entén el joc del Barça, que a més et pot ocupar aquestes dues, tres posicions amb qualsevol sistema. D'això no hi ha dubte ningú, i crec que dins del club no en tenen. I l'altre és si el Barça el necessita. La meva percepció personal és que no necessita Rodri, que diguéssim que... independentment de la lesió de De Jong, independentment del que passi amb Caçador, jo crec que hi ha un jugador que és Marc Bernal que està irrompent amb molta força i que seria una mica tallar-li aquesta progressió. I a més ens estem oblidant, jo crec, de l'última part de temporada de Gavi jugant com a 6, com a mig centre, que va ser molt bona, no? Així que... jo crec que una de les prioritats, i crec que el club així ho entén, no hauria de ser aquesta, que la posició de nou, fins i tot la de central, hauria de passar per davant. Evidentment, si arriba, doncs serà un jugador que et sumarà, però des del meu punt de vista, jo no crec que sigui necessari per la propera temporada.
0: Veurem què acaba donant de si aquesta operació, que, com diem, no és la prioritària pel Barça, però estaria en disposició de fer-la. Sabeu que hi ha el Madrid darrere, sabeu també, venim tots escaldats al principi d'estiu al Madrid ficant-se amb l'operació Julián Álvarez, fent aquella oferta per després no entrar en negociació, però cada moment ja posa un preu de sortida. També cadascú juga les seves cartes en aquesta partida del mercat. Veurem també quines cartes juga Ferran, no? Àlex, que ja ens explica el Nil que el pla del Barça és renovar-lo, que això d'haver de pagar 8 milions de variables del traspàs no és problema, que compten amb Ferran, però que hi compten per fer el rol que fa fins ara, que no el veuen com un nou titular, i per tant tampoc a l'hora d'oferir-li una renovació no li poden oferir una cosa fora del rol que li preveuen a l'equip. Tu què faries amb Ferran?
6: Sí, i jo estic molt d'acord amb el club, eh? A mi Ferran és un jugador que m'agrada moltíssim, crec que és un jugador que és molt difícil de trobar al mercat en el rol de quart davanter. Jo crec que el Barça sí que té un marge de millora aquí, havent perdut a Lewandowski. Crec que és el moment per anar, com enfoca el club, com enfoquem tots des de fa mesos, anar a per un nou o un primer espasa, no? I que Ferran és aquest jugador que et pot ocupar qualsevol de les tres posicions amb molta solvència, i que l'has de tenir perquè és un quart davanter que et suma moltíssim. Però estic d'acord amb el club, és a dir, no es pot tornar boig en aquesta renovació, que hi comptaria, sens dubte. És un futbolista que m'agrada molt, fins i tot crec que és un futbolista un punt infravalorat, sense pilota és boníssim, és dels millors del món, però el Barça no es pot tornar boig. Jo aquí estic d'acord. És a dir, entenc que el Barça ha d'actuar en un tema de fer-li entendre a Ferran que serà un jugador importantíssim i que serà un jugador estructural, no des de la titularitat absoluta de la posició de nou, sinó des de la suma de minuts al final de temporada. És a dir, que quan es faci el còmput de minuts a l'acabar la temporada, segur que estarà entre els 11 o 12 més utilitzats, i a partir d'aquí se li hauria de fer veure aquesta importància. Però estic molt d'acord amb la política que té el club. No es pot entrar aquí a renovar a Ferran com si fos un Haaland, un Mbappé, un Harry Kane, perquè ara mateix doncs el Barça necessita aquests diners per altres prioritats.
0: Segurament és la gran cruïlla de l'estiu, com es reformula l'equip, l'eix central de l'atac, la zona central de l'atac, i com es reparteixen a nivell numèric els gols que t'ha de portar un davanter centre. No eren els que va fer Lewandowski l'any passat, sinó els que feia fins i tot en anteriors temporades on havia sigut més important. I aquí hi entro com l'amistós que vam poder veure divendres al vespre, que no hem tingut ocasió de comentar-lo, en què el nom més destacat va ser el de Hamzat Delkarim, aquest davanter egipci que va jugar al Mundial amb la selecció del seu país i que va ser protagonista, Àlex, fent els dos gols del Barça durant els 90 minuts.
6: Sí, una de les millors notícies. A mi em va agradar molt la personalitat. A veure, Hamzat Delkarim, que jo l'havia seguit molt al juvenil, amb la Copa de Campions, Copa del Rei, és un davanter que ja el veu veure l'altre dia, que és diferent a tots aquests rols que està buscant el Barça i que té el Barça. És a dir, és diferent a Fernan i és diferent a un hipotètic Julián o qualsevol cosa que busqui. Ell és un nou amb molt instint golejador, és un nou d'àrea i és un nou que, associant-se, té certes dificultats o... Vaja, no és el seu punt més fort, no? Però, en canvi, és molt bo en la descàrrega, guanya molts duels i té molt gol, té molt olfacte. Precisament perquè és un nou que és diferent a tot això, a mi em sembla un perfil molt interessant. És un perfil amb molta alternativa. Hem de pensar que Hamza va jugar al Mundial amb Egipte 57 minuts i que, per tant, no hauria d'estar aquí i ell va avançar la seva tornada. Crec que ell sap que és la seva oportunitat i no oblidem... Tu ara ho comentaves, Joan, ara mateix el Barça no té aquest nou que està buscant, la situació de Ferran és la que és i és una oportunitat. Crec que és una molt bona notícia i crec que Hamza, òbviament, pas a pas, no hem de fer cracs abans d'hora.
0: Clar, que ningú però... es pensi que estem parlant, Àlex, de que està opositant a recollir aquesta vacant, ni molt menys.
6: Ah, exacte, Joan. Ni és molt a dir, menys. No pot ocupar aquest rol que se li espera del Julián o del qui arribi, però si és un jugador, tenim molt controlat i és una xarxa de seguretat en aquesta posició de nou. Per què no? Perquè té gol i perquè és un recurs que ara mateix té el club i l'ha de contemplar.
0: Però el veus per quan estigui en el seu punt de maduresa futbolística, si evoluciona a jugador classe mundial, pel perfil de futbolista aquest, l'imagines sent un nou del Barça o el nou del Barça és una cosa menys referencial o és una cosa menys específica?
6: Jo el veig sent un nou de la primera plantilla del Barça. No el nou titular, però sí conformant la primera plantilla del Barça. Em sembla que, com us dic, per les característiques que té, a mi, si jo fos entrenador, si jo fos director esportiu, m'agradaria tenir sempre aquesta carta per poder utilitzar en algun moment determinat. No seria el nou titular, perquè entenc que Flick vol evolucionar, i estic molt d'acord, cap a una davantera molt dinàmica, de molt intercanvi de posicions, de molta pressió, i això, Hamza, no acaba de ser exactament això, però sí per estar dins de la plantilla. Quan maduri, em sembla un rol molt, molt interessant.
0: Del partit de l'altre dia, Àlex, m'agradaria analitzar també el sistema defensiu de l'equip. Sobretot, ho comentàvem amb tu abans d'entrar a l'antena, em deies que t'agrada com Flick segueix matisant l'alçada de la línia defensiva, no?
6: Sí, perquè a veure, ja ho sabem, eh? És un partit de pretemporada i conclusions les mínimes.
0: No, i amb jugadors que poc habituats a jugar amb el primer equip, fins i tot molt pocs d'ells habituats a jugar junts, no? Perquè Christensen, Gerard Martín pràcticament no han fet parella, laterals del filial, és a dir, línia que ha tingut poc rodatge a l'hora d'estar coordinada, sí.
6: Sí. No havien jugat aquests quatre i a mi em va agradar, van haver-hi dificultats en les centrades laterals, com ho vam veure en els dos gols, però per treure-li un punt positiu em va agradar molt com va matisar la línia alta. Ja venim d'un final de temporada on aquella aposta tan radical per la línia alta vèiem que el Barça l'anava matitzant i anava interpretant millor quan hi ha una pressió que et permet tenir la línia alta, quan no hi ha pressió i hem d'anar endarrere. I l'altre dia, sobretot la primera part, amb aquest és Gerard Martín, Christensen, amb Xavi Espark, que és un jugador molt intel·ligent, i Jofre va entrar molt bé, fins i tot el pivot per davant, ho van fer de meravella, es van coordinar de meravella, van interpretar molt bé quan hi havia pressió. Davant d'un equip com el Birmingham City, que té jugadors molt ràpids per les transicions, el Barça no va patir gens en això, va patir en les centrades, però no en la línia alta. Fixa't, Joan, que al minut 25 ja havia forçat 3 fores de joc. Per tant, posats a fer un punt positiu, a mi m'agradaria destacar això, que no se n'ha parlat, i crec que va estar molt bé la defensa en aquest sentit.
0: L'experimentat d'aquesta defensa era Christensen, però el que mana és Gerard Martín, eh?
6: Brutal. Escolta, aquella definició que li feia Flick, no?, de Gerard Maldini, cada cop s'hi està costant més, no? Crec que està creixent molt, crec que... no s'equivoca en res, posicionalment és brillant, crec que, com us deia, està molt coordinat amb la seva parella, crec que fa les coses senzilles però molt pràctiques, i l'altre dia li vam veure ja filtrar passades d'una manera meravellosa. El veiem trepitjar camp rival amb molt d'atreviment i sense anar més lluny. La jugada del penal de Hamza és una passada filtrada de Gerard Martín cap a Marc Bernal, Marc Bernal en posicions més avançades, que aquest també és un altre detall tàctic, però una passada meravellosa, i en va fer 3-4 durant el partit, només va fallar 6 passades en tot el partit. Crec que està creixent defensiva i ofensivament, perquè en els duels venim d'una temporada on va ser el defensa més guanyador de duels de tot el Barça, i l'altre dia doncs també va estar en aquesta línia.
0: En aquest sentit, ens hem fixat també en els jugadors joves. Patim col·lectivament el que t'hi jugues per Chesney, però Iaco, que ve de fer bona temporada amb l'Andorra, ens va demostrar que si podem dubtar amb el segon porter, amb el tercer hem d'estar més segurs.
6: Sí, sí, sí. Totalment, Joan. A mi ja és un porter que em va agradar molt a la Hypermotion, va fer molt bona temporada a l'Andorra, com bé dius, i crec que amb una figura d'un primer porter tan fort com té el Barça, de Joan Garcia, i una d'un segon porter de tanta confiança de Flick, que porta moltes coses, com és Chesney, però més aviat dèbil, el tercer porter o aquest porter que ha d'estar a cavall entre un i l'altre ha de ser molt fort, molt solvent, molt sòlid, i ja que ho és. Ja acumula experiència en el futbol professional, crec que va donar solvència, i és un especialista en els penals, com ens va demostrar l'altre dia. Natura 2 de 5, no li serveix al Barça, però 2 de 5, però fixem-nos, dels 5 llançaments del Birmingham, ell en va encertar 4. No hi va arribar per poc, però 4 van encertar el lloc. A mi em sembla que si el Barça apostés per Iaco, jo de totes les opcions que té, és la que veig més adequada.
0: I aquest Àlex González, que tant n'havíem sentit parlar aquests dies, que tant estava agradant a Hansi Flick, ara que vam tenir ocasió de veure'l, teniu raó els que el coneixeu, eh? Aquest extrem
6: sí,
0: esquerre,
6: perquè és un perfil...
0: que ha arribat a l'Adam, sí, sí.
6: Sí, sí, sí. Abans parlava el Nil d'Álvaro Cortés, que estic molt d'acord, que també és un jugador amb solvència, però cal parlar d'Àlex González. Sí, perquè és un, de la mateixa manera que us deia que Hamza és diferent, Àlex González és un extrem diferent al que produeix normalment com a extrems la Masia, no? Que són extrems amb molt 1 contra 1, amb molt de joc associatiu. Per exemple, vam veure Shane Kluivert, que venen a dins, a rebre això que en el futbol actual li diem els quadrats. Àlex és totalment diferent això, perquè és un extrem de molt desequilibri, amb un tren inferior molt potent, que va de cara a la feina, que va de cara sempre a porteria contrària, i que és molt vertical. I per què ho és? Perquè el que la gent no sap és que ell, en etapa cadet, era davanter centre, era un nou, i té molt, molt gol. És un extrem que té molt gol. La temporada passada va fer 16 gols, que és una xifra molt important per ser un extrem, i em sembla que és molt difícil trobar un extrem que reuneixi desequilibri i gol. Avui en dia, en el món del futbol, és difícil de trobar això. Per tant, et diré que el mateix que Hamza, que hem d'anar pas a pas, la seva evolució normal seria anar a Barça Atlètic, però em sembla que per perfil és algú que per tenir-li l'ull posat.
0: Però, clar, em dius, té molt gol... Algun oient li va haver passat com a mi, que dic, a veure si haurem de construir un fals nou i no un nou. Però clar, és un perfil de jugador que per anar per dintre potser el perds, no?
6: Sí, jo crec que ara mateix no, caldria provar-lo, però jo crec que no. Jo crec que la seva clau, perquè la gent ens entengui, és una mica aquella figura de David Villa quan cau a banda, no? Que és aquell jugador que ara mateix el que busca el Barça per anar per dins li falta alguna cosa, associativa sobretot, però per anant per fora és un jugador que et pot atacar l'àrea fantàsticament, que té desequilibri i que a més té gol. Jo no el veig per dins, el veig per fora i com et deia, pas a pas, però escolta, és que és un perfil diferent, és una cosa molt específica i crec que és molt, molt interessant aquest Àlex.
0: I a De Gemit va deixar alguna coseta, ja que parlem d'extrems, i era el nom més atractiu de l'11?
6: Bueno, em va deixar que... Jo crec que el partit el va identificar com és ell com a jugador, no? Ens va deixar, el vam veure que és rapidíssim, el vam veure sortint en 2-3 transicions amb pilota, que era més ràpid que el jugador que el perseguia sense pilota, això és indubtable. Li vam veure algun detall tècnic, perquè els té, aquest regat, però també li vam veure alguna pèrdua, no? Recordo una a l'inici del partit, recordo que la del primer gol del Birmingham ve amb una pèrdua a Adeyemi, el va cridar ràpidament Flick, per tant ha de polir aquestes coses. Per mi la gran pregunta amb Adeyemi és on el veurem, perquè amb una posició com a extrem dret que té un amo molt clar com és Lamine Yamal, a mi jo dubto molt que Adeyemi vingui només per ser el jugador que li doni aire a Lamine Yamal. Jo crec que el veurem a la dreta, el veurem al centre, el veurem a l'esquerra, i aquí crec que serà un jugador important, però ha de matitzar aquestes coses, sobretot aquesta presa de decisions, que és el seu punt feble.
0: I a partir d'aquí doncs, vam veure Ibrima, titular, potser va estar un pel imprecís, moltes ganes d'agradar. A la segona part em va agradar molt Pasquer, per tant, Àlex, molt per quedar-nos i molt per seguir analitzant aquesta pretemporada.
6: Sí, sí, Ibrima és un jugador cridat a ser important, però encara és d'hora, sobretot molt potent en aquesta conducció. Jordi Pasquer és un lateral que té molt bon peu, que arriba molt bé, però també és molt jove. Moltes coses. Hi ha Orian Goren, que a mi és un jugador que realment em té meravellat. Hem de pensar, Joan, que... Mira, jo deia fa unes setmanes que per mi el mig del camp del juvenil A actual o de la passada temporada del Barça és un dels millors mig dels camps que li recordo moltes temporades. Un era Orient Goren, l'altre era Brima Tunkara i encara hi ha els dos Pedros que no han aparegut, Pedro Villar i l'altre Pedro. És a dir, el Barça té una salut de jugadors a la Masia realment brutal.
0: Doncs seguirem gaudint. Àlex, és un plaer escoltar-te, perquè quan toca mullar-se sempre hi ets i sempre ben predisposat. Una abraçada forta i anem parlant aquest estiu.
6: Un plaer sempre, Joan, una abraçada.
0: Falten 26 minutes per arribar a la una del migdia.
5: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Moment centraleta col·lapsada, que no se us n'escapa una, Toni, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, molt bé, bon dia.
0: Des d'on truques, Toni?
7: De Manresa.
0: Truques per què?
7: Per les entrades.
0: Per les entrades a PortAventura.
7: Ahà.
0: Estàs de vacances o no?
7: No, divendres agafo.
0: Divendres. Per tant, doncs, moment ideal per agafar la família o els amics, o qui sigui, anar-te'n cap a PortAventura.
7: Sí, anem amb la família, amb els nens.
0: Escolta'm, ja que estem fent l'enquesta al YouTube, vols que Ferran es quedi al Barça o si ve una bona oferta a tots dels que diries, doncs escolta'm, si vol fer les maletes, que les faci.
7: Sí, jo prefereixo que si ve una bona oferta, que marxi. Sí, sí.
0: Doncs
7: no és mal jugador, però no m'acaba de fer pes.
0: No per fer bogeries. Doncs escolta'm, anirem informant-vos de tot el que vagi passant. No pengis, que la Xerta agafa les dades.
7: Perfecte, moltes gràcies.
0: I el segon més ràpid ha sigut el Xavi. Xavi, com estàs? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs molt bé, molt content de parlar amb vosaltres.
0: Des d'on truques?
8: Des de Sabadell.
0: Des de Sabadell, Vallès Occidental, sí senyor.
8: Sí.
0: Treballant encara o també hi ha de vacances?
8: Aquesta setmana mig gas i la setmana que ve s'han fet de vacances.
0: I ja està, Anem a algun lloc?
8: Una miqueta, farem una miqueta de muntanya i ja veurem si platja. Suposo que platja també, hauríem d'anar a PortAventura.
0: Ah, una mica de PortAventura sí que el farem segur, que anirem amb la família?
8: Sí, sí, sí, anirem a la dona i els dos nens, tota la família.
0: I com ho veus, això del Ferran, tu?
8: Jo, també, com deia l'altre dient, si veu una bona oferta, que marxi.
0: Sí, No és imprescindible.
8: Sí. No, i ens col·loquem amb Julián o algun altre bon davanter.
0: Doncs, Xavi, no pengis, que ara la Xerta agafa de seguida les dades i quatre entrades per PortAventura, pel parc aquàtic, perquè refresqueu aquest estiu, que...
8: Doncs, moltíssimes gràcies.
0: Amb l'anèsima onada de calor s'agrairà.
8: Sí, sí, i tant. Gràcies i felicitats pel programa.
0: Gràcies per la confiança i per trucar-nos. De seguida us llegim, perquè el xat bull amb el futur de Ferran Torres, però abans, Laia Pujals, bon dia.
9: Bon dia.
0: Ens posem al dia perquè la crisi migratòria de Ceuta ha tocat a prop el futbol. La promesa Fatem Benamar va morir mentre intentava creuar la frontera.
9: El seu equip, el Magreb Atlètic Tetuán, és un club amb molta presència en futbol femení al nord del Marroc i va fer un comunicat lamentant la mort de la jove, que només tenia 20 anys. També se'n va fer ressò l'Unió Marroquí de Futbolistes, que també va lamentar la pèrdua de la futbolista.
0: Recupereu l'anàlisi d'aquest matí de l'Aquí Catalunya amb la Laura Estrada, que val la pena. El Chelsea de Xavi Alonso fitxa Pep Chavarría per 25 milions.
9: El club anglès busca que Chavarría sigui el substitut de Cucurella després del seu fitxatge pel Madrid. En principi, el Rayo volia que el Chelsea pagués una quantitat propera a la clàusula de rescisió del jugador, que eren uns 50 milions, però finalment les parts han arribat a un acord i firmarà per 25 milions més variables.
0: La nadadora catalana Iris Tió ha guanyat el bronze en el sol lliure a l'Europeu de París.
9: La barcelonina no ha pogut defensar el segon lloc que va aconseguir en la preliminar i ha quedat tercera per darrere de la bielorussa i l'alemanya. Tot i això, Tió s'ha mostrat molt orgullosa de la seva rutina.
10: Estic molt content de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia i ho he aconseguit. I així que estic molt contenta i orgullosa.
9: Avui a la tarda, la final de l'equip lliure, on no participa Tió, i demà, doble final per la campiona del món. Sol tècnic i equip tècnic.
0: Seguirem de prop. Parlant dels millors en les seves disciplines, es confirma la presència de Pogacar a la Vuelta, i és oficial.
9: Després de firmar un Tour de França espectacular i del rumor sobre una possible participació a la competició espanyola, l'eslové ha confirmat que correrà la Vuelta, que comença el 22 d'agost a Mònaco. Aquesta competició és l'única que li falta al seu palmarès.
0: L'única de les grans voltes, llavors ja per les clàssiques, amb Roubaix, si l'aconsegueix a la primavera, no li quedarà res per penjar-se. I acabem amb un altre punt de ciclisme, perquè la catalana Paula Blasi no és la líder al seu equip al Tour de França, tot i que de moment és la millor jove.
9: Sí, l'UAE Team l'ha relegat al tercer lloc de la llista, el lloc de Gregària. La decisió ha generat incredulitat i, tot i que no se saben els motius, cal tenir en compte que Blasi acaba contracte amb la UAE aquest estiu i que està negociant amb altres equips. Com deia Esteje, doncs la ciclista catalana és 19a a la classificació.
0: Tot això porta el mallot blanc de millor ciclista jove, per tant, paper destacat de Paula Blasi, que és a menys d'un minut de lideratge de la cursa. Òbviament, no anirà contra les seves companyes d'equip, seguirà les ordres, però ha sorprès quan ve de fer la millor temporada, de guanyar la Vuelta i la Volta a Catalunya i està en el millor moment de la seva carrera, que el seu equip, malgrat que acaba contracte, no l'hagi situat com a cap de files. Veurem si acaba canviant de mallot i si l'any que ve sí que pot afrontar aquestes voltes com a líder indiscutible. 20 minuts i la una.
5: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
11: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
12: @ que t'hi jugues.
0: Núria Vilamala, com estàs? Bon dia.
13: Què tal, Joan Tejedor? Bon dia.
0: Has encès el xat, eh?
13: Sí, hem jugat una mica avui, no? Aquests temes sempre...
0: Culpa de Nil Solà.
13: No, sempre acaben encenent una mica.
0: Culpa del que no hi és.
13: A mi m'agrada, aquests dies així m'agraden. Perquè, a veure, la pregunta era, voleu que Ferran Torres es quedi al Barça? Sí o no? Està bastant igualat? 57% sí? Mira, era un 50... Sí, 57-43. Està ara mateix 57 sí, 43 no... I els comentaris TG hi ha bastant debat, eh? Mira, per exemple, el David, que confia poc perquè diu s'acabarà venent a Ferran per 4 duros, com fan sempre. També el Roberto diu que ell ha votat que sí, que vol que Ferran es quedi al Barça, però que si ofereixen un bon traspàs, evidentment el Barça ho hauria d'estudiar. El David, per exemple, TG ja es comença a cansar del tema Julián. Diu que ja el Barça passi pàgina i ho deixi i ja està. I l'Alícia, per exemple, diu que hem de deixar de menyspreuar a Ferran Torres i que hem d'apostar per ell com a titular. Per tant, ja veus que, evidentment, hi ha opinions per tots els gustos. Però a l'enquesta, de moment, 55% sí que Ferran es quedi, 45% no. Ja veus que es va movent constantment.
0: Home, és un futbolista que, pel rendiment que porta amb el rol que té ara mateix, la xifra golejadora quan hem de fer el balanç a final de temporada, entenc que els oients prefereixin tenir-lo a la plantilla que no prescindir-la, que és una mica el paper o el pla que té el Barça amb ell, que no el posen al mercat, no li volen donar una sortida. Volen renovar-lo a partir del setembre. Veurem amb quina voluntat torna el jugador, que ara mateix és de vacances. Gràcies, Nurieti. 12:41, anem cap a Madrid.
5: Què t'hi jugues?
0: Perquè allà el mercat sí que està molt mogut i es mouen cadires a la davantera. I avui és el dia que tornava de vacances Vinícius Júnior, que sabeu que porta mesos sense acordar una renovació, que entra en l'última temporada amb contracte vigent, que el Madrid té pràcticament tancat el fitxatge de Diomandé, a falta de resoldre paperassa, i que l'Arsenal, que ha estat a Girona aquest cap de setmana, a Anglaterra asseguren que, tot i que encara no havia mogut l'operació a nivell de converses, estava disposat a afrontar l'operació. Héctor González, Madrid, què tal? Muy buenas.
14: ¿Qué tal? Muy buenas, Teje.
0: ¿Ha habido ya reencuentro o encuentro Mourinho-Vinicius?
14: Sí, porque ha llegado a Valdebebas a las 8:30 de la mañana el futbolista brasileño. Tenía que estar antes de las 9, a la hora límite a la que tienen que llegar los jugadores, porque el entrenamiento arrancaba a las 10 en punto de la mañana. Así que sí, ya se han visto las caras en el interior de las instalaciones José Mourinho y Vinicius Junior. Son días muy importantes, claves para el futuro del brasileño. Esa charla con su nuevo entrenador, con el club. Veremos si ceden sus pretensiones para poder renovar por el Madrid, porque yo creo que el club no se va a mover, y si no se mueve ni el club ni el jugador, podría marcharse traspasado en estas semanas de agosto venideras.
0: Por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona todo, si se cierra, porque lo digo, Mandé, ¿por qué no se cierra todavía? Porque hace una semana, ¿no?, que ya dábamos el acuerdo por hecho.
14: Sí, es un tema entre agencias de representación. Es verdad que Diomandé, por ejemplo, pues el Leipzig está entrenando, está realizando su stage de pretemporada en Austria, y Diomandé no ha viajado con el equipo a espera de resolver su futuro, pero es un tema entre agencias. La agencia que, por ejemplo, lleva a Diomandé el año pasado del Leganés al Leipzig denuncia un incumplimiento de contrato. Lleva esta denuncia hasta la FIFA, que podría mediar para resolver el asunto, porque Diomandé a lo largo de la última temporada cambia de agencia, se va a Roc Nation, que es una agencia mucho más grande, la que lleva entre otros a Vinicius o a Endrick, y en esa disputa ahora, claro, imaginaros las comisiones que pueda haber en un fichaje que se presupone que va a ser de más de 100 millones de euros. Bueno, pues en mitad de este jaleo está Diomandé, está el Real Madrid y está el Leipzig, ajenos a todo este lío que está retrasando el fichaje de Diomandé, que en principio no peligra, pero que sí que se está dilatando en el tiempo más de lo esperado.
0: ¿Esto afecta también en cómo se maneja el futuro de Vinicius o no?
14: Yo creo que no, que son temas independientes. Mientras, además, hay muchos equipos esperando a ver lo que ocurre, y yo creo que no va a tardar muchos días en saber, por ejemplo, el Arsenal, que es el primero que levantó la mano, que está en la pole, digamos, por Vinicius, en mover fichas si Vinicius decide no renovar. Leemos ahora mismo en AS.com a José Félix Díaz, su director, contar que Arteta ya ha llamado a Vinicius para decirle que sería la piedra angular de su proyecto, que giraría todo en torno a él en el club Gunner, y que volvería a recuperar el protagonismo que ha perdido en las últimas temporadas en el Real Madrid desde la llegada de Kylian Mbappé. Así que todos están posicionados, pero al final la decisión es únicamente de Vinicius. Si decide renovar por lo que le ofrece el Real Madrid o no.
0: Arteta va estar amb l'Arsenal dissabte a Girona, Montilivi, jugant al Trofeu Costa Brava. Andrea de la Torre, com estàs? Va ser-hi, sí. Va fer el boig, no?, quan li veu preguntar per Vinicius.
15: Sí, Arteta va ser preguntat pel cas Vinicius i el seu possible fitxatge per l'Arsenal, i després d'escoltar el nom del brasiler va reaccionar així.
16: I must ask you, when's Vinny joining?
0: When's Vinny joining?
16: Thank you so much.
15: I va acabar.
0: Va arribar i va marxar, eh?
15: Thank you so much, i va marxar. La resposta parla una mica per si sola, deixa una mica el futur del brasiler obert. Després va tornar a ser preguntat pel tema del mercat i la possible incorporació de més fitxatges a part del de Vinicius, i va respondre d'aquesta manera.
17: We are very active. Estem molt actius, tractant de millorar i evolucionar l'equip, això és clar. Esperem tenir moviments a les pròximes setmanes, òbviament, perquè volem millorar-nos com tothom. Pots veure el mercat de fitxatges, els nostres rivals i també el que estem fent. No ens quedarem quiets i som molt ambiciosos amb el que volem fer.
0: Resposta de manual, però ja heu sentit que quan amb el nom, la pregunta directa de Vinicius va riure i va fer mitja cua.
15: Sí, correcte.
0: Arteta, que va dirigir l'Arsenal, que va guanyar per claredat aquest trofeu Costa Brava a Girona. Gràcies, Andrea. Veurem com acaba l'operació Vinicius i també, Héctor, pendientes de lo de Rodri.
14: Sí, también es una operación que va un poco más lenta que la de Diomandé, que prácticamente está cerrada, que yo creo que si no hubiera habido este lío entre agencias de representación ya sería oficial, porque eran pocos flecos los que quedan pendientes entre el Real Madrid y el Leipzig. Y lo de Rodri, bueno, va lento pero sobre seguro, desde que la semana pasada, hace más o menos, sí, 7-8 días, el Real Madrid diera por fin luz verde a la operación. Todo va avanzando, el City es verdad que no pide mucho dinero, el Madrid yo creo que las pretensiones del City está dispuesto a pagarlas, pero bueno, luego pues tira y afloja, ahorrarse unos millones, el concepto fijo, el concepto variable, bueno, lo típico en este tipo de fichajes, pero también la voluntad de Rodri no ha cambiado, la de querer jugar en el Real Madrid, por lo tanto, en los próximos días, es verdad que no inminente, pero yo creo que se puede cerrar también el acuerdo por Rodri.
0: Pues veremos, porque has visto que ha contado Nil que el Barça la operación la puede afrontar y que con la baja de De Jong, aunque no es su prioridad del mercado, se va a pensar si meterse. No sé si eso en Madrid llega, si en el club se contempla.
14: Yo creo que el club está tranquilo porque sabe que la opción A para Rodri siempre ha sido el Real Madrid en los últimos meses, ya fuera con Enrique Riquelme ahora de la mano de Florentino Pérez. Y es verdad que él quiere volver a la Liga Española, que su prioridad hace meses era esa. Luego, es verdad que el Real Madrid ha tomado la delantera y que él, el equipo al que quiere venir, es al Madrid, porque él también tiene mucha familia aquí y prefiere vivir en Madrid que en Barcelona. Dicho lo cual, si el Madrid, por lo que sea, se retira de la operación, que no parece, y el Barça sigue ahí, pues igual sí que le apetece firmar por el Barça antes que por cualquier otro equipo de Europa. Pero vamos, yo creo que en la cabeza de Rodri el plan A es el Real Madrid, aunque seguro que ha agradecido saber de la mano de Nil Solá que el Barça también está atento a lo que pueda ocurrir y que podría ser una opción también si lo del Madrid se termina torciendo.
0: Seguiremos atentos. ¿Algo que destacar del fin de del amistoso en Viena?
14: Bueno, me gustó el Madrid muchísimo en la primera parte, la verdad. No parecía un amistoso de pretemporada. Luego se cayó el equipo por completo en la segunda y le empató la Fiorentina 2-2. Buen partido de Hendrik, que se tiene que reivindicar y más después de la llegada de Carlos Espí, al que le vimos debutar también unos minutos, al delantero valenciano. Y bueno, buena versión del Madrid en la primera parte, peor en la segunda. Tiene Mourinho trabajo por delante, pero bueno, también es verdad que del 11 tipo que sacó el otro día y que no lo hizo mal, veremos cuántos son titulares cuando vuelvan todos los mundialistas que quedan por venir. Por cierto, ya ha llegado Bernardo Silva también a Madrid, uno de los grandes fichajes de este verano, y ya está también a las órdenes de Mourinho.
0: Pues seguimos hablando, Héctor, un abrazo.
14: Un abrazo.
0: 10 minuts mal comptats. Divendres us explicàvem el projecte empresarial que tenia la FIFA per privatitzar la comercialització dels drets del Mundial, l'oposició que hi havia hagut per part de confederacions continentals com la UEFA, com la sud-americana, com l'asiàtica. Ho analitzàvem amb l'Aritz Gabilondo, ens explicava el Jordi Camps, executiu del món de l'esport, de prestigi en què consistia aquest projecte, que ha quedat dinamitat. Ha saltat pels aires després del cap de setmana. Arnau Santero, com estàs? Bona tarda.
18: Què tal, Teixe? Bon dia.
0: Perquè la FIFA va fer un comunicat atribuint declaracions al seu president Gianni Infantino de que abandona del tot aquesta opció.
18: Doncs sí, va dir la FIFA en un comunicat que, després d'escoltar les opinions, ha quedat clar que el projecte ha creat divisions de tal naturalesa que, independentment del nivell de suport, ja no redunden en benefici de l'objectiu plantejat inicialment. És a dir, que no seguirà endavant aquesta proposta. Diuen que el seu propòsit per això sempre ha estat i seguirà sent unir-se i millorar.
0: La UEFA, òbviament, ha reaccionat a favor, amb satisfacció, però no s'ha quedat només aquí, sinó que la declaració de guerra segueix vigent al món del futbol.
18: Doncs sí, com bé dius, la UEFA ha estat molt satisfeta de que s'hagi tirat enrere aquesta proposta i a més ha aprofitat per agrair el suport de clubs, federacions, caps d'estat i primers ministres que els hi van donar suport en aquesta negativa. I diuen que així s'ha demostrat al president de la FIFA que el futbol no està en venda. Però, com bé dius, ataca directament a Infantino, a qui acusa de no complir les promeses que va fer el 2016 sobre la transferència, i diuen que han perdut absolutament la confiança amb la FIFA i que, juntament amb la resta de federacions, hauran de reflexionar sobre com ha ocorregut això i elaborar un pla que garanteixi que no torni a succeir una cosa així.
0: No podem seguir així, diu una de les seves línies al comunicat de la UEFA. D'aquí 7 mesos hi ha eleccions a la FIFA i avui hem començat a veure com, de forma individual, les federacions, com a mínim, algunes d'europees ja han començat a mostrar-se públicament a que la candidatura d'Infantino pugui tenir continuïtat com a president de la FIFA. És a dir, comença ja l'oposició a Infantino de cara a aquest congrés que ha de ser d'aquí 7 mesos, si no és que forcen una assemblea extraordinària abans.
18: Sí, deia el comunicat de la UEFA que hem d'identificar els responsables i exigir-los que rendeixin comptes, i això ha arribat a les federacions que hi van donar suport, i fins a 55 s'hi han oposat públicament. Després d'aquest comunicat, hi ha federacions, les primeres, com ha explicat Aritz Gabilondo al diari AS, Romania i Gales, que s'hi van unir per anunciar per carta que retiren el suport a l'actual president per ser reelegit com a cap de la FIFA. A més, és especial el cas de Romania, significatiu, perquè Răzvan Burlendau, el president, és alhora membre del Consell de la FIFA, o sigui que arriba des de dins aquesta negativa. De fet, la Federació Anglesa, entre altres, les han secundat, aquestes dues, i es preveu que, tal com va indicar la UEFA, en el seu comunicat, doncs tota la resta de federacions que la composen es vagin posicionant en aquesta mateixa línia.
0: Divendres ja ens enganxava en directe una dimissió dins de la mateixa FIFA, després de la reacció. La UEFA, a més a més, estudia si iniciar accions legals.
18: Sí, ha notificat formalment que està considerant activament accions legals d'arbitratge i o queixes reguladores derivades d'aquesta relació amb el pla FE proposat per la FIFA amb tots els assumptes relacionats.
0: Més enllà de les reaccions internacionals, també han reaccionat a l'estat espanyol diverses entitats, entre ells el Real Madrid com a club i la Lliga com a competició.
18: Sí.
0: I s'han interpel·lat, perquè han transformat tot aquest cacao de la FIFA en un arma per llançar-se els uns als altres amb les velles guerres que porten Tebas i Florentino, sobretot arrel del cas CBC. Perquè el comunicat del Madrid, què deia, Arnau?
18: Doncs el comunicat del Madrid, en primer lloc, valora positivament la decisió presa per la FIFA d'abandonar aquesta proposta. Diu, els clubs mai han de ser tractats com a simples actius financers destinats a ser comercialitzats en els beneficis d'uns pocs. Qualsevol iniciativa que pretengui apropiar-se dels ingressos futurs del futbol sense assumir responsabilitats que els generen resulta inacceptable i no ha de tornar a plantejar-se mai. I d'aquesta manera aprofiten l'ocasió per carregar durament contra la Lliga pel projecte dels drets televisius i el famosíssim ja CBC. Diuen, la Lliga va comprometre un percentatge dels ingressos audiovisuals futurs dels clubs durant 50 anys a canvi de l'entrada d'uns fons privats com és el CBC. Hipotecar durant mig segle uns ingressos que corresponen als clubs constitueix un precedent que el futbol no ha de repetir, ja sigui al nostre país o en l'àmbit internacional.
0: Va, el que t'hi jugues divendres, Jordi Camps, el de Veira, com estàs? Bona tarda.
19: Bona tarda, bon dia.
0: Sí. Estem en aquell entremig.
19: Sí, la discussió de sempre.
0: Fa 7 anys que fem el que t'hi jugues, aquesta hora, i seguim així. Jordi Camps, que és l'expert que ens feia saludar divendres, ens explicava que hi ha una diferència entre el que volia fer la FIFA i el que va fer la Lliga, que és que, en poques paraules, el que va fer la Lliga tenia una data de caducitat.
20: El tema és si s'assembla al Barça o a la Lliga, no ben bé, o sigui, l'estructura és totalment diferent, perquè el que està fent la FIFA és vendre accions d'una companyia. El Barça i la Lliga el que hem fet és el que diríem un deute encobert o participatiu on té una data limitada, és a dir, al cap de 15 anys o 30 anys, el 100% de l'ingrés que sigui, en aquest cas drets de televisió, torna a ser el Barça. En el cas de la FIFA ven accions que, segons sabem, no té data límit.
0: En cas de la Lliga, 50 són aquests drets de CBC, i per això què va respondre Tebas, Arnau?
18: Doncs Tebas, en primer lloc, li va donar la raó a Madrid, però per la primera part del comunicat, la que parla sobre la FIFA. I tot i així qüestiona el fet que figures relacionades amb el Madrid estiguessin també relacionats amb la proposta que va fer inicialment la FIFA, igual que va passar amb la Superliga. Tot i així tracta d'impecable la primera part del comunicat, però diu que a partir del primer paràgraf, el ser no tan superior, referint-se a Florentino, va perdre tota la credibilitat. Va dir Tebas, el Madrid torna a construir el seu relat sobre el CBC. L'operació va ser voluntària. Cada club va decidir lliurement si adherir-s'hi. El Real Madrid, en el seu cas, no ho va fer. No està vinculat i no té compromès ni un euro dels seus ingressos. És per això que resulta bastant contradictori que qui critica que els altres clubs comprometin ingressos futur hagi pignorat els ingressos del Bernabéu, hagi donat entrada a un fons durant 20 anys en l'explotació de determinats negocis de l'estudi i porti prop d'un any proposant fórmules per a permetre l'entrada d'inversors en la propietat del Real Madrid. És a dir, quan ho decideix lliurement el Real Madrid, es tracta de modernització i estratègia financera, però si ho decideixen lliurement els altres clubs, és una hipoteca. Quina obsessió que té el Madrid amb la Lliga? Potser té alguna cosa a veure amb anar perdent demandes i querelles una rere l'altra.
0: Sol de a moda de mini Sanedrín.
19: Sí.
0: És Florentino, en moda Florentino, des d'aquella roda de premsa ja públicament ja no hi ha filtre.
19: No, cap camió.
0: I Tebas no l'ha tingut mai.
19: No, és que és la guerra de sempre. És a dir, de fet, és que aquí haguéssim pogut anar de la mà. És a dir, una guerra conjunta contra la FIFA, perquè tant la Lliga com el Madrid estaven perfectament d'acord en la posició que havien de tenir. El que passa que, com que sempre guanyen les guerres intestines entre Florentino i Tebas, entre la Lliga i el Madrid, s'acaben discutint entre ells d'altres temes que no tenen a veure amb el fons de la qüestió, que era el tema de la FIFA. I al final acaben parlant de CBC, de les hipoteques, de les palanques i de companyia. Això també ho fan tots. És a dir, quan tu fas una acció que després la fa un altre i aquest altre t'hi portes malament, critiques aquella acció, però tu has fet exactament la mateixa, que és el que ha fet el Madrid, i el que ha fet el Barça. Que passa que el Barça i el Madrid ho han fet
0: pel seu compte
19: i amb els seus propis idearis. I han signat el que han volgut signar ells, no el que els hi han imposat.
0: A la mida que els hi ha convingut, no a la mida que els hi ha portat fet amb un patró general.
19: Exactament.
0: És a dir, la Lliga va portar una sèrie de camises talla L, perquè ens entenguem, per tots els equips, el Barça i el Madrid van anar a un sastre que els hi fes a mida.
19: Exactament. Han fet el mateix que volia fer la Lliga, però s'ho han fet de manera particular. Criticar això, bueno...
0: Però això ja
19: entra dins del terreny de cadascú, de les crítiques que vulgui fer i les crítiques que no vulgui fer, i em sembla oportunista.
0: No? És a dir, sí. Recordem que els clubs que no van signar ho van portar a la justícia perquè revisessin si això de CBC estava ben fet.
19: Sí, sí.
0: I va quedar arxivat.
19: Sí. És oportunista. Tot el tema és oportunista. Per part de les dues bandes, per part de la Lliga, per part del Madrid i el Barça, jo trobo molt bé que no s'hi hagi posat en aquest tema. Ja s'apanyaran ells.
0: El Barça va fent per la seva banda. Doncs amb això completem la primera hora que t'hi jugues d'aquesta setmana, que serà llarga, que tindrem moltes coses per explicar-vos. Amb l'equip ja tornant a Anglaterra, recordem que ens ha explicat el Nil que s'ha suspès l'amistós, com ja sabíem des d'ahir, que l'estan jugant entre ells tots els convocats a la gira, i que després Hansi Flick el podreu escoltar a l'hora 14 i aquesta tarda a la graderia del balcó amb la Núria Vilamala. I nosaltres tornem demà a les 12 del migdia, com sempre. Gràcies, Solde, gràcies a la seva producció, el Tomàs Sánchez del control tècnic i a tota la redacció d'Esports de Ser Catalunya. Pausa, butlletins, posem el dia i a la 1 la treva, com cada migdia aquest estiu. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
21: Què t'hi jugues?
22: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena Ser.
1: La vida és meravellosa. A Manà 75 creiem que el millor sempre està per venir i cada moment és una celebració. Vine a viure, a riure i compartir amb els teus. Aquí, els records es creen amb cada most i la felicitat es serveix en cada plat.
3: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
4: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
23: A Forns Gil som de bona pasta. I això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
24: Descobreix Venux, porcelànic d'alta gamma a més de 120 tallers de marbristes artesans. Textures realistes i durabilitat total. Venux i marbristes artesans, elegància que perdura. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
25: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 euros y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
26: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
27: Només penso en tu.
26: Referents amb tu.
28: És la una a mediodia en Canàries. La presidenta de la Comisión Europea acaba de felicitar a España por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. Lo ha hecho por escrito. En la misma carta, von der Leyen pide reforzar las fronteras. Ampliamos, Sara Aranda.
29: Sí, es la respuesta de la presidenta de la Comisión a la carta que le envió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras lo ocurrido en Ceuta. En el escrito, Ursula von der Leyen tacha de eficiente y eficaz la gestión tanto de España como de Marruecos, que impidió con éxito, asegura, el traslado ilegal de migrantes hacia la península y Europa. Pese a ello, insiste en la necesidad de reforzar más las fronteras externas de la Unión y sus puntos críticos y hace un llamado a la solidaridad europea.
28: Desde Ceuta insisten en que se actuó tarde y de manera insuficiente. Es el mismo diagnóstico que se hace desde Melilla. Lo ha subrayado hace unos minutos el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda.
30: No puede ser que en Ceuta el CNI esté marcando lo que va a pasar y nadie le haga caso. Que desde días antes se sabía lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir, y había un goteo ya de 200, y el presidente iba anunciándolo. Y ni caso. Que es mentira que esté la situación de Ceuta normalizada. Que hay miles y miles campando todavía por Ceuta.
28: La SER les está contando que el CNI dio varios avisos a Interior del riesgo de una llegada masiva de personas. Los servicios de inteligencia alertaron con semanas de antelación. Estamos ante un choque de versiones porque el Ministerio del Interior niega que les llegara esos avisos. Hoy bajan las temperaturas entre 2 y 5 grados, salvo en Canarias, que está en alerta roja, riesgo extremo. El mes de julio que acabamos de dejar atrás ha sido el segundo más mortífero por calor.

0: treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda. Avui, dilluns, primer dilluns d'agost, és la 1:07. I segur que és un mes on molts i moltes aprofitareu per a fer vacances, desconnectar i, en definitiva, donar-vos treva.
2: I com cada dilluns tindrem la mitja part, la secció d'esports que ens porta sempre l'Anna Palet, avui parlant sobre les Olimpíades. A més, també tindrem la visita de la vinyetista i pensadora Flavita Banana, que ens explicarà com desconnecta i com es dona treva.
3: I sabeu què és el cringe? Avui en parlarem i, si no ho sabeu, us explicarem què és. Mentrestant, podeu anar enviant WhatsApp dient-nos quines coses us fan cringe al 648-83-43-78. Benvingudes, això és La Treva.
4: Participa a La Treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-83-43-78. 648-83-43-78.
1: L'altre dia estava llegint un article del País sobre el cringe i em va fer pensar, hauria deixat d'existir la vergonya aliena?
5: Vergonya!
1: El cringe és un terme encunyat per les generacions nascudes a partir dels 90 i fa referència a la vergonya aliena exagerada. La paraula eleva aquesta emoció a una categoria superior de xafogor, una que a vegades té a veure amb el fàstic. Quina fredat em dona aquesta obra de teatre, i altres amb la humiliació. Aquesta persona és ridícula. Com pot haver pujat això a les seues xarxes? L'article, escrit per l'Andrea García Baroja, comença parlant del discurs que va fer Timothée Chalamet en recollir el Premi SAG per la seva interpretació de Bob Dylan. Allà va explicar que ell aspira a ser un dels millors actors del món i que li era igual reconèixer-ho en veu alta, encara que ara el més normal siga treure-li pes a les situacions. El discurs es va fer molt viral i la gent va decidir que mostrar la seva ambició d'aquesta manera era una cosa que feia cringe. No sé si recordeu aquestes declaracions.
2: Jo no la recordo, però sí que és cert que el posar-se així medalles, el cringe, no? A mi em sembla correcte. I sí que és veritat que el cringe és un tema que m'encanta que avui parlem aquí, perquè està com molt a l'ordre del dia, molta gent en parla, sobretot les generacions més joves, i és una cosa que a mi intento que no em passi, perquè el passar vergonya per fer o no una cosa crec que ens hem de deixar portar i fer el que ens vingui de gust, i després, si la gent vol opinar, opinarà, sempre, encara que tingui raó, no?
1: Això és veritat.
3: O sigui, que el cringe és una mica com quan ta mare et deia lo de ande yo caliente y ríase la gente.
1: Sí.
3: O sigui, és com... O sigui, jo crec que la vergonya aliena i el cringe, si és el mateix, que crec que sí...
1: Sí, és el mateix.
3: Jo crec que és una mica subjectiu, no? Perquè potser a algú li fa molt de cringe aquestes declaracions del Timothée Chalamet, però també potser que a mi, si admiro la seva carrera i la seva forma de treballar, em sembli superbé, saps?
1: Clar, de fet, l'Andrea, que és la que escrivia l'article d'opinió, el que li deia era que li mostrava una, li semblava una mostra d'autenticitat i li recordava el discurs que va fer la Penélope Cruz en guanyar l'Oscar l'any 2009.
6: Penélope Cruz. I grew up in a place called Alcobendas, where this was not a very realistic dream. And I always, the night of the Academy Awards, I stay up to watch the show. And I always felt that this was, this ceremony was a moment of unity for the world, because art in any form is and has been and will always be our universal language.
1: Clar, ella deia que havia nascut a Alcobendas, que això per a ella no era ni un somni, no? El que ja hem parlat molts cops, que no arribava ni a imaginar que això podia ser possible. I la tia, a més, en anglès, que es notava que no era el seu idioma, va dir, aquesta sóc jo, és com he crescut, i vinc així a explicar davant de tothom. Però clar, això avui dia seria cringe.
2: El cringe és per el seu accent a l'anglès o per el
1: no,
2: que
1: no,
2: diu?
1: No, vull dir, en aquell moment ningú ho va encunyar com a cringe. El que passa
2: jo parlo
1: que,
2: pitjor, que quedi clar.
1: Ja, no, i jo no seria capaç de fer un discurs en anglès, vamos, ja t'ho dic. Però el que deia l'Andrea és que a ella lo de Timothée Chalamet li recordava aquest discurs com a una cosa positiva, de simplement una persona que està dient que li ha costat arribar fins allà i que no es treurà pes per quedar de més guai. No, mira, jo estic aquí perquè he currat molt i per això estic aquí.
3: És que a mi no em dona cap de cringe, cap dels dos, o sigui, cap cringe. Empatitzem més, crec, amb el de la Penélope Cruz, de he nascut a Alcobendas i he arribat fins aquí, però tampoc em sembla malament lo del Timothée.
1: No, però que avui dia, que sí que lo del cringe està molt sí més normalitzat, si la Penélope Cruz arriba a fer aquest discurs, estic segura que molta gent, o bé per la pronunciació, de veritat ningú la pot preparar, o bé per el, de veritat ha de dir que és d'Alcobendas. Vull dir,
3: a mi m'ha fet una mica de cringe del seu discurs, lo de Unity for the World, l'art, això sí que m'ha fet una mica de cringe.
1: Clar, la cosa és, per què tenim tanta por a fer el ridícul? Perquè si tota la vida haguéssim esperat a ser perfectes en alguna cosa per ensenyar-la al món, ens hauríem perdut grans artistes. Maybe I'm the one to blame, but...
5: Rosalía, has desafinado bastante regularmente durante el tema.
7: No puedo hacer todo. He intentado interpretar, cantar y bailar. Me pidió, Serra me pidió fuerza. Pues aquí tiene fuerza.
5: Claro.
7: He intentado hacer lo posible, te lo digo de verdad.
1: Si la Rosalía no hagués començat així...
2: És la Rosalía.
1: És la Rosalía.
2: Rosalía
1: Vilatuella. Amb 15 anys, el Tu sí que vales. Presentant-se davant d'un jurat, cantant, ballant, en anglès també, vull dir... Això és crits? És fer el ridícul? O és apostar per dir, mira, jo vull fer això i vull mostrar-me al món? Tu què en penses?
2: Clar, i moltes vegades es diu cringe una cosa que potser no ha donat la talla que una espera, que al final també tots estem carregats de fracassos, de fallar i després tornar-ho a intentar. Jo crec que també moltes vegades el cringe ve de l'enveja, no? De que una persona ha fet una cosa i com li vull fotre un pal que no sé com fer-ho, pues mira, això que has fet em sembla de vergonya, això que penses em sembla vergonyós, fa cringe, però que al final és donar-li una bufetada de forma gratuïta.
3: Mira, a mi una cosa que em fa un cringe, i crec que no sóc l'única, jo crec que si el cringe s'hagués defensat abans, les proves d'entrada d'EOT no haguessin existit mai, perquè són la cosa que més cringe donen, i no, jo no dic per enveja, jo no, ni canto ni cantaré, però com que em sembla una cosa molt de cringe perquè és gent que s'està exposant, està cansada de la seva casa, és horrible, no perquè ho faci malament, però sense aquestes proves la gent no hagués arribat a entrar a OT i no tindríem Amayas o Aitanas.
1: I que al final ara és com que és això. Primera, que la perfecció no existeix, però que esperem a que se'ns doni molt bé una cosa per exposar-nos davant del públic, i molts cops, si no et dones la possibilitat de provar i d'enfrontar-te a alguna cosa, mai arribaràs tampoc a millorar. Qui li hagués dit a Pablo Alborán quan va penjar aquell vídeo en la seva guitarreta a casa seva que arribaria on estava? Pues segurament ara escoltes això i no és perfecte, ni molt menys, però és el que el va fer començar.
2: I que tant el cringe com la vergonya un mateix és un topall, perquè al final si no fas una cosa pel que diran o perquè no sé què, al final no acabes
3: fent... A mi em fa un cringe escoltar-me en la treva. Jo us ho dic, em fa un crit que em moro.
1: Pues mira, de fet, com que nosaltres no som experts en la matèria, li hem preguntat a l'Aaron Alma, psicòleg social i professor de la Universitat de Barcelona, d'on ens ve aquesta por a fer el ridícul.
8: Tenim por de fer el ridícul perquè quan fem el ridícul sentim que podem perdre coses molt importants per nosaltres. El ridícul ens provoca vergonya, i la vergonya és una emoció amb un component molt social. Si pensem, gairebé totes les situacions que ens fan vergonya acostumen a passar davant d'altres persones. O fins i tot, només d'imaginar-nos. Quantes vegades hem pensat, ui, si m'haguessin vist? I clar, d'on surt aquesta por? Perquè realment no és una por a que ens facin mal, sinó que és la por a que es faci malbé la imatge que tenim de nosaltres mateixos i la que projectem als altres. Quan aquesta imatge trontolla, també ho fa una cosa molt valuosa, l'estatus. Tenim por a perdre estatus. I tots volem ser valorats, acceptats, respectats i, sobretot, no volem quedar assenyalats, no volem sentir-nos exclosos. Aquesta és la por i es acompanya des de fa milers d'anys, la por de ser rebutjats pel grup, pels iguals. Avui dia això encara s'amplifica més, ja que ens relacionem donant molt de valor a la imatge per Instagram, TikTok, per xarxes, on tot sembla tan preparat i tan perfecte. Això fa que augmenti encara més la por de fer el ridícul, de no estar a l'altura del postureig i de perdre tot allò que hem invertit en la nostra presentació social. Potser la pregunta que considero que seria molt interessant fer-nos és: quantes coses deixem de fer només per mantenir una determinada imatge?
1: La imatge que hem construït de nosaltres mateixos i sobretot el que diu de cara a la societat. O sigui, ja no és ni per nosaltres, sinó com... per com ens veu la gent.
2: I la por a ser rebutjats per fer una cosa o una altra, que això és el que em sembla més preocupant a l'hora de no deixar-te portar, no?
3: No, dic, no us passa que us fa cringe algo que us importa? A mi em fa cringe parlar a la ràdio perquè m'importa parlar bé a la ràdio. Cantar com que no canto bé, m'és igual cantar en qualsevol karaoke.
1: Sempre ho han dit, que quan critiques una cosa d'una altra persona, realment és perquè t'estàs emmirallant en tu mateixa. És algo que igual tu tens com més inseguretat i et fixes més quan ho fa una altra persona.
2: I també, clar, hi ha el canvi ara que fa molts anys tu podies fer alguna cosa que et feia cringe, com si es vulgui dir, o vergonya, i això es quedava amb les quatre persones que tenies al voltant. Ara amb el tema de les xarxes ha explotat, perquè tu fas una cosa, et graven, et pengen, i ja tens una manada de haters...
1: Una petjada
2: poden...
1: digital de per vida.
2: Clar, i que ja tenen allà... Un dia, per exemple, hi ha l'exemple d'una persona que fa unes declaracions fora de to, que sempre els perseguirà aquesta declaració amb sí. l'Abril Cerral de la...
1: Elena Furiace.
2: Furiace, exactament. Sí. I a cada entrevista li treuen el tema, que
1: sí,
2: imagina't.
1: La pobra. Però també us hem preguntat a vosaltres, oients, quines coses us fan cringe?
9: A mi em fa cringe, per exemple, escoltar un àudio que he enviat. És a dir, tornar a sentir la meva veu em fa sentir com incòmode. I després també m'està passant actualment excompanys de classe d'institut que reapareixen a xarxes socials amb projectes, no sé, per exemple, vídeos cantant o fent d'influencers, no sé. És com que el recordo quan tenien 15-16 anys i ara veure'ls així se'm fa molt estrany i em genera com aquesta incomoditat a la que li diem cringe.
1: Veus, Amparo? A ell també li passa com a tu, que et fa coses escoltar-te la teua pròpia veu.
3: Literal, o sigui, i a més estic molt d'acord amb ell que una cosa que fa cringe de vegades és quan et sorprèn una persona a la que creies com encasillada en un lloc i que fa altres coses diferents.
2: Mm-hmm. I això d'escoltar-nos, crec que ens ha passat a tothom, eh? Almenys en primers àudios, perquè el to de veu que tens quan t'escoltes és diferent del que tu tens cada dia escoltant-te. I és una cosa molt estranya, sobretot la gent que treballa a la ràdio. Ara ja ho tenim molt interioritzat, però al principi jo me recordo enviar algun àudio, alguna sortida a la ràdio, després d'escoltar-me i dir, però si jo no sóc aquesta
1: no
2: persona
1: sóc aquesta
2: que està
1: persona.
2: Parlant.
1: Totalment. Això t'ha passat a tots. I a veure què més ens heu dit.
10: Lo que més cringe em dona en esta vida són els lladors. Els dels de, sars 6 del matí per a fer esport, i si no t'alces a les 6 del matí per a fer esport, no vas aconseguir res en esta vida. Aquestes coses em donen molt, molt, molt de cringe. També em donen molt, molt, molt, molt de cringe tots els que són coachings d'estos coachings que no estudien ninguna carrera per a ser coaching. Y poso la su descripción de Instagram, acompañamiento emocional, espiritual. No, cariñeta. Odie. També una altra cosa que em dona cringe és les parelles que actuen en plan que es lien ahí a lo basto i un poc més es donen el lote davant de tu i tu estàs en plan mirant, diguent tierra, trágame, ara mateixa se me està fent molt llarga esta vida. Pues això.
1: Se li està fent molt llarga esta vida, la pobra.
3: No, cariño, és normal. No.
2: Et dic una cosa, molt a favor de la gent que es dona petons i mestres d'efecte en públic.
1: Sí, home. Sí, sí,
3: més...
1: Uri,
3: no, no, no, abans em, no, abans em trec els ulls.
2: Però o sea, que bonic que és donar amor en aquesta vida.
3: Sí,
2: i
3: però poder... has de saber on.
1: Clar que sí, tu imagina't que ara l'Amparo i jo ens posem a liar res aquí davant de tu.
2: Millor per vosaltres.
1: Sí, home,
2: no,
1: clar.
2: Si
1: sí, home.
2: Per mi cap problema.
1: T'agarraria algo así. Jo, no,
3: I aquesta gent deia també lo dels llados, aquests coaching, que és el que vam estar parlant amb el Juan Dávila el divendres, que podeu recuperar l'entrevista a les plataformes d'àudio, i que el Juan Dávila fa un paper en el último mono, que és d'això, d'aquests senyors de la machosfera...
1: Sí.
3: Que diuen lo de tu has de fer esport, de tenir el millor cos i estar concentrat...
2: Llevar-te a les 5, produir, guanyar molts diners, que si no guanyes molts diners ets un fracassat. Al final és el que diu aquesta persona, el lladó, és que no el seguiu, no el seguiu.
1: De totes maneres, lo de la vergonya és bastant relatiu, perquè hi ha moltes coses que abans feien cringe i que ara són guais, com per exemple els crocs. Abans era un pecat capital de la moda. Veure algú amb crocs fora d'un hospital o del seu jardí era motiu de burla instantània. I ara és una icona pop. O sigui, ara portar crocs és ser el més cool del barri.
2: A mi aquí no em trobareu.
1: No, a mi personalment.
2: Jo,
1: sí. Però perquè em semblen incòmodes. Però és veritat que... queda guai.
3: Més, mira, a mi m'encanten les crocs, però em fan cringe la gent que se les posa amb les enganxines aquestes a sobre.
2: Ah.
1: Pues és que això també és, lo de les enganxines és molt estètica del 2000, que abans mirar les fotos de 2005, 2000, era com, què feia? Pantalons de tir extremadament baix, viseres transparents, i ara torna a estar super de moda. Vull dir, ara és... O
2: una,
1: el que es porta, el
2: una
1: que...
2: moda que a mi que sembla horrorosa i que ara sembla que torna és de portar el pantaló sota dels, del cul, vaja, que es vegi els calçotets.
1: Molt Lamine Yamal.
2: Sí. Jo ho he portat, però és veritat que ara m'empenedeixo.
1: O el K-pop i la cultura coreana. Abans, escoltar pop en un idioma que no fora l'espanyol o l'anglès era com una cosa friki, infantil, exagerada, i ara BTS, Blackpink i els K-drames lideren les llistes d'èxits mundials i de Netflix. O sigui, la cultura coreana avui és sinònim d'avantguàrdia i estil.
2: Sí, sí, i omplint estadis, perquè abans el que escoltava aquest tipus de música era el típic que li agradaven els jocs de manga i era molt de nicho. Ara qualsevol pot escoltar i proves això que els BTS, per exemple, omplen estadis, però vaja, tots els que vulguin i més.
1: O també lo de comprar roba de segona mà. Jo recordo quan érem més petites que era com... no, jo no diré que m'he comprat això al mercadet del poble perquè diran que sóc pobre, que no tinc diners, i ara és lo més cool del món anar als mercats que fan els diumenges, comprar, que està molt bé.
3: I el goig que fa quan et diuen dones això Això, Carinyos de l'Humana, de 3 euros.
1: I m'ha costat 3 euros, que, totalment.
2: I també l'important de reciclar roba, perquè al final clar, estem en una emergència, diria, climàtica, i tot el que puguem fer, doncs, passet a passet.
1: I una cosa que també m'alegre molt que hagi deixat de fer vergonya aliena o vergonya en general, és que abans dir que anaves al psicòleg era com un secret d'estat. O sigui, era com ja estar boig. No podies dir que anaves al psicòleg. I ara crec que ja és una cosa, primera, d'estatus, perquè no tothom s'ho pot permetre, però que ja és com una cosa positiva el dir que et cuides a tu mateixa.
3: I
1: que
3: parles de la psicòloga, de la meva psicomeditació, tal.
1: Tens cura de la teva salut mental.
2: Totalment.
1: Però jo he de dir que no estic tan a favor de que el cringe hagi de morir. Però puc justificar la meva resposta.
2: Home,
1: és a dir, segons la IA, la paraula cringe s'utilitza per a descriure alguna cosa que provoca vergonya aliena, incomoditat o la sensació de dir, uf, fa mal de veure. I jo li he preguntat quines situacions, segons la IA, fan cringe. Diu, intentar semblar cool de manera forçada, fer bromes que ningú entén o que només fan riure a qui les explica, presumir constantment de diners, èxits o popularitat, o mostrar un excés d'afecte en públic quan sembla molt teatral o fingit. Molt
2: bueno,
1: teatral
2: si,
1: o fingit.
2: Si és fingit, sí, que no estic a favor.
1: Vull dir que realment el que està dient la IA no és cap cosa boja, és a dir, em semblen coses bastant normals que si tu vols tindre un teixit social i vols cuidar una conversa, és un bàsic, no?
3: Sí, o sigui, jo estic 100% d'acord amb la IA, lo de la gent com que es fa de més, saps? Aquesta gent xulita que et comença a dir, no, mira, doncs la casa meva és aquesta, jo tinc aquests mobles del segle XIX. O sigui, això que si segueixi cancel·lat, que segueixi donant cringe. O sigui, em sembla molt bé.
2: Que a tota la gent que fa això és perquè hi ha unes mancances al darrere que les ha de treure d'alguna manera.
3: Sí, però jo no sóc psicòloga de ningú, ja, llavors que deixin de fer-ho.
2: Però ja, o les bromes de cunyats, que aquests que ja estan passades.
1: Ja estan un poquet passades. Llavors jo crec que és això, que no és que el cringe hagi de deixar d'existir, sinó que hem de redefinir una mica el concepte. És a dir, hem de incentivar el ser autèntic, el fer les coses perquè vols fer-les sense pensar el que diran de tu, això per suposat. Però que crec que està bé que hi hagi coses que continuen fent vergonya, com per exemple pues predicar discursos xenòfobs, masclistes o feixistes, no? Que torni a estar que torni a fer vergonya ser feixista, que ara sembla que està de moda poder dir el que et surt per la boca i ja està. Doncs no, crec que és important que hi ha coses que encara donen cringe.
3: I que el cringe és supergeneracional, o sigui, clar, això que ens diuen nostres mares de quan siguis gran no et farà vergonya ni parlar-li a no sé qui, ni cantar pel carrer,
1: trucar
3: ni ballar
1: per telèfon.
3: Ni... Exacte, ja deixaran de fer cringe.
2: Jo li dic a mi mare que si sí, alguna cosa li fa cringe i li peta el cap, diu, què m'estàs parlant de la pel·lícula del cringe aquesta? No té ni idea de la paraula.
3: Però li dius vergonya aliena,
2: vergonya aliena, això sense dubte.
1: Pues sabeu què és el que no fa cringe? Les Olimpiades que van viure a Barcelona l'any 92. Això sí que no fa cringe. I això és el que parlarem ara amb l'Anna Palet a la mitja part. Ens veiem en 2 minutets.
0: Treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en grup.
11: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
12: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mont Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mont Vertical.
13: María, te veo muy rejuvenecida.
14: Chica, desde que Santi ha ido a la Clínica Masculina Europea, está hecho un campeón.
12: En Clínica Masculina Europea tratamos la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la ausencia de deseo. Clínica Masculina Europea, clínica-mediomasculina.com.
15: Quan venen els teus amics d'altres països i vols presumir del millor d'aquí, porta'ls al Glop, amb les seves estovalles de quadrets de tota la vida i el sabor de fa 47 anys. Fliparan. I tu diràs, sí, cuina catalana. Som així, al Glop, a Gràcia, l'Eixample i al Glop.com.
16: Ayuda a cuidar tu corazón con Regis Cardio. La tiamina contribuye a una función cardíaca normal. La vitamina C, la E, el zinc y el selenio a proteger las células del daño oxidativo. Desde 1 euro al día. Regis-global.es.
17: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
18: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
17: Mardel, dulces de leche, alfajores,
18: en tus postres o como snack a cualquier hora.
17: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
19: En Ipujagan llegan las rebajas que jamás olvidarás. Comedor Puque, antes 179 euros, ahora por solo 149 euros. Ven a tu tienda Ipujagan más cercana o compra online en ipujagan.com.
20: Es estiu.
11: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
4: Dos som companyia. Tres som un tip. Tres som millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.

0: Bon dia, és dilluns i avui ve a veure'ns l'Anna Palet i ve una mica nostàlgica i no pel cap de setmana.
1: Home, també podria ser pel cap de setmana. Què tal? Com esteu vosaltres?
0: Molt bé, de dilluns.
2: De dilluns.
1: Sempre costen.
2: Una mica.
1: I són nostàlgics, els dilluns,
0: exacte,
1: perquè estàs allà pensant en el que has fet el dissabte, el diumenge...
0: Perquè no vaig descansar el divendres en lloc de sortir de festa...
1: Això tu, parla per tu.
2: I encara que és dilluns, inici de mes, que ja hem cobrat tots... Bueno, això és encara diferent.
1: Amigo.
2: És encara diferent.
1: Doncs sí, i em va agradar molt quan en una treva vau comentar el FOMO. Aquest fear of missing out, el perdre't coses, la ràbia que fa de no haver viscut doncs alguna quedada o algun pla en específic, i vau comentar un esdeveniment esportiu que a mi, sincerament, em posa molt trista. O sigui, si ho penso, em bull la sang, que no vaig viure, i són les Olimpiades, els Jocs Olímpics del 92, que vosaltres també
0: FOMO,
1: ho vau dir.
0: Sí, el FOMO nostàlgic. FOMO gran.
2: I a mi em va faltar poquet, perquè vaig néixer el 92, però el
1: desembre... Jo no podria ser tu, Uri.
2: Ai,
1: o sigui, si fos tu, a sobre encara em faria més ràbia, perquè jo, com a mínim, doncs mira, em van separar gairebé 10 anys.
2: Però
1: vull
2: també
1: dir
2: dic que si hagués nascut el gener del 92, tampoc no me'n recordaria.
0: Ja, però estaries viu.
1: Ja.
2: Això sí, això sí.
1: Diries, ja vaig néixer amb aquest esperit olímpic que em va criar...
2: La flama...
1: I ho vivim des d'esports, quan hi ha qualsevol esdeveniment així gros, ara que, per exemple, doncs, el 2030 a Espanya i Barcelona amb el Camp Nou i el RCD Stadium acolliran partits del Mundial, dic, ostres, quines ganes, no, de viure un Mundial de futbol, encara que sigui de passada, però aquí a Barcelona. I, en canvi, el fet de pensar en uns Jocs Olímpics íntegrament, un mes sencer dels millors esportistes del món a Barcelona, em mata. Llavors, jo crec que el que hem de fer és recrear-nos en aquesta nostàlgia. Pell de gallina,
2: anava
1: sincerament.
2: Dir, Alfredi, un altre que també es va perdre els Jocs del 92, però per un altre motiu.
1: Per què?
2: Perquè es va morir abans.
0: Va morir. Sí, és que l'actuació que és aquestes coses... Això té el síndrome que es diu com el síndrome Mandela, aquest que penses que una cosa va passar i no... I aquesta no va passar.
3: No va arribar a la inauguració.
0: Sí. I la inauguració no va encantar als dos.
1: No, m'acabo de quedar, o sigui, però en xoc absolut, sí. Jo pensava que era perquè havia perdut el tren o algo, no li havia arribat l'avió.
3: Van projectar com una espècie d'imatge seua, que en el 92, ja veus tu com seria la projecció.
1: No seria tan creïble com ho sonava.
3: No, però no va estar, pobre.
0: No, i ni va ser la cançó de la inauguració, que tothom pensem en la inauguració amb aquesta cançó.
1: Què faig? Canvio la secció?
0: No,
1: em dóna temps?
0: No, perquè tothom s'ho pensa.
2: Jo ubico Barcelona 92 amb aquesta cançó.
0: Exacte.
2: Encara que no hagi passat, ho ubico així.
1: Correrem un tupido velo, que s'acostuma a dir. Farem veure que continuarem amb l'efecte Mandela de creure que la inauguració va ser Montserrat Caballé amb Freddie Mercury.
0: Exacte.
1: Entonant, traient tota la veu que tenen d'aquestes goles prodigioses a Barcelona. Llavors, us demano un joc.
3: Vale.
1: Us vull proposar que ens imaginem com serien els Jocs Olímpics a Barcelona si se celebressin ara. És a dir, el 2026 o, per exemple, el 2030, com serien, com canviaria la ciutat i com canviaria el que es va viure, que jo no sé què es va viure, però he vist fotos, he recuperat vídeos, i fem un petit joc de veure com hauria canviat. Per exemple, cerimònia d'inauguració, que bàsicament és un dels moments més importants perquè dona tret de sortida als Jocs Olímpics. En aquell moment van ser, ok, de mentida, però Freddie Mercury i Montserrat Caballé, ara qui seria aquesta parella exitosa?
0: Batllal, sisplau, eh?
3: Batllal, sí. Bueno, jo crec que apostaríem més per la Rosalía,
0: sí,
3: algo més solemne, està molt posada, gran.
2: Com que podria quedar bé, que de fet ja han cantat alguna gala dels 40 Music Awards, és Ed Sheeran amb Aitana, que és un artista de casa nostra amb un artista internacional. No us acaba de barrufar, pel que veig.
1: Prefereixo
0: és que
1: Ed Sheeran amb la guitarra poder no acaba
3: de ser... Jo també preferisc que la Rosi. O inclús una Escolania de Montserrat allà, com va passar en la Creu de Jesús, i Rosalía com a principal i ells fent-li dels cors, no sé. Una Elisabet Romà, de repente, en la filla... Bueno, brutal.
2: O un Sergio Dalma, que també...
0: Que és Sergi Capdevila, que parlem molt bé en aquest programa. Un petó per ell.
1: Jo m'he imaginat, clar, si necessitem, per complir els cànons del que va ser en el 92, un artista d'aquí amb un artista masculí internacional, ara mateix internacionalment no hi ha ningú més conegut o que ho estigui patant més que Bad Bunny, i l'artista local més internacional que tenim és Rosalía. I, de fet, ells dos ja tenen una cançó.
4: Porque la noche, la noche fue...
1: A veure, no acaba de ser del tot el Barcelona de Freddie Mercury
0: amb unos arreglicos por ahí.
1: així que quedi una mica amb uns coros una mica més èpic, però de moment Bad Bunny i Rosalía ja es coneixen i clar, ja han treballat junts si necessitéssim que, fan, que fessin l'actuació junts. No sé, jo m'ho he imaginat, no sé si m'ho compreu.
3: Sí. Ah, jo no t'ho acabo de comprar massa, la veritat.
2: No sé si estan en el seu millor moment, la seva amistat,
1: ui,
2: crec.
1: Ui, rumores.
3: Sap coses.
2: No, crec sí, que cadascú ha fet la seva i sí, que no s'han arribat a juntar i fins i tot que no, no tenen una relació fluida. Van col·laborar però que no tenen una relació... Però vaja, que això és una altra secció.
1: Continuem amb més aspectes que com haurien canviat del 92 al 2026. Per exemple, en aquell moment la mascota va ser Kobe.
0: Com era?
1: Aquest, és que no sé si era ben bé. Era una espècie de gat. Sí. Os,
0: era la cosa aquesta com color carn. Crec.
1: Sí, sí, sí, sí, no? Color crema, així com amb una forma una mica quasi d'una estrella, pràcticament.
0: Sí, sí, sí, sí, que no...
2: Una és
0: que
2: cosa així.
1: Amb una cara
3: bueno,
1: així
3: no
1: molt simpàtica.
3: Veient, però hauria dibuixat una espècie de cercle sí, en el que entenc que seran dos orelles, que exacte, podria ser sí, un sí, gat, un tigre, un gos, realment Uri...
0: Exacte. No, no, ho has fet
2: molt acaba bé. Acaba de canviar, eh? He ficat els ulls i ha canviat això.
3: Ha canviat, sí, ha canviat.
0: Perquè jo sempre em lio amb Naranjito, que aquesta va ser la del Mundial.
2: Mundial 82. Sí.
1: Mira, segons Google, Kobe era un gos. La veritat que no quedava molt clar quin animal era, però tenia així una forma una mica d'estrella, una cara simpàtica. Llavors, el Kobe jo crec que el podríem comprar exactament igual, no caldria canviar la mascota, però clar, és que ara les mascotes en l'actualitat han de ser també estrelles de les xarxes socials, han de fer TikTok, han de fer balls, per tant m'imaginaria a Kobe literalment això, practicant el ball de moda, el ball viral amb el cat de torn.
2: Amb el cat culer.
1: Amb el cat culer.
2: Amb els dos junts, no?
0: Podríem fer un hàmster també com a mascota, per exemple.
2: Caroline.
0: Jo dono la meva.
1: Sí. I buscant una mica d'informació per fer-vos aquesta secció i per posar-nos nostàlgic dels jocs del 92, m'ha passat una cosa que m'ha fet molta vergonya, però la vull compartir per si a algú doncs, li passa una cosa similar que vegi que no està sol. Jo he buscat a Google on estava la Vila Olímpica de Barcelona 92 i Google em diu, carinyo, al barri de la Vila Olímpica. Clar, per això es diu la Vila Olímpica.
3: Tot i que en la teua defensa diré que quan jo vaig estar fent recerca vaig veure que hi havia diverses viles olímpiques, o sigui, que la més grossa sí que era el que ara coneixem com a la Vila Olímpica, però que hi havia més zones on també s'allotjaven
1: els... Exacte, però jo tota aquesta... Bueno, tots aquests anys he passat per Vila Olímpica amb la L4 del metro i no he caigut en que el nom, evidentment, és perquè és on
3: cosa,
1: estaven
3: el
1: els esportistes, efectivament.
2: I vosaltres no ho recordareu perquè som molt joves, però que abans on hi havia la Vila
3: tu
2: Olímpica...
3: Tu tampoc ho recordes perquè no existies.
2: Jo això tampoc és veritat, però m'ho he explicat que jo era un erm, vull dir que no hi havia ni platja, que eren quatre roques mal posades i que arran dels Jocs Olímpics van construir-ho d'una forma correcta i van ficar la sorra de les platges.
0: Era de Barcelona posat guapa, no?
2: Sí.
1: Ah, això mateix. Sí. Clar, per exemple, tema de proves aquàtiques, proves de natació, no hi havia el mateix volum de vaixells, creuers, el 92 del que tindríem en el 2026. Vull dir, aquí també jo crec que s'hauria d'arreglar una mica tot el tema del trànsit marítim, que encara tindríem el Michael Phelps de torn amb problemes perquè el Costa Cruceros ha de sortir direcció cap a Roma. Vull dir que aquí també se'ns ha complicat una mica el tema de trànsit marítim.
0: Collboni s'està posant nerviós, amb la teva secció.
3: Collboni està notant, està notant.
1: Per exemple, també proves d'atletisme, si es fessin per la ciutat, que jo crec que podrien quedar unes imatges precioses amb la Sagrada Família de fons, amb la Torre Agbar, amb el Camp Nou... haurien de conviure amb l'ascens de gavines que hi ha a la ciutat, que a mi personalment em té preocupada. O sigui, tu imagina't que el típic caniata que és el millor en marató, que fa la marató en menys de dues hores, para un moment a prendre's una petita d'allò que els donen per pujar el sucre i ve la gavina i s'ho t'ho emporta, perquè és que aquestes gavines que tenim avui en dia
3: són molt perilloses.
1: Roben literal, per tant també hauríem de fer una mica de control de gavines, que jo crec que l'any 92 no van haver
3: no
1: de fer com a
3: gavines.
1: Mínim.
2: O correrien més, perquè si t'està empaitant una gavina, vinga, a córrer, però sprint, eh?
0: Ojo que els maratorians estan molt primets, ojo que no els agafis sense la gavina, t'ho dic.
1: Això ja seria, ja sortiria per la foto de tots els diaris. També, cada cop més, els esdeveniments esportius es vol posar molt al segell d'ecològic, esdeveniments verds, clar, aquí, si s'haguessin de desplaçar els esportistes en transport públic, si agafen la Renfe...
3: No arriben.
1: Tindríem un problema molt greu, o sigui, a nivell
3: ja
1: de
3: no.
1: logística, horaris i tot, vull dir, jo crec que s'hauria de fer la Renfe de zero, amb la qual jo crec que ja no ens dona per fer candidatura per la Barcelona Olímpica de l'actualitat.
3: Ho estic veient un poc A veure, el que podríem fer és anar en bicing. Més verd que això, així ja fan l'escalfament i quan arriben ja estan, mira, a puntet per a sortir a competir.
2: Sí, per fer una carrera de dos quilòmetres morts allà.
3: Ja està. Home, ja et dic que arribaran abans que amb la Renfe, perquè si no, no hi ha prova que valga.
1: I un tema que crec que aniríem a pitjor és que, també documentant-me per la secció, he recuperat els cartells publicitaris que s'enganxaven pels carrers, que eren maquíssims, de veritat, recomano que la gent els busqui a Google per refrescar-los, però és que ara, amb l'auge de la intel·ligència artificial, segurament els cartells els faríem amb IA, que són tots pràcticament iguals i tenen tots... Ja veus quan una cosa està feta amb IA. Llavors jo crec que aquí aniríem a pitjor, fixa't què et dic.
3: De fet, la setmana passada va haver polèmica amb tot allò de la velada, perquè quan la Marta Díaz, que era una de les que participava, va fer l'entrada, en lloc de pagar a un dissenyador gràfic perquè li fes un vídeo, va contractar a un senyor que va fer un vídeo amb IA cutre, però que semblava la pantalla que surt al Windows quan obris l'ordenador, doncs
1: sí,
3: pues això.
1: Aquell paisatge.
3: Clar, i era un esdeveniment com la velada, que t'agrada més o menys, hi havia 7 milions de persones veient-ho des de les seues cases, més les que estaven a l'estadi de la Cartuja. Llavors, clar, si se'ns cola la IA ahir, a saber què passaria en els Jocs Olímpics.
1: I un últim apunt que us faig, quin també és un dels símbols de l'inici dels Jocs Olímpics, és quan s'encén el pebeter amb aquesta fletxa amb foc que arriba allà
2: que
1: i s'encén.
2: Que va ser un botó, Ja diu que la gent que no va encertar perquè hi havia un botó per si acas, clac, i que li van donar.
1: Jo ho entenc. Jo tampoc no podria tenir la pressió de saber que si fallo se'n va a Norris als Jocs Olímpics. Però clar, ara amb l'auge dels incendis a l'estiu...
3: Ostres.
1: Hauríem de llançar una fletxa amb foc? Obro debat.
3: Jo crec que no.
2: Home, botó,
3: jo crec
2: que tampoc. Botó directament, eh?
3: Perquè aquí els pobres ja... de bombers ja...
1: Els bombers de Catalunya no puc, o sigui, no
3: i
1: puc.
3: I ja ni això,
1: front.
3: Perquè el veu un poquet d'aire i a saber on parar el foc. Jo faria llumeta d'esta que va en piles i
0: al carrer
3: a remar.
1: A veure, jo voto molt a favor de que tornem a tenir Jocs Olímpics a Barcelona. Des d'aquí animo a Jaume Collboni i als futurs alcaldes que vinguin a que tota aquesta generació millennial i Z que no la van viure, si us plau, ens mereixem tenir un joc.
0: I ahir parlàvem, de fet, del World Pride, que es vol celebrar a Barcelona, sí. La final del Mundial, Collboni, un altre encàrrec, ara Jocs Olímpics.
1: I ara per tant, dir... se li suma feina.
2: I una cosa que igual en Mateu, uns Jocs Olímpics em faria una mica de mandra. Tanta gent que vingui a Barcelona, a mi m'agobiaria una miqueta,
3: Jo preferís que nos facen porque eventos pasados siempre fueron mejores. Crec que ho
1: molta
3: acabaríem comparant molt i mira, com a mínim tenim en la memòria aquest sentiment col·lectiu d'orgull pels jocs del 92. Llavors, jo preferís quedar-me ahí.
0: Ja, però participar-hi a mi m'agradaria.
2: Sí, però clar, jo no sé en quina categoria. A natació.
0: Bueno, carinyo, jo de voluntària. De voluntària olímpica.
1: Mira, algú que crec que els va viure, però també l'enganxaria de petit i segurament no deu recordar molt, és un dels col·laboradors més estimats a Ser Catalunya, és el Jofre Mateu, que ens ha volgut deixar un missatget i explicar-nos com es dona treva, perquè aquest especialment sap donar-se molt bé la treva.
5: Hola, amics de la treva. Doncs a mi a l'estiu, el primer de vacances el que m'agrada és posar-me el barret, que és un connector de vacances automàtic. Quan vaig amb barret vol dir que ja estic de vacances, a més de que em protegeixo la closca. I el que més m'ajuda a desconnectar és els peus a la sorra. Poder fer qualsevol àpat, qualsevol moment del dia que tingui els peus descalços a la sorra, per mi és sinònim d'estar vivint fora de qualsevol cosa que tingui a veure amb feina laboral o vida rutinària. Si a més ho acompanyes d'unes anxoves i una cervesa, ja ho remates, però el que sigui amb els peus descalços a la sorra m'evoque a desconnectar. Us envio una abraçada i que tingueu bon estiu. El que falte.
1: Doncs jo crec que és el missatge, amb diferència, de més tranquil·litat i més pau de tots els
0: o
1: que us he portat.
0: Una persona que està tranquil·líssima i que vol que ens donem treva nosaltres mateixos.
3: Amb els peus descalços a la sorra.
1: M'ha quedat clar, i amb un barret.
2: Quin vividor, Jofre Mateu, sí. Per favor.
1: Seguiu-lo a l'Instagram i veureu com es dona treva per totes les platges de la Costa Brava i de la Costa Catalana, que s'ho passa molt bé, però que també s'ho mereix perquè durant l'any el tenim aquí dia sí dia també, comentant amb nosaltres.
0: Ens farà molta enveja.
3: Moltes gràcies, Anna. Ens veiem el dilluns que ve.
1: Sempre els dilluns. Una abraçada molt forta.
3: I ara ens anem a descobrir com es dona treva la Flavita Banana.
6: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
2: I aquestes setmanes ens han visitat actrius, cantants, còmiques, presentadores, però encara no havíem rebut a cap vinyetista i pensadora, que és com li agrada definir-se, ja que li agrada que les seves vinyetes facin pensar. Acumula centenars de milers de seguidors a les seves xarxes i avui ens il·lustrarà amb la seva treva. Ella és la Flàvia Álvarez Pedrosa Provós, és a dir, la Flavita Banana.
7: Creo que empecé a dibujar como todo el mundo, ¿no? Cuando empecé a tener una herramienta en las manos y un papel. O sea, creo que no hubo un inicio, ¿no? Sencillamente es como caminar.
8: Esto es para hacer buenas viñetas, no para petarlo en internet ni tener más seguidores. Si es eso lo que quieres, fuera. Juanita Banana.
2: Flavita Banana, Flavia, ¿cómo estás?
0: Molt bé, molt còmoda.
2: Ara estem escoltant Juanita Banana, que és d'on et ve aquest sobrenom de Flavita Banana, no?
0: Sí, sí, sí, és per... Una amiga em deia així, em deia Flavita Banana per posar en referència aquesta cançó, perquè jo li deia Tina Mandarina i ella em deia Flavita Banana. I en el moment de posar-me de crear el Facebook, la pàgina de Facebook, no la personal, sinó la professional... Pues ja heu llegit el meu nom, vull dir, és molt llarg, és molt tal, i es portaven els pseudònims, i vaig dir, pues poso això. I maldito el dia.
2: T'enfadeixes de Flavita.
0: Em canviaria el nom i tant, però no sé, hi ha gent que em diu, fes, és igual, però implica moltes coses, vull dir, que si xarxes, que si continuïn dient-ho molt de temps... Però bueno, sona bé. Clar, la gent em diu, no, però és que sona molt bé. Dic, sí, clar, perquè Juanita Banana ja sonava bé.
3: Però tens alguna altra opció de pseudònim o te'l canviaries pel teu nom?
0: Jo crec que pel meu nom, Flavia... Clar, Flavia Álvarez no és el cognom, és Álvarez Pedrosa.
3: Ja.
0: Llavors, no sé.
3: Es complica.
0: Flavia, a seques o...
3: Flavia.
0: No ho sé. Però ja n'hi ha una de Flavia dibuixanta, llavors, no ho sé.
2: Complicat, complicat. Flavia, la primera pregunta que sempre fem als convidats és tu com et dones treva?
0: Jo nedant. Nedant. O sigui, o bé nedant entrenant, o bé nedant fent el tonto a la platja, vull dir, flotant. Però dins l'aigua, sempre.
2: Sempre dins l'aigua,
0: sí,
2: clar.
0: Sí, sí, sí.
2: També aquí a Barcelona, ara que dèiem, també parlàvem de les Olimpiades, al mar. Profites també anar al mar o t'agrada piscina o qualsevol tipus d'aigua?
0: És a dir, durant l'estiu, massa d'aigua, més igual. És a dir, pot ser un llac, un riu, una piscina, el mar... durant l'any, doncs, nedo diàriament a la piscina, clar. I encara no he nedat de forma, diguem, d'entreno al mar. No ho he fet encara. Estic esperant que algú m'animi, algú que ja ho faci i tal, però reconec que em fa una mica de por.
3: Tens alguna platja o algun llac que sigui com el teu preferit?
0: Per anar a banyar-me així d'ocio?
3: Sí.
0: A mi m'agrada molt la platja que hi ha entre Santa Susana, o sigui, això, el Maresme, entre Santa Susana i el poble d'abans, que em sembla que és...
2: Pineda.
0: Pineda. I hi ha una franja molt llarga, sense edificis, no? Que només passa el tren, i hi ha horts o així. Llavors, no és gaire... O sigui, has de caminar una mica, però és molt neta, i ja és la sorra gruixuda de Costa Brava, però sense ser cala, i l'aigua superneta, i és mig nudista. Llavors, doncs menys nens.
2: Clar, això que acabes de dir també pot ser que molta gent que ens estigui escoltant ara digui, vaig a provar cap allà i que ja no sigui tan privada com... Això a vegades passa, quan hi ha alguna recomanació...
0: Sí, sí, però el GPS no t'hi porta. Perquè no hi ha carretera, no hi ha punt per arribar en cotxe. Va, si vols anar-hi caminant, ves, és bastant gran, vull dir, no hi ha cap problema, però sí, sí. A mi, si vaig a la platja, és allà.
2: Suposo que quan vas cap allà, a part de nedar, també el que deus portar és algun llibre, alguna lectura, perquè també és una altra de les teves treves, el llegir molt, descobrir molts llibres diferents, no?
0: Sí, sí, a més a l'estiu tots els llibres estan arrugats, perquè els mulles, els portes, s'omplen de sorra, i que és com ha de ser, vull dir, un llibre està fet per fer-lo servir. I sí, sí, estic llegint bastant.
2: Llibre en paper, el físic.
0: Sí, sí, llibre en paper, dibuix en paper... Vull dir, en això sóc bastant purista, diguem-ne.
2: Deies en paper i també tot també purista a l'hora de dibuixar, no? Que al final també vinyetista, pensadora, que és el que definàvem. Però tu això com t'arriba? Perquè tu comences a estudiar en Belles Arts, arribes aquí a Barcelona, tu ets Oviedo, però no sé com et va donant el tema de les vinyetes de la il·lustració.
0: Bueno, jo vaig arribar aquí a Barcelona, a Catalunya, quan tenia un any. Llavors, el d'Oviedo sempre és anecdòtic, però no sóc d'Oviedo, realment. Ho poso el DNI i prou. Però...
3: Em estava fent enveja el seu català. Em va dir, aquesta tia, quant de temps porta, sisplau?
0: No, clar. I vaig estudiar, però Belles Arts no. Belles Arts vaig suspendre la prova d'accés, de fet. Vaig estudiar a l'escola Massana, de rebot, perquè, clar, com que no vaig poder entrar a Belles Arts perquè havia fet un batxillerat científic, i pensava, bueno, sé dibuixar, faig la prova. No, que li ha un nivell més alt. I llavors vaig entrar a l'escola Massana, que era, bueno, doncs qui paga entra, no?, en el grau d'Arts i Disseny. I després, bueno, vaig estar 4 anys, i després vaig fer el grau superior d'il·lustració, una mena com a màster, m'ho vaig prendre com un màster,
3: i bueno, doncs vaig aprendre de tot, i tècniques i tal i qual, però bueno, com tothom que estudia aquestes coses, el que et falta és la teva veu, no? O el teu estil, o el que t'interessa. I val a dir que en aquella època no donaven massa valor a la comèdia, a lo còmic, a... així, no? Era una il·lustració, doncs, com la típica il·lustració barcelonesa, que és molt infantil o molt, molt maca i molt ben feta, inclús per adults, però periodística, eh? Però no narrativa, diguem-ne, o no amb una veu pròpia. I res, anar provant i així, i suposo que m'ho vaig fer sobre, saps? O sigui, no, surt per alguna banda el que t'importa, el que necessites explicar. I jo em vaig adonar que el que m'agradava era dibuixar, però posar jo el tema o explicar jo el que volia, que això bàsicament és ser vinyetista, és a dir... No hi ha un guió, això ho poses tu. Ets una opinadora en forma de dibuix.
9: I quan ho vas descobrir, això? O tenies algun referent molt clar?
3: Jo tenia referents, però mai se m'hagués passat pel cap que jo faria aquesta feina. Perquè, clar, els referents eren homes i grans, saps? O sigui, si tu tens 25 anys i el que t'agrada és el Peridis o el Roto o el Manel Fondavila, no fas el clic de pensar jo podré fer això, no? O sigui, no, d'alguna manera no se't passa pel cap. I a més, com que són eterns, no? Treballen fins molt grans, no hi ha hueco per tu, saps? És una feina de entre un surt un altre. Bueno, no, surt un altre i entra un. I no sé, i les xarxes van ajudar, saps? O sigui, quan estudiava la carrera encara no hi havia gaire telèfon i tal, que vaig tenir molta sort, jo crec, els que vam poder estudiar així. Però després ja sí, i vaig dir, bueno, doncs vaig ensenyant i tal, i com que anava agradant, doncs l'entrada va ser per Orgullo y Satisfacción, que és la revista que van fundar els que van marxar del Jueves. I van fundar durant un any una revista digital. I allà, doncs, bueno, hi cabia tothom, perquè una revista digital té tota l'amplitud que vulgui. I doncs anava bé, i una cosa o una altra, ese moda dins del país, mor Forges... Entro al País, al diari, diguem-ne, i després ja passo a Opinió fa uns 5-6 anys, crec.
0: I et va costar compensar que la teva opinió tenia cabuda? O sigui, que podies dir la teva?
3: Clar, això és el més difícil, jo crec, eh? I no tant com a dona, perquè haig de dir que jo no tinc massa present que sóc una dona. Vull dir, jo crec que cap dona té present que és una dona, sinó que és una persona, i es va topant amb el fet que és una dona, no? Però sobretot per ser jove, és a dir, clar, dubtava de la meva experiència, jo pensava que, i amb tota la raó, que per tenir una opinió fundada, més enllà d'informació que has recabat, cal una experiència, no? Però alhora pensava que hi havia certes experiències que jo hauria pogut tenir, que tenia, que els meus companys no tenien o estaven desactualitzats, no? I llavors doncs, vaig decidir anar tocant per aquí, és a dir, anar tocant els temes que o bé interessaven a una certa part de la població que no necessàriament llegeix el diari, però que informava el lector del diari de com funciona el món a unes certes edats o en, doncs, realment en un cert gènere, també.
2: Ara fa 13 anys, més o menys, que és quan comences a fer vinyetes, a publicar-les, a fer-te xarxes. 3 anys més tard, més o menys, quan tu tenies 29, és quan decideixes deixar la feina i centrar-te en el tema de les vinyetes. En aquell moment no sé com va ser aquell moment de decisió, aquell salt al buit.
3: Doncs la cosa és que ho vaig fer bé i sempre ho recomano a la gent que pensa bueno, pues faig, lo dejo todo i la misèria o la necessitat em faran crear millor i tal, i ja veurem. No facis això, vull dir, no. Vaig estalviar bastant i vaig demanar una excedència a la feina. Jo treballava com a informàtica en un centre d'aquests d'atenció informàtica, que a Barna n'hi ha molts, que els idiomes ajuden en aquest cas. I el que vaig fer va ser demanar una excedència d'un any per si venien mal dades. I amb estalvis i tal, però, doncs mira, em vaig posar una alarma pel cap d'un any i quan va sonar aquesta alarma vaig pensar, per què? I vaig caure i dic, hòstia, clar, hauria d'haver tornat a la feina ara. I jo ja estava...
2: Ara ja, impensable.
3: Sí. Llavors jo crec que s'ha de tenir prou seny i calcular bé les coses, però vaig ser molt feliç, vull dir, sent autònoma, o sigui, fent-me autònoma. Però em va sorprendre, perquè el fet de fer el salt de dir deixo un lloc de treball, en creo un altre, o sigui, estic generant dos llocs de treball, no? I ningú et felicita. És a dir, tothom et diu que estàs boja, tothom et diu que què fas, Hisenda... Saps? Una carteta. Saps una carteta que et digui gràcies pel teu gest, no? Estàs deixant un lloc i tal... Tot és negatiu, però la satisfacció que et dona... Jo crec que hi ha gent que estem fets per fer la nostra i no que ningú ens mani. I de sobte, doncs, tot depenia de mi. Que vull guanyar més diners, dibuixo més. Que estic bé, dibuixo menys, saps? Però, bueno,
10: al principi va costar més i això, però ara ja estic bé.
9: I quan és la teva pròpia cap, també saps posar-te els límits de quan parar i d'anar-te treva? O això et costa?
10: El que més em costa és desactivar el radar d'idees, diguem-ne, no? Ara ja està, ja puc. Però, per exemple, aquest cap de setmana he estat amb unes amigues fora i no he pensat en cap moment en vinyetes, en idees i tal. Puc parar i dir, bueno, aquest cap de setmana no hi penso. Però, si no, sempre havia de tirar de... Perquè, clar, estàs atent. Vull dir, qualsevol cosa pugui passar, sempre va bé tenir més i més idees apuntades, que ja veuràs què en fas d'elles. Però, o bé llegint, o bé a l'aigua, no... I nedant, quan dic nedar, sobretot és entrenar, és a dir... Estàs comptant. Jo, bàsicament, estic comptant les piscines que estic fent. Llavors, no hi dono voltes a les coses.
2: I quan tens una idea nova, per exemple, ets aquesta, les apunta en el mòbil, a l'agenda...
10: Sí, en el mòbil o si estic a l'habitació al llit, perquè el mòbil no entra a l'habitació, al vespre, abans de dormir, llegeixo, tinc una llibreta a la tauleta de nit on si alguna cosa em ve al cap l'apunto, però si no, generalment, el mòbil, en aquest típic grup que estàs sol.
9: Sol.
10: Sí.
0: O sigui, que tu mires l'actualitat, apuntes les coses que passen, i és que en les teves vinyetes crida molt l'atenció, com que poses l'ull en la realitat que per nosaltres és normal, i que potser no ens hem fixat. Hi ha una que estan dues amigues mirant el mòbil i que li diu una a l'altra, no t'escribe, Muriel, te contesta. Mm. Això que és una conversa que hem pogut tenir l'Aitana i jo, 10.000 cops, però la gent no es para a pensar en com funciona el món.
10: Clar, o sigui, jo no crec que m'inventi res, agafo coses de la realitat, però clar, la meva feina no és reflectir exactament el que passa, perquè exactament el que passa no té gràcia, no? És la vida real. És donar-hi voltes, no? I sobretot destilar, és a dir, acabar trobant l'essència de per què això és curiós, no? I això mateix, o sigui, aquesta frase, probablement poca gent la diu literalment, sinó que dona mil voltes, no?, del rotllo tal, i té una sensació, però trobar, diguem-ne, la frase, que sigui quasi un lema, no?
0: Molt difícil.
10: Clar, i aquesta és la feina, és reduir i trobar l'acudit, diguem-ne. L'acudit no sempre fa riure, l'acudit és el clic, aquella cosa que dius, amb això n'hi ha prou, amb això ja activo cervells.
2: Aquesta cançó també has explicat que et fa també d'estensar-te, cantar fort, donar-ho tot i l'has cantat molt als karaokes, aquesta, o no?
10: He cantat al cotxe. Em sembla que és una cançó per conduir. Mira, conduir també... No, però conduir em fa donar-hi voltes a les coses. No em dóna treva. Però és una cançó per conduir. Pobre, s'ha mort ara fa poc, aquesta
2: dona.
10: Sí,
2: Bonnie Tyler, ara fa poques setmanes, vaja.
10: Sí, però aquesta cançó, clar, o sigui, conduint i cridant, que això... Si qui tingui cotxe, si no ho sap, que ho sàpiga, és un lloc on pots cridar molt fort i ningú et mira, raro, perquè és hermètic, no?
2: Abans parlàvem del cringe. Cridades.
9: Abans parlàvem del cringe, no?, de com deixem de fer coses pel que la gent pugui opinar de nosaltres. A tu què et fa cringe? Quines coses et fan cringe?
10: Dels altres?
9: Sí.
10: En general. Bastantes coses.
2: O teves, coses que...
10: Mira, em sap molt greu per aquest... Mateu, que ha parlat abans? El noi que es deia, Mateu?
0: El psicòleg.
10: Sí, que ha parlat
9: Aaron.
10: Els barrets. No puc
2: amb els barrets. Mateu.
0: Vale, Jofre Mateu. Sí.
2: Jofre Mateu.
10: Tinc fòbia als barrets. O sigui, si m'agrada algú així, tal no sé què, i quedem un dia i arriba amb un barret... Barret vull dir barret d'ala.
9: Vale.
10: Una gorra està bé, un gorro està bé, però un barret...
9: T'impacta, eh?
2: A Texas no podries anar.
0: És molt hipster, eh?
10: No, és com un objecte al cap. O sigui, em sembla ridícul. No ho sé, em sembla, eh? No ho és. Em sembla ridícul, no m'agrada gens.
2: I tornant al tema de les vinyetes, per exemple, clar, no sé si és el més complicat després de tants anys, és fer una vinyeta que, al veure-la, la gent tingui clar que és teva, aquesta vinyeta, el punt més característic de que la gent no s'ho sigui, com, per exemple, el Quino amb la Mafalda, com Ibáñez amb Mortadelo i Filemón, o com Roser Capdevila o totes aquestes persones.
10: Això és... és casualitat, però alhora has de tenir ull, vull dir... Trobar l'eina amb la que et sentis còmode, o sigui, la manera de dibuixar que et sentis còmode, perquè si és la que funciona ho hauràs de fer durant molt de temps, saps? O sigui, no pots fingir, no pots dir, bueno, això, veig que això ara tira molt i funciona molt bé, doncs ho faré així. No ho podràs sostenir. És a dir, has d'estar còmode fent-ho. Evidentment, has de trobar alguna cosa que no es faci, no? Que hi hagi una mica de diferència. Que aquesta és la part negativa de dibuixar amb tauleta, per exemple, amb tauleta, perquè les eines de la tauleta són limitades i els dibuixos de diferents persones es poden acabar semblant al traç. I després, no sé, certes característiques tontes, no sé, en el meu cas no tenen ulls, per exemple. Hi ha gent que no se n'adona i quan ho dius diu, ah, però és veritat, no tenen. Una certa manera de fer els globus de text...
0: I el cabell, sempre porten com sí. El cabell és volat.
10: Sí,
0: és
10: sí.
0: Per alguna persona, si t'has inspirat?
10: No, i de fet, durant una època vaig fer això, com la de Muriel, de mencionar els noms per deixar clar que no era sempre la mateixa persona, perquè jo tenia pànic a caure en el mafaldisme. És a dir, perquè el Quino sempre va dir que estava fart de la Mafalda. O sigui, que ell no feia, o sigui, va fer la Mafalda, perquè ell el que feia era l'altre, i no s'arrepentia, crec, però bueno, estava una mica fart. I jo tenia molta por d'això, no? De que pensessin que jo tenia un personatge, que no és el cas.
2: I l'arribada de la IA, o de fa uns anys, com la valores? No sé si és un punt d'eina a favor
10: no,
2: o...
10: De cap manera. És a dir, si alguna cosa ens diferencia de la resta d'éssers és un cervell increïble, il·limitat, vull dir, del que no coneixem gens, i decidim fer servir una merda d'estri que només contamina i ens treu l'aigua potable i destrossa territoris per fer coses que ja sabíem fer. O per fer coses que, de fet, ens ajuden a la nostra ment a exercitar-la. És a dir, no paren de sortir notícies que per evitar l'Alzheimer, la demència o aquestes coses hem de llegir, hem de parlar idiomes, hem de beure aigua, i tot això li donem a una màquina que fa coses que fa 5 anys fèiem. I ningú es moria per fer-les. Redactar un mail, una resposta, un WhatsApp. Hi ha gent que està fent-la servir per fer WhatsApp. I si em parles de dibuixar, doncs és que no ets dibuixant. Vull dir, et pots considerar com a molt guionista si el que et dediques és a donar-li ordres a un robot. Però amb mi no comptis. Vull dir, no sé, espero que sigui cíclic, és una cosa que s'acabi en algun moment, perquè és lleig, a més a més.
2: I ara que parlaves de notícies, clar, les últimes setmanes ha sortit la notícia, òbviament, de Ceuta, i una de les teves vinyetes més reconeixibles que la gent més... que al final és vigent, que la vas fer molt abans del conflicte de l'última setmana, és una vinyeta que surt una persona a l'altre costat de la tanca, dient, si hi ha algun futbolista, ara no la recordo al 100%, si hi ha algun futbolista...
10: Algú juga bé el futbol.
2: Clar, que salti cap aquí, no? També això que deies de voler fer pensar la gent, no? Amb vinyetes i amb punts.
10: Sí, sí, i últimament aquesta setmana l'he vist ressorgir per molts llocs, m'han etiquetat a molts llocs amb ella i estic bastant trista perquè no vull que es faci servir per aquesta notícia d'aquesta setmana, no és el punt. Vull dir, no té res a veure. I, mira, just avui una noia m'ha enviat un exemple, aquesta mateixa vinyeta dibuixada per IA, amb colors, amb volum, amb no sé què, horrible. Sí, aquesta vinyeta és molt curiós perquè la vaig dibuixar per un dilluns, és a dir, la vaig enviar un diumenge al migdia, i el matí següent em va començar a escriure gent, felicitats, felicitats, i és perquè havia passat lo del Vinícius, que li van dir mico en un partit aquell diumenge a la nit, i tots els diaris van obrir amb la mateixa foto de portada, que era el Vinícius pues, fent el gest d'un mico, però el País va decidir posar la meva vinyeta en portada en comptes de posar una foto, i no ho havien fet mai. Mai havien posat vinyeta en portada. I va ser casualitat. Jo crec que quan hi havia el partit jo dormia. O sigui que no tenia res a veure. Però sí, mira...
2: Flavi, t'ha sigut un plaer que ens acompanyis aquí a la treva. Ha sigut un pim-pam, eh? Ha anat com molt ràpid tot, però ha sigut molt interessant.
10: Moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies.
10: A vosaltres.
9: I fins aquí el nostre i vostre moment de treva d'avui, encara que ja sabeu que us podeu recuperar a la web de la SER i a plataformes.
2: Moltes gràcies a la Flavita Banana per visitar-nos avui, també a l'Anna Palet amb la seva secció d'esports a cada dilluns, i demà tornem, com sempre, a partir de la 1 de la tarda amb la secció del Santi Jiménez i la visita del Frank Blanco.
0: I parlarem de tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Emma Seguera a la producció, Noemí Pérez a les xarxes, som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Que vagi genial.
2: Bon adéu, dilluns. Adéu.
11: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, rompe con el discurso que le hemos escuchado hasta ahora al gobierno y señala a Marruecos por la entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta.
13: Que a Ceuta y a Melilla no se le toca. Y yo le pido al gobierno de Marruecos que haga lo mismo, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más como consecuencia de actuaciones en las redes. Quien haya estado detrás de esto, las mafias, o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades.
12: Robles, que también ha sido muy contundente defendiendo la labor de los servicios de inteligencia españoles como respuesta a la noticia que les estamos contando desde esta mañana en la SER. El CNI dio varios avisos al Ministerio del Interior sobre el riesgo de una entrada masiva de migrantes por esta frontera pese a que el sábado el ministro Marlaska dijo que no tenían ningún informe previo. Javier Bañuelos, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Margarita Robles se ampara en el carácter secreto del trabajo del CNI para no desvelar si hubo o no alertas a interior, pero las hubo según las fuentes de seguridad del Estado consultadas por la SED. De hecho, la ministra Robles confirma que ese trabajo de campo en Marruecos continúa y, a diferencia del ministro Grande Marlaska, la ministra de Defensa ha reconocido públicamente el gran trabajo que hace no solo el CNI, sino también todos los servicios de información de interior.
13: Mi reconocimiento y mi agradecimiento a los hombres y mujeres del CNI, del CIFAS, de los servicios de información, de la policía y de la Guardia Civil, que en todo momento, en condiciones muy difíciles y que además no se pueden contar, realizan su trabajo.
14: Además, el ejército continuará en Ceuta, añade Robles, para dar soporte a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.
12: Sobre esto se acaba de pronunciar el secretario general del PP, Miguel Tellado.
15: No podemos creer que los servicios de inteligencia de España no conociesen que una marea humana que llegó a ser de 60.000, 70.000 u 80.000 inmigrantes que se dirigían hacia la costa de Ceuta no fuese advertido.
12: Esta mañana, en Hoy por Hoy, el consejero de Presidencia de la ciudad de Ceuta, Alberto

0: són menys rendibles que els pisos o hotels.
1: I que parcel·les concretes que es poden construir residències, i res més que residència, perquè si construeixes qualsevol altra cosa que no sigui, que es pugui construir una altra cosa que no sigui una residència, òbviament ens passarà a tothom per davant.
0: És Cinta Pascual, presidenta de l'ACRA, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. El govern fa un pas més per simplificar la burocràcia. L'executiu reduirà la paperassa de 210 tràmits i serveis en els propers 2 anys. D'aquesta manera, per exemple, serà més fàcil fer-se parella de fet, donar consentiment per una intervenció mediàtica o aconseguir un permís per fer activitats de platja.
2: Poder fer els tràmits amb l'administració, més entenedors, més àgils, més clars, reduir el temps, no?, que avui separa les persones de l'administració.
0: És Albert Dalmau, conseller de la Presidència. I a la Pèria de Lleida obre un nou pavelló per acollir temporers que busquen feina a la campanya agrària i que fins ara pernoctaven al carrer són temporers com a Mamadou.
3: Yo ya dormindo allí, todo el día no me he terminado. Allí deja 7 días, ahora yo me falta hoy y mañana me parece.
0: L'espai ofereix 160 places durant 13 nits fins al 17 d'agost. I abans de començar a detallar tota aquesta informació, mirem el cel amb la Núria Saró. Bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda. Tenim per davant una segona meitat del dia marcada pels ruixats i les tempestes fortes, especialment a les comarques de Tarragona i de Lleida. Molta precaució, que els ruixats poden ser molt intensos. En 30 minuts es poden acumular més de 20 litres per metre quadrat i les tempestes aniran acompanyades de calamarsa, inclús de pedra i ratxes molt fortes de vent. Al llarg de la tarda, les precipitacions també afectaran al Pirineu, Prepirineu. Els núvols arribaran també a les comarques de Girona, però no esperem que els ruixats afectin a les comarques gironines, especialment al Pirineu, fins al capvespre. Les temperatures ara mateix volten els 30 graus a la costa i les màximes a l'interior es mouran entre els 32 i 37.
0: Gràcies, Núria. Això pel que fa al temps. Sobre el trànsit, atenció a l'AP7 a l'alçada de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, perquè ha bolcat un camió de càrrega de bigues de formigó i hi ha 20 quilòmetres de cua a aquesta autopista. Per això es recomana circular per la C32. Repetim, llargues cues a la P7, a l'Alt Penedès, es recomana circular per la C32. Ara ampliem tota aquesta informació amb en Lluís Colomer a la tècnica. Escolteu l'Hora 14 a Ser Catalunya. El saluda Laura Pons.
5: A la cadena Ser i Ser Catalunya, Hora 14, amb Ferran Dalmau.
6: El foc va començar fa uns dies arran d'un llamp que va caure enmig de la muntanya i els vents de tempesta i el vespre.
0: Comencem amb el so dels bombers perquè estaven treballant a un incendi a Sanet. Estan treballant a hores d'ara un incendi a Sanet a tocar de la vall de Boí, que ha cremat 71 hectàrees. Durant aquest matí, 4 mitjans aèris dels bombers han estat combatent el foc, que és en una zona d'alta muntanya de difícil accés. Ara sí, Martí Oliver.
6: El foc va començar fa uns dies arran d'un llamp que va caure enmig de la muntanya i els vents de tempesta i el vespre van fer revifar les flames. La prioritat ara mateix és evitar que aquestes arribin cap a la zona de la Vall de Boí i el Parc Nacional d'Aigüestortes. De fet, ja hi ha una 30 d'hectàrees que s'han cremat en zona perifèrica de protecció d'aquest parc nacional i els helicòpters i hidroavions que han estat treballant aquest matí s'han hagut de retirar fa una estona per la previsió de que arribés una tempesta. Caldrà veure si aquesta deixa anar aigua i dona un cop de mà per estabilitzar l'incendi o si, per contra, es tira les flames.
0: Gràcies, Martí. Avui a Ser Catalunya volem fer un balanç dels mesos que portem de juny i juliol en aquesta campanya d'estiu. Quants incendis hi ha hagut? Quants s'han produït? Doncs bé, sàpiguen que n'hi ha hagut més de 500 i això vol dir que el nombre d'incendis forestals ha incrementat gairebé en un 40% respecte a l'any passat. Això sí, la bona notícia és que s'han cremat menys superfícies de foc, atenció, però perquè creixen els incendis intencionats i les negligències al bosc. És una informació de l'Eva Hidalgo.
7: Hi ha hagut més de 500.000 d'incendis en el que duem d'estiu, mentre que en aquest mateix període del 2025 en van ser 340. Pel que fa a les hectàrees cremades, baixen, en són 4.500, 4.000 menys que l'any passat. Totes aquestes són dades dels agents rurals que ho atribueixen a les altes temperatures sostingudes durant moltes setmanes. L'inspector en cap és Josep Antoni Mur.
8: La pitjor campanya dels últims 15 anys en quant a nombre d'incendis bàsicament ha sigut perquè tot i que vam iniciar la campanya d'incendis amb una vegetació en bon estat, doncs aquestes condicions meteorològiques tan extremes han fet que s'hagin produït un nombre d'incendis molt important.
7: Una 80 de focs han estat intencionats, 30 més que l'any anterior.
8: Atribuïm aquest increment dels intencionats, bàsicament això, el que portem molts dies amb una presència als mitjans molt important, amb imatges d'incendis impactants, i que això és un element d'activació per a aquestes persones que tenen aquesta, aquest impuls.
7: Augmenten també les negligències, concretament per part dels fumadors i també l'ús de pirotècnia.
0: A Barcelona només hi ha una plaça a una residència geriàtrica per cada 13 persones majors de 75 anys. És una dada que explica les llargues llistes d'espera a la ciutat de Barcelona, a la capital catalana, i el coll d'ampolla que hi ha per accedir a aquests serveis. Actualment, una persona pot trigar, atenció, fins a 3 anys a aconseguir una plaça i en la majoria de casos serà en un centre privat. Àlex Calatrava.
9: A Barcelona, les places de residències privades ja representen més del 70% de l'oferta, segons les dades de l'Ajuntament. Una oferta, però, que no cobreix l'alta demanda que hi ha en aquests centres. Les empreses del sector reclamen que l'administració reservi terrenys per la construcció de residències perquè, segons la patronal, són menys rendibles que els pisos o els hotels. Cinta Pasqual, presidenta.
1: Que parcel·les concretes que es poden construir residències i res més que residència. Perquè si construeixes qualsevol altra cosa que no sigui, que es pugui construir una altra cosa que no sigui una residència, òbviament ens passarà a tothom.
9: La Federació d'Entitats Socials d'Atenció a les Persones, Dignara, coincideix amb aquest diagnòstic.
10: El problema és que a la que tens alguna residència que es pot reconvertir en hotel, en pisos turístics, a la que tens algun tema d'aquests, la pròpia pressió immobiliària fa que la cosa canviï.
9: És Carles Verdera, gerent de la federació. De fet, dins l'associació s'han hagut de tancar residències perquè els propietaris dels edificis volien pujar el preu dels lloguers.
0: La classe social és un factor que, a més, agreuja el problema. Les dades demostren que els tres districtes amb menys renda de Barcelona tenen molt menys places pel nombre de gent gran que hi viu. De mitjana, hi ha un llit per cada 30 persones, Àlex.
9: Són els districtes de Sant Andreu, Ciutat Vella i Nou Barris, on el sector privat ha invertit molt menys que la resta de la ciutat, concretament la meitat.
10: Perquè pel 63% del nostre sector no li interessa anar on hi ha places vulnerables. Li interessa anar on hi ha persones que tenen un alt poder adquisitiu i que poden pagar, doncs, gust i gana.
9: És el diagnòstic de les entitats socials. La patronal, però, es desmarca d'aquesta hipòtesi.
1: Sí, a un estricte més o menys, t'asseguro que no té res a veure la renta, perquè quan tu tens un sòl que està bé a la ciutat de Barcelona, construeixen.
9: Tot i això, les dades de l'Ajuntament demostren que Sant Andreu, el tercer districte més vulnerable, té només 75 places privades per a més de 17.000 persones majors de 75 anys.
0: Gràcies, Àlex. Preguntats per precisament aquestes dades, el govern de la Generalitat assegura que millorar l'atenció a les persones grans passa per dues solucions, bàsicament per construir més residències i per pagar millor tarifes per usuari als centres privats. És Xema Gil, el secretari general de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat.
11: I les solucions han de venir de la mà tant de la reestructuració de les tarifes per poder reconèixer aquestes dificultats en aquests territoris que tenen aquest paradigma, com de la mà de la construcció d'equipaments públics per part de la Generalitat.
0: Les entitats socials, en canvi, defensen que davant de la falta de residències el que cal és apostar per models d'atenció a casa d'aquestes persones grans. El govern reduirà la burocràcia de 210 tràmits i serveis en els propers dos anys. Uns 170 ja estaven anunciats i alguns ja estan enllestits i operatius. Ara la llista s'ha ampliat a 40 tràmits més d'àmbits com la salut, l'agricultura o la justícia. Pol Valero.
12: Per exemple, serà més fàcil donar el consentiment per una intervenció mèdica perquè es podrà fer de manera telemàtica.
13: En els casos en què no cal veure presencialment el pacient perquè el procediment en el que serà sotmès no és del risc, no cal que vingui a l'hospital. Se li truca per telèfon, se li ha donat una videotrucada.
12: Sandra Galben, estesiòloga a la Vall d'Hebron, també reduirà les dificultats de tràmits com fer-se parella de fet, aconseguir un permís per fer activitats a la platja o registrar compravendes de maquinària agrícola. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
2: L'objectiu és fer-li la vida més senzilla a la gent i en una espècie de lluita contra la burocràcia poder fer els tràmits amb l'administració més entenedors, més àgils, més clars, reduir el temps, no?, que avui separa les persones de l'administració, a vegades emplenant formularis que són il·legibles.
12: Per això s'han canviat 1.800 PDFs per nous formularis digitals i també s'ha incorporat algoritmes d'intel·ligència artificial. L'objectiu és, sobretot, evitar desplaçaments i demanar dades que l'administració ja té.
0: En el que portem d'estiu ja han mort 31 persones ofegades a les platges i piscines de Catalunya. A la platja, l'última víctima va ser una dona de 74 anys que va morir ahir a la tarda mentre es banyava a una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, i a la piscina també va morir un home ahir a la tarda, un home de 73 anys, va ser a la piscina municipal de Jorba, a l'Anoia. Per això avui hem parlat amb Protecció Civil, que fa una nova crida a la prudència davant de la gran afluència de persones que s'estan banyant aquest estiu a l'aigua degut a les altes temperatures. Ens ho ha explicat en Joan Ramon Cabello, que és el subdirector de Protecció Civil.
14: Doncs la veritat és que hem d'extremar les precaucions i tenir a posar tota la prevenció que puguem per poder evitar aquestes situacions d'ofegaments que hi ha en una situació de bany que hauria de ser per gaudir-la i no per patir.
0: Portem, com dèiem, 16 morts a les platges, 10 a les piscines i 5 en aigües interiors en el que portem de temporada d'estiu. Per això Cabello ja preveu que la temporada d'enguany serà molt pitjor que la de l'any anterior.
14: Sí, aquest any serà pitjor que l'anterior per la tendència que portem i per això també considerem que influeix el fet d'haver tingut diverses onades de calor que fan que l'afluència a les nostres platges, piscines, sigui més elevada aquests anys.
0: Són declaracions de Joan Ramon Cabello, el subdirector de Protecció Civil a SER Catalunya. Precisament sobre ofegaments, avui volem fixar-nos en un estudi que vincula els ofegaments infantils a possibles desigualtats socials. L'informe, impulsat per l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, destaca que més de la meitat dels menors ofegats tenien nacionalitat estrangera. Ens ho explica en Martí Oliver.
6: Mentre que a les piscines hi ha més víctimes amb nacionalitat espanyola, en els casos produïts en platges, rius o altres aigües naturals, la majoria d'infants morts aquests últims anys tenien nacionalitats estrangeres. Són morts en entorns que no són de pagament, però que requereixen més coneixement i supervisió que una piscina. Eneco Barberí és el director de l'Institut de Medicina Legal, que ha impulsat la recerca.
15: Analitza 39 defuncions de menors per ofegament a Catalunya entre els anys 2019 i 2023 i apunta algunes desigualtats a nivell de l'origen de les víctimes mortals de
6: l'estudi. L'estudi també ha detectat que alguns menors es troben encara en barreres per apuntar-se a cursos de natació o altres activitats aquàtiques. Els motius són econòmics, culturals i també d'edat, perquè arriben a Catalunya quan aquestes oportunitats són menys accessibles.
0: A Lleida han obert un nou pavelló firal que la paeria ha d'adequar com a alberg de temporers sense feina per frenar l'allau de persones que aquest estiu estan dormint al carrer, estan dormint al ras a la ciutat de Lleida. Aquesta nit s'obrirà per 100 persones, tot i que més endavant s'amplirà fins a 160. Marxem cap allà, ens ho explica des de Lleida la Maricel Benamarre.
16: En aquest nou pavelló, el 4 de Fira de Lleida, els temporers sense feina ni sostre hi podran pernoctar fins al 17 d'agost. Està pensat pels qui ara dormen al ras, tot i que també estarà obert pels qui fins ara pernoctaven al pavelló 3 i ja han arribat al límit d'una setmana permesa, com en Mamadou.
3: Yo ya durmiendo allí, todo el día no me he terminado. Allí me deja 7 días. Ahora yo me falta hoy y mañana, me parece.
16: L'obertura d'aquest nou pavelló, el 4, es farà efectiva a les 6 d'aquesta tarda i, segons el tinent d'alcalde Carlos Enjuanes, ha d'acabar amb l'acumulació de gent dormint al carrer, sobretot els assentaments que hi ha als voltants de la fira.
17: No es permetrà, la idea és permetre o limitar molt la pernoctació fora de pavelló per evitar que es torni a generar una acumulació de persones constant en un lloc, en un sol punt.
16: A més d'allotjament, se'ls dona esmorzar i sopar.
5: Ràdio Barcelona, 96.9 FM, Cadena SER.
18: El pla perfecte, fica-la a la teva motxilla. Platja, piscina i mordoku.
19: Mordoku!
20: Cap Roig Festival presenta Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Víctor Manuel, Pablo López, Rosario, Balú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
21: A Puerta de Alcalá.
20: Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival. L'has de viure.

0: aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Són les 2:29. L'estiu és sinònim de casals, per això avui ens hem volgut posar també la mirada en els casals que organitza la Fundació Pere Tarrés, que és una de les poques entitats que ofereix aquest servei a infants en situació de vulnerabilitat.
2: Nos ayudan a ser más inteligentes. Puede ser más amigos aún.
3: Ah, es la segunda, porque viene el año pasado. Pues no sé, ir a la playa, la piscina y las excursiones.
4: Llevo ya 3 años yendo a este casal. Entonces tenía ganas para ver con qué me tocaba, a ver si conocía
1: gente. Avui és el primer dia de casal de tots aquests nens, casal que s'allargarà fins al dia 28 d'agost i que per primera vegada el fan a Torre Baró. Ens ho explica l'Èlia Pijuan.
5: Al casal hi participen una 50ena d'infants i joves d'entre 6 i 14 anys, amb 7 monitors i activitats que s'allargaran fins al 28 d'agost. Aquest estiu, els nens no podran accedir a Collserola arran dels brots de pesta porcina. El casal, per nens de famílies vulnerables, es converteix en una manera d'esvergir-se i gaudir de les vacances. La portaveu de la Fundació Pere Tarrés, Elena Hurtado, explica que la feina dels professionals del lleure s'ha de posar més en valor.
6: El lleure és igual o tan important com l'educació formal. L'autonomia, el conèixer referents positius, els amics que fas i els que t'emportes. S'acaba perdent si no mantenim aquestes activitats.
5: Aquest estiu la campanya de la Fundació preveu becar 7.500 infants i joves i prop de 1.900 participaran en activitats durant el mes d'agost.
1: Obrim plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'agredir sexualment a 2 dones sense llar. Les agressions van passar a Blanes i a Barcelona. Segons la policia catalana, l'home també va agredir físicament les víctimes i els hi va robar algunes pertinences. Àlex Calatrava.
7: En el cas de Blanes, els fets van passar el 20 de juliol durant la festa major en un descampat a prop de l'espai de les Fires on la víctima dorm habitualment. L'agressor havia estat contractat per treballar a les Fires i, tot i que un firaire va donar el crit d'alerta, va aconseguir fugir. Els Mossos van obrir una investigació i els especialistes en agressions sexuals han pogut relacionar-ho amb una agressió similar que ja estaven investigant a Barcelona. En aquell cas, l'agressió va ser també de matinada en un banc proper a l'estació de Sants. L'home va ser detingut la setmana passada a Barcelona i té antecedents.
1: Ha mort un home de 21 anys, veí de Martorell, a les festes d'un poble de Castelló, Àlex.
7: El jove va morir ahir a conseqüència de les ferides provocades per una vaca durant la festa major de Tírits, que és el poble on estiuejava. L'accident es va produir dijous quan el noi va travessar una tanca de protecció i una vaca el va embestir provocant greus ferides al cap. El jove va estar 3 dies a l'hospital, però finalment ahir va morir.
1: I els Mossos investiguen una agressió homòfoba amb amenaces de mort al centre de Girona. Des de l'espai LGTBI de la ciutat avisen que l'agressor ja havia protagonitzat altres episodis similars. Ràdio Girona, Marta Altimir.
8: L'agressor aquest dissabte va agafar pel coll a un membre de l'entitat LGTBI Girona. Després d'insultar-lo repetidament, li va dir, literalment, que el mataria per maricón. Des de l'associació, en un comunicat per xarxes socials, asseguren que ja han rebut més avisos de casos com aquests, fets pel mateix home. Demanen que, si han estat víctimes d'agressions per la seva condició sexual, denunciïn els Mossos, que ara ho investiguen per un possible cas de delicte d'odi.
9: Ho vaig passar tan malament amb la lactància que vaig acabar donant el pit per por a ser pitjor mare.
10: Donar el pit és el més gratificant i sacrificat de la maternitat.
11: Admiro i reconozco a les mujeres que m'amanten. Sois unes jabates.
1: Aquests són alguns comentaris que es poden llegir a la xarxa social sobre el procés de lactància. Els perfils de les anomenades instamamis s'han convertit en un espai de debat on moltes mares poden sentir que no estan assumint el rol a la perfecció. Un estudi de la Pompeu Fabra, de la Universitat Pompeu Fabra, ha analitzat aquests comentaris per demostrar com poden influir en la salut mental materna. Ens ho explica l'Èlia Pijuan.
5: L'estudi ha analitzat vora 600 comentaris de 4 instamamis que es presenten com expertes en maternitat i que fomenten la lactància natural exclusiva. Mitzi Arciniega forma part del grup de recerca.
12: Els algoritmes d'Instagram afavoreixen aquests debats que són polaritzats, tenen més visibilitat.
5: No? Aquest judici obert pot afectar la salut mental d'algunes mares, però també pot ser un espai per compartir fracassos personals.
12: El sentir que no l'està fent bé, el sentir jutjada, però també serveixen moltes vegades com a comunitat.
5: La investigadora ha assegurat que les xarxes poden condicionar les mares psicològicament, però que el problema, al cap i a la fi, és estructural.
12: Moltes vegades se veu que és un problema en realitat polític, a nivell de baixes, d'espais i d'horaris, perquè tu puguis veure-te la llet sense cap judici.
5: I que moltes instamamis parteixen de situacions privilegiades.
12: Els projectes són ideal de perfecció, no? Moltes vegades inalcançables.
5: La Cristina Ruiz és psicòloga i mare de 4 fills. Ha creat la xarxa virtual Mama no està sola per ajudar a superar trastorns derivats de la maternitat. A les seves consultes hi troba, sobretot, molta culpa.
13: Jo el que veig és, a vegades, la sensació de fracàs. Ja tenim bastant.
5: Segons dades de l'OMS, 1 de cada 5 mares tindran un trastorn mental al llarg de l'embaràs o el postpart.
1: Gràcies, Èlia. Són les 2:26. Obrim Plana Cultural i ho fem amb Rosalía.
14: Quiero que lo sepáis que mi amor por Argentina, mi amor por este país sigue igual intacto que el primer día. Y hoy, yo vengo con el corazón lleno.
1: Rosalía, a l'Argentina, posant punt i final a la polèmica per republicar un vídeo en què deia que els argentins eren uns perles amb la seva cançó de la Perla de Fons. Hola. Tot plegat en un context del Mundial i de la celebració de la cantant en la victòria de la selecció espanyola. I de la Rosalía passem a Antonio Orozco, que avui actua al Festival de Cap Roig.

0: doncs deu ser Ginebra sola.
1: I de la Ludwig Bank, d'aquesta agenda cultural, passem als esports. El Barça tanca l'Estats d'Anglaterra amb un partidet d'entrenament i pendent també de noms com el de Ferran i Rodri. Ens ho explica en Nil Solà.
2: Què tal, Laura? Molt bona tarda. Doncs el Barça, que ha disputat aquest partidet d'entrenament aquí a Sant Jordi's Park just abans de tornar a Barcelona, el conjunt de Hansi Flick havia de disputar un partit amistós davant del Preston, que finalment s'ha acabat de suspendre perquè el conjunt anglès no tenia suficients efectius. En aquest partit els dos equips del Barça han empatat 1-1, ha marcat Fermín per un equip i per l'altre equip ha marcat Xavi Espart. Just d'aquí una estona el Barça tornarà cap a Barcelona. Demà hi haurà la presentació de Bicibú, una setmana en la qual el nom de Ferran Torres ha estat un dels més buscats. Ferran Torres, el Barça li oferirà la renovació de contracte el mes de setembre i de moment el club no té cap notícia de l'interès suposat del Paris Saint-Germain. L'endemà que vam explicar ahir el Larguero que el Barça té preparada 40-50 milions per poder afrontar l'operació de Rodri, el futbolista capità de la selecció espanyola, perquè el Barça, si sap que el futbolista té la voluntat de venir, podria fer una oferta i encabir-lo dins dels seus plans.
1: Gràcies, Nil. I un últim apunt, perquè la catalana Iris Tió ha aconseguit la medalla de bronze per Espanya en el seu exercici en solitari de natació sincronitzada a París. És la tercera medalla que aconsegueix la jove barcelonina de 23 anys en aquest campionat europeu de París, medalla de bronze, interpretant aquest himne de l'amor del Céline Dion.

0: publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Este regalo te dejará eclipsado. Por compras superiores a 20 euros, consigue gratis unas gafas de observación solar certificadas LSP1 valoradas en 1,99€. El 4 y 5 de agosto en hipermercados Carrefour y Carrefour Market.
3: Rebobinem el llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
4: Bona tarda, David.
5: Bona tarda.
4: Estàs preparat per fer realitat el somni humit de molts catalans, que és veure un madrileny parlant català? Són les nostres victòries.
5: Ja m'agradaria que això fos el somni humit. No, això jo crec que és una cosa molt natural en una persona que té relació amb Catalunya i que ama la cultura catalana i moltes coses de Catalunya i que quan passes molt de temps aquí jo crec que és una cosa normal i natural intentar parlar la llengua de la gent que és aquí, dels teus amics.
4: I que no és tan complicat, no?
5: No, probablement sí.
4: Això m'ho deia el Voto un dia, que li vaig dir, entens el català? I m'ha dit, sí, és que tampoc, vull dir, no parleu
5: èlfic. I tant.
4: Amb una mica d'esforç, una miqueta, ho aprens.
5: No, però això seria diferent si estiguéssim a, no sé, a Baracaldo, a Bilbao i tal, i l'euskera és més difícil per un castellà perquè no té connexió als arrels.
4: Avió no va així.
5: Exactament, però també ho faria, També ho faria si la meva circumstància fos passar molta estona al País Basc.
4: En tot cas, ni en català ni en castellà no ens has posat explicacions de les cançons. Vaig més perdut, David, que Wally entre el Frente Atlético allà enmig.
5: No sé jo
4: molt bé què passarà, perquè tu dius que no hi ha res pitjor que jo sàpiga què vas explicar tu.
5: No hi ha res pitjor que una conversa preparada, que una conversa molt, com si diguéssim, on tu saps les respostes i jo conec les preguntes, les demandes. A vegades hi ha gent que t'ofereix de portar-te les preguntes que et faran i aquestes coses abans, i jo sempre dic no, prefereixo no saber-ho.
4: Però tu ets conscient que tu... pels sapiosexuals ets un sex símbol, o sigui, ets la Marilyn Monroe dels sapiosexuals.
5: No, mira, hi ha molta gent que no sap qui sóc. Jo sóc una persona que vaig constantment en el metro, en el bus, i la sensació que tinc és que les persones que em coneixen són persones que han llegit un llibre meu, persones que han vist una pel·lícula meva, que per desgràcia no són unes magnituds... fantàstiques, així que és una relació molt natural amb la gent i no he tingut mai la sensació de la famositat o de que has de preservar alguna cosa.
4: No dic que, almenys des de fora, sembles molt intel·ligent i molt eloquent.
5: Bueno, això pot ser, però són sempre jo crec que errors que dona la distància, no?
4: I que és que no et coneixem prou.
5: Quan em coneixes pensaràs que sóc una persona normal, que sóc el que sóc.
4: Avui connectem les cançons del llapis de memòria de l'escriptor, cineasta, periodista, actor i des de fa un any també dramaturg, David Trueba.
3: A SER Catalunya i la cadena SER, llapis de memòria. Amb jo...

0: feina de, sí, sí, de fer fills, perquè tu ets el menor de 8 germans.
1: Exacte. Sí.
0: Això d'alguna manera t'ha de marcar per vida, és com ser fill únic.
1: Sí, el meu germà major tenia 18 anys quan jo vaig néixer i la meva mare tenia 18 anys quan ha tingut el meu primer germà, així que hi ha un... I el meu pare tenia 16 anys més que la meva mare, així que...
0: Diferents números.
1: Sí, a la casa hi havia una connexió de 4 o 5 generacions constantment i jo crec que és una de les coses més que m'has... m'ha fet gaudir d'una quantitat d'informació quan era petit, que era meravellosa. I una d'aquestes coses és... La cultura francesa és una cosa que m'ha arribat per osmosi, perquè quan jo estava a casa, els meus germans grans escoltaven molta música francesa. En aquest moment, als anys 60, al final dels anys 60, quan jo soc arribat al 69, al setembre, i als principis dels 70 la música francesa era una de les músiques més escoltades del món, especialment en Espanya, que encara estava la dictadura i França era com el veí somniat, no? Ara jo crec que...
0: Ha canviat la història.
1: Sí, hem perdut una mica la fascinació per França. Encara que jo crec que la França és molt important a l'equilibri mundial, no? Jo crec que és un país que necessita recuperar la presència i que una de les coses que més m'apena és que la gent no estudia el francès, que era una cosa molt comú en Espanya, que la gent estudiava el francès. I aquesta cançó ha estat sempre per mi la cançó que jo he recomanat a tothom per començar a estudiar, sí, el francès, perquè és una cançó molt ben feta, molt senzilla de letra i que està cantada meravellosament per la François Sardy i que té una història també molt adolescent, no? Molt de...
0: Tothom està enamorat i
1: sí,
0: jo no.
1: Sí, i jo no. Tothom va al carrer de la mà i jo no tinc ningú amb el que anar. Jo crec que això... La cultura americana no és una cultura de... La cultura anglo no és una cultura de melancolia, és una cultura de triomf, de diners, de gesticulació,
0: el lobo de Wall Street,
1: power, sex
0: dient,
1: power,
0: sí,
1: no? La cultura europea és una cultura més antiga, aleshores és una cultura molt de molta pèrdua, parlen molt de coses perdudes, no? I jo sóc una persona que quan ja era jove ja pensava que havíem perdut moltes coses al camí, la història dels meus avis, pares, molta cosa, no? I jo crec que això és important. I ara aquesta sensació de com de posar els genitals a la taula és una cosa que sempre m'ha molestat molt, no? De la gent. I sempre penso que la gent més interessant és una gent que té una certa melancolia a l'interior, que té també un gran sentit de l'humor, una acidesa crítica sobre si mateix, i això no és la tradició de la cultura anglosaxona dominant, no?
0: Tu empatitzes amb aquesta cançó perquè t'he llegit dir que tant de bo sempre estiguessis enamorat, que és el millor estat del món.
1: Sí, sí, sí, jo crec que és la recomanació que faria tothom, no?
0: Sí, però estar creativament és més fructífer estar enamorat que, per exemple, estar molt desenamorat.
1: Això és la pregunta del millor. Això és la millor pregunta del món per a un escriptor. I és una pregunta sense resposta, perquè sacrificaries la teva vida personal per la teva obra, per la inspiració, per la conjunció dels elements que fan que l'escriptura o la narrativa et facin el plaer de contar les coses. Jo crec que hi ha exemples de persones que han sacrificat això per la seva obra i no són les persones més feliços del món, però al mateix temps puc entendre les raons per la que han fet això. Però jo crec que l'estat... Més que estar enamorat, la búsqueda, no? La certesa de que l'amor és possible, jo crec que és important per mantenir la vitalitat.
0: Però si agafem la teva bibliografia, la teva filmografia, podríem detectar quan dir a qui creuen l'amor i a qui no. O sigui, ja es nota, tu notes?
1: Possiblement, no sé. Jo sempre he cregut en l'amor, però no sempre ho he practicat, no? He tingut relacions molt intenses i molt, molt importants a la meva vida. He tingut sempre una com electricitat amorosa al cap, sempre. Sempre hi ha hagut alguna persona, sempre hi ha hagut algo que està ahí i que em dona energia, i sempre he parlat amb molta gent, no? Però tinc també la sort que tinc amics i gent propera, no? Però aquesta electricitat amorosa és molt, molt interessant, és molt creativa, però a vegades també la consecució de l'amor o la conquesta et fa una miqueta més com satisfet i...
0: La panxa plena, no?
1: Sí,
0: un amic teu.
1: Exactament, sí, sí.
0: Famós per dir coses com aquestes. Sí, sí. Guardiola, que ja el tocarem, si això, més endavant. Tornem a la teva infància, perquè clar, tu ets el Benjamí de 8 germans, que en principi diries, bé, el petit és el mimat, però clar, quan són tants germans, no sé si hi ha espai per mimats.
1: No hi havia molt espai per mimats, però sí, probablement he sigut el més com tolerat i cuidat, perquè també la meva germana som 7 homes i una dona.
0: Isabel,
1: sí,
0: la matemàtica.
1: Isabel, la matemàtica, estava la avant penúltima i m'ha cuidat molt i he sigut com una mena de joguina per ella durant molt de temps, i també els meus germans han estat molt, molt carinyosos amb mi. Però jo crec que en la meva família, els meus germans, hi ha una persona que tenia molt equilibri, que era la meva mare, i ha donat aquest equilibri, jo crec, a les relacions entre tots, perquè ens veiem continuadament, estem molt a prop, mengem gairebé tots els fins de setmana,
0: el Rodríguez,
1: si no tots
0: Trueba,
1: junts,
0: no?
1: El Rodríguez Trueba, sí.
0: Us veu quedar el cognom artístic de la mare?
1: Sí, perquè al col·legio era sempre Rodríguez, i hi havia a la meva classe, que érem com 45-46 persones, jo crec que hi havia 10 Rodríguez. Rodríguez, em recordo Rodríguez Zapatero, Rodríguez Rico, Rodríguez...
0: Rodríguez Zapatero tenies a la...
1: Sí, sí, un Rodríguez Zapatero teníem. I un Rodríguez Trueba, i aleshores tothom era Trueba, i...
0: Clar,
1: en el meu cas sempre era David, però els meus germans eren els Trueba, però jo sempre he sigut David per tothom. No?
0: I ara ens parlaves de la teva germana. La teva germana va poder fer el mateix que els seus germans? O per ser dona en aquells temps, ella no podia fer el que potser podia fer el Máximo, el Fernando...
1: I tant que sí. És una dona que ha lluitat molt, molt per exemple, quan ella es va independitzar, que era, encara era soltera, era una persona que donava classes ja a un institut de matemàtiques, havia començat com professora i volia... viure sola en una casa per al meu pare, això era intolerable. I el meu pare era molt machista, era una persona molt tradicional. No?
0: Una persona de l'època.
1: I la meva germana ha lluitat amb això amb tota la força i amb moltes coses, perquè jo he viscut el feminisme a la meva casa perquè la meva mare ha sigut molt conscient que la meva germana tenia com la consideració de que com era l'única filla era la que devia fer les feines de casa, devia ajudar la mare, devia ajudar coses, i la meva mare sempre ha dit no. Ella és exactament igual que els altres i farà les mateixes coses que feia moltes coses a casa. També el meu pare feia moltes coses, eh? Però la mentalitat del meu pare era una mentalitat machista, i la meva germana ha sigut molt important perquè el meu pare adorava a la meva germana. I quan la meva germana
0: era
1: tenia...
0: Era la niña de sus ojos.
1: I quan la meva germana tenia 13-14 anys, ha començat a marcar al meu pare els límits de l'adoració, la submissió, la feminització, com si diguéssim, en perjudici de les dones. I és una cosa que quan eres jove i has vist, jo he sigut sempre molt, molt sensible a la lluita de les dones per això, perquè l'he viscut a casa meva.
0: Que el teu pare era venedor d'assegurances d'enterrament?
1: El meu pare era moltes coses. El meu pare havia
0: sigut... era un maquinote, perquè
1: era
0: si els 8 heu pogut anar a la universitat, és que el teu pare era un maquinote.
1: Sí, era molt treballador, era una persona molt honesta, era una persona amb uns valors tradicionals molt, molt arrelats. Era... Sí, havia estat el que es deia abans policia armado, que era una mena de policia però de dependència militar, que era un corp que ha desaparegut amb la transició. I quan...
0: Sona com a SS, això dels nazis.
1: No,
0: o...
1: bueno, els grises, sí. Has escoltat parlar dels
0: sí,
1: grises?
0: Home.
1: Bueno, el meu pare ha treballat allà durant anys, però ha començat a vendre segurs de vida per tenir una segona feina, no? Perquè no arribava els diners. I amb els segurs ha descobert que ell era una persona amb molta carisma, era una persona molt bon vendedora. Ha començat a vendre els segurs d'enterrament i al mateix temps les assegurances d'enterrament, i al mateix temps ha començat a vendre de tot a aquesta mateixa gent, que era rellotge, joieria, mobles de cuina, ràdios, alguna peça de roba. Era un vendedor ambulant de casa en casa. I jo ja no he conegut al policia, perquè ja s'havia retirat, perquè el negoci d'aquestes ventes anava millor i ell no tenia vocació policial, no era una persona que tinguessi aquesta vocació, no? I aleshores ho ha deixat, i quan jo vaig anar allà, el meu pare era un venedor, no? Però quan posàvem al col·legi, que com tot això era probablement il·legal en un moment, no?, de transformació social, no havia els impostos, no havia el que hi ha ara, no? I el meu pare, quan anaven a l'escola i ens demanaven de què treballa el teu pare d'una manera oficial per posar la fitxa tècnica... Sí, el meu pare, quan jo posava vendedor ambulant. Vendedor ambulant.
0: Mantero.
1: Mantero, sí. I el meu pare era, no posis això. Has de posar funcionari jubilat. I jo era com, funcionari jubilat? Què vols dir? Perquè els havia jubilat de la...
0: Clar.
1: Funcionari i era, el, digamos, oficialment el que
0: esto
1: era.
0: Esto se'n ve, niño.
1: Exacte.
0: No parlis d'això, que esto se'n ve.
1: Sí. I era com una mena de prestamista. Hi ha vegades que feia els recibos de les mensualitats, perquè ell venia amb mensualitats als productes que ell comprava a les tiendes i pagava, no? Hi havia un marge de benefici. I ell tenia sempre aquesta com mena de treball d'oficina a casa, no? Per fer el control de les coses. I una vegada li vaig demanar quants diners tenia desparramats, no? Entre la seva clientela, perquè era una clientela molt, molt particular. Eren gent d'una zona de Madrid solament, de la perifèria de Madrid, d'Aravaca, que ara és un lloc ric, però que al temps era un lloc molt, molt humil, on havia els rebanys d'ovelles del costat de Madrid i tota aquesta cosa, les vaqueries i tal. I aquests eren els clients del meu pare. Eren gent encara més humil que nosaltres, i el meu pare els adorava, i ells adoraven el meu pare, i era una relació que no té res a veure amb la relació comercial d'avui. El meu pare era una persona que feia esforços per la gent, i que la gent li... M'he trobat molta gent després a la facultat, quan vaig començar a estudiar periodisme. Una de les meves millors amigues, la seva mare era clienta del meu pare, i un dia estàvem a classe i estàvem comentant les nostres vides, i aquesta em diu, i el teu pare què fa? No, mai m'has dit que treballa el teu pare. I, bueno, pues treballa en una zona allà d'Aravaca, que fa... I ella em va dir,
0: el teu pare
1: és el senyor Máximo?
0: Sí, Máximo.
1: Máximo. I jo, sí, però si conec el senyor Máximo des de que jo era petita, i la meva mare és amiga seva, i sí, al meu edifici ven a tothom les coses, i les coses de la comunió, quan regalaven alguna cosa al bautizo, a la comunió, tot. Era molt emocionant trobar aquesta gent, sí.
0: Orgull de fill, suposo.
1: Sí, orgull de... Després he tingut germans professors... Mm-hmm. I també he tingut molt orgull de la gent que m'arriba i em diu el teu germà Máximo, perquè tenia també un germà que es deia Máximo, que era escultor i professor de dibuix.
0: Seu, sí.
1: I m'arribaven i em deien, el teu germà ha sigut el millor professor que jo he tingut a la meva vida. I això és una cosa que a mi m'emociona més que un elogi a mi.
0: Has parlat de política a casa? Quan
1: sí,
0: tu eres
1: molt,
0: petit.
1: Molt.
0: Però estem parlant finals dels 70,
1: no, mi padre
0: transició,
1: era...
0: sí. El senyor de tota la vida... I hi ha una horda de rojillos, suposo.
1: No, imagina't, el meu pare era franquista, com si diguéssim, era una persona catòlica i de dretes, i franquista, i els meus germans eren ja persones molt, molt progressistes, d'esquerres, mai han sigut radicals, comunistes radicals o alguna cosa així, o no sé, no? No, han sigut sempre persones d'esquerra, de valors d'esquerra molt, molt consolidats.
0: Però teníeu sopars amb espectacle,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la meva mare sempre, per favor, no, a casa no parlem de política. I ara ha fet un quadernet petit, perquè havia fet un anagrama, un quadern petit que es deia Ganar-se la vida.
0: Home, la teva autobiografia, de la que no vas voler fer promo.
1: Exacte.
0: Perquè aquí són molt poderosos, no?
1: Exacte, doncs ara surto, a l'octubre surt una cosa que es dirà Mi 69, que té una promesa sexual.
0: Que és l'any que tu vas néixer.
1: Que és una biografia del que jo m'he trobat quan vaig néixer. I les coses que han sigut importants per a mi de l'any i de la vol de l'entorn, no? Que m'he trobat al país, a la societat, a la família, a la casa, de que ha sigut tan important a la meva formació, i és un llibre que té molt a veure amb aquestes cançons que escoltarem.
0: El 69 va haver un concert el 2 de desembre que està sonant ara de fons. Exacte. Tu no ho saps perquè no portes els auriculars, que és el de Paco Ibáñez a l'Olimpia.
1: A l'Olimpia, sí, sí.
0: I ara mateix està sonant, ja et dic, a Nocturno, que és la cançó que tu has triat de tot el recital. Per què has triat aquesta?
1: Bueno, perquè això és exactament el que volia contar. Això és l'any que jo vaig néixer. És una cançó meravellosa, és un poema de Rafael Alberti. El Paco Ibáñez encara és viu i és una persona que jo admiro molt. I és una cosa que estava a casa meva. Encara que el meu pare era una persona franquista, la música que s'escoltava...
0: I això era un acte polític, no?
1: Era un acte polític.
0: Paco Ibáñez exiliat...
1: I tant que sí.
0: A París,
1: sí, sí, sí, exacte.
0: Poema d'una persona exiliada...
1: Exactament. I me queda la palabra, una... Jo crec que... Las palabras entonces no sirven, me queda la palabra. Las contradicciones de la relación entre la escritura poètica i la relació amb la societat, amb les desgràcies de la societat, amb el poder i tot això, és una cosa que jo crec que estava molt present al 69 i està molt present...
0: És que és actual.
1: Exactament.
0: Les bales.
1: Què farem? Farem una altra novel·la, farem una altra pel·lícula quan hi ha gent que està morint, no?, d'una manera descabellada en el món, i què has de fer?
0: Escoltem-la.

0: Encetem el llapis de memòria del David Trueba amb Tous les garçons et les filles, no sé si ho he dit.
1: Molt bé.
0: Bé, de François Hardy, una cançó publicada l'any 1962, quan tu, David, no hi eres, quedaven 7 anys ben bons perquè estiguessis aquí, tot i que els teus pares ja estaven en

0: Maria. Vas tenir tracte amb Rafael Alberti?
1: Vaig tenir un tracte molt superficial però important per a mi. Vaig fer un... Jo feia un programa com guionista, un programa de nens...
0: Rafael.
1: Que feia... Que es deia Sopa de Gansos.
0: Ah.
1: La directora presentadora del programa era una cantant que es deia Rosa León. I havia fet dos discos de cançons de Rafael Alberti. I va fer un... Va tenir l'idea de fer un programa especial de Televisió Espanyola amb una llarga entrevista amb ell i recitats de la poesia de Rafael, i em va demanar de fer com guionista d'aquest programa, que era el 90 cumpleaños de Rafael Alberti, i vam fer un programa que es deia, jo crec, Querido Rafael.
0: Querido Rafael.
1: I Alberti, vaig estar a la casa d'Alberti, que vivia a la Castellana de Madrid, al passeig de la Castellana de Madrid, i vaig estar com una setmana amb ell. Ja era un home, bueno, 90 anys, però era, començava a patir aquestes llacunes de memòria, però era una persona molt interessant, molt agradable, amb molt sentit de l'humor, i em va agradar molt, imagina't, per una persona com jo, d'aquesta generació, que has passat una estona amb ell, que al programa hi venia a recitar un poema Vittorio Gassman, amb Núria Espert, Juan Echanove, no me'n recordo de tots, però era molt, per mi, molt excitant, no? Perquè Alberti era una cosa que estudiaves a l'institut, no? I era, sí.
0: Tu sempre has tingut com certa predilecció a apropar-te com a gent gran que és sàvia, no? Em ve al cap el Fernán Gómez,
1: sí.
0: L'Azcona, ets com la terra de Xeble.
1: Jo crec que he tingut la sort que el meu pare era molt gran quan jo vaig néixer. El meu pare ja tenia 53 anys. Aleshores jo he tingut una relació amb el meu pare que els meus germans no han tingut. No ha sigut una relació d'autoritat, fill.
0: Ja estava cansat, no?
1: Estava cansat. Era més similar a una relació d'avi i... No? I això m'ha donat, jo crec, les eines per tractar moltes vegades la gent gran, que és no tractar la gent gran amb, com, no sé, amb aquesta sensació de, el vellet...
0: Com una condescendència...
1: Sinó com un igual, intel·lectual.
0: Bueno, és que si a Fernán Gómez vas amb condescendència, et fot una galeta...
1: No, amb admiració, també, aquesta cosa així de no m'admires, no? No, perquè no és l'admiració la qüestió. L'admiració és una cosa íntima, no és una cosa a exhibir, no? El que fèiem amb l'Azcona o el Fernán Gómez era una conversa normal, que ells estaven interessants amb les coses que jo feia, perquè jo tenia 18 anys i jo estava interessat a les coses que ells havien fet, perquè tenien ja molts anys i eren gent molt sàvia, no? I molt interessant. I l'Alberti també, òbviament, era una persona que tenia una història increïble i sí, el qüestionari, l'entrevista va estar un plaer per mi per fer això, no?
0: Que el Fernán Gómez tenia tanta mala hòstia com semblava des de lluny.
1: No, que va.
0: I el mític vídeo aquell que un senyor li demana un autògraf i, bueno,
1: no,
0: el vesteix de bomber.
1: Tenia un sentit,
0: a la mierda!
1: Tenia un sentit de l'espectacle total, però ell era una persona molt, molt educada, molt tímida, i que sí, a vegades tenia aquestes explosions, però especialment amb gent molt pesada. Jo mai he tingut un moment amb això, amb algú que estigués amb mi, perquè sempre marcava com clarament uns límits, no? Però era una persona molt, molt humorística. Però em vaig recordar que un dia jo estava al carrer amb un amic de la facultat també, jo tenia 18 anys, i ens van trobar a la plaça de Santa Anna, que és una plaça a Madrid molt important, no? On està el Teatre Espanyol, amb... Vaig venir caminant al José Agustín Goytisolo amb Paco Ibáñez i les seves dones. I jo li vaig dir al meu amic, mira, Paco Ibáñez i José Agustín Goytisolo. I ell i jo ens van posar de genolls davant d'ells, imagina't, dos micos de 18 anys, amb una admiració total, sou els mestres, us admirem molt, i ells com, no, home... Sí, molt, molt graciosos. Home, que bé, que tal, la gent jove.
0: Avui estem connectant les cançons de Llavis de Memòria al David Trueba, el petit de la família Trueba, i ja se sap que quan ets el Benjamí, doncs ho heretes pràcticament tot, roba, llibres, sí. També gustos musicals, i no sé, David, si la cançó que sonarà a continuació la vas heretar dels teus germans, però em vaig a llançar a la piscina, o més ben dit, al lago.

0: El Lago de Triana sona en el llapis de memòria del David Trueba, cançó publicada l'any 75, per això jo he dit, mira, l'haurà heretat d'aquí, però mentre jo ho deia, el David feia que no amb el cap, així que m'he llançat a un llac sense aigua.
1: No, no, és una cançó que no, no ve de, dels meus germans, sinó que ve de més tard que el 75, jo crec que eren ja els 85. És una història d'una filla que he conegut, una jo era un petit, no?, un adolescent, i era una dona de Sevilla, que es deia Sara, i que era més una qüestió amorosa a l'estiu, i a ella li encantava aquesta cançó. I,
0: és un amor d'estiu, Lago, de Sara.
1: Eh?
0: És un amor d'estiu que vas tenir tota l'adolescència.
1: És un amor d'estiu, sí, sí. És un amor d'estiu. Amb l'aigua, i amb aquesta cançó, i amb la naturalesa, i amb moltes coses. I sempre que escolto aquesta cançó tinc el record específic d'aquesta història, que ha sigut una història probablement molt, molt superficial, i, però que ha marcat com tantes històries. No? No ha sigut el primer amor, perquè el primer amor sí que és un amor que ha estat al meu cap molta estona i continua, no? Perquè ha estat una història d'una profunditat, d'una passió increïble, quan que m'ha portat dels 12 als 16 anys, així que ha estat una... Però aquesta és altra història, una d'aquestes històries que passa i se'n va i mai penses, bueno, què hauria...
0: I es queda, si està aquesta cançó.
1: Sí, sí, sí, es queda,
0: es queda.
1: I tant, i tant.
0: Vas viure una adolescència tranquil·la?
1: En molts sentits sí, però una adolescència amb una... Jo era una persona amb moltes... No, era una persona molt alegre, molt humorística, i els meus amics sempre em recorden que feia bromes i que era molt bromista i molt parlanxín i molt tal, però al mateix temps era una persona sí, sempre amb aquesta pulsió melancòlica de les relacions, les dones, aquesta poètica, no?, una miqueta de la desesperació.
0: Un bohemi.
1: I no era una persona molt atractiva físicament, aleshores no, era una persona com normal, no?, que no tenia les... Aleshores era difícil fer-te com valer, no?, en un món que és sempre tan al físic, és tan important quan ets adolescent, perquè... Bueno, és normal, no? A les dones també els passa, no? Que hi ha com unes esgraons d'interès entre la fisicitat d'una persona i la fisicitat com no interessant d'una altra persona. I hem d'atravessar l'adolescència, perquè després jo crec que el món s'equilibra una miqueta més, però el món de l'adolescència és molt desequilibrat. Per això hi ha tants problemes a l'adolescència amb tanta gent, no? Perquè el físic té molta importància i és un moment on no controles el físic, perquè la teva cara no és la teva cara, encara. Hi ha un nas, uns grans...
0: Sí, sí, sí.
1: És
0: quan et tornes rococó.
1: Exactament. És com una deconstrucció abans de la construcció.
0: Sí, sí, abans d'acabar de sortir.
1: Sí, sí. No, l'adolescència és un moment molt difícil per atravessar, i per això les coses que et passen en aquest moment són importants. I jo he tingut una adolescència tranquil·la, una adolescència feliç, però al mateix temps he tingut l'adolescència amb moltes carències.
0: I a tu et van passar coses a l'adolescència.
1: Moltes.
0: Perquè dius que no eres atractiu i no sé què, però... T'ho he llegit, no és que per exemple, un senyor al metro amb l'ABC sota el braç et va fotre mà.
1: Ah, sí, sí, vaig patir...
0: I més
1: tres
0: vegades.
1: Tres o quatre o cinc situacions d'abusos, com si diguéssim d'acostament no desitjat de persones, un al cinema, un al metro, que va ser molt violent, que és aquest del tipus amb l'ABC, que no era un tipus gran, era un tipus de 30 anys, amb una presència física, sí, i alguna cosa més que han estat, sí, sí, perquè jo crec que com eres un adolescent que estava a la filmoteca, que portava llibres, que tenia una... A vegades estaves mirant una pel·lícula que no era una pel·lícula per nens, sinó que era una pel·lícula per adults, i tu estaves allà, no pornogràfica, però que era una pel·lícula de gent cultivada, i això era sempre perquè l'homosexualitat en aquests moments era molt, molt encara furtiva, no? Aleshores... Moltes vegades s'acostava gent que no sabia segur si anava bé.
0: Ho has explicat, per això? A casa, els teus germans, els teus amics...
1: Sí, alguna vegada els meus germans, però també
0: però
1: em donava
0: endavant,
1: una inseguritat.
0: Moment.
1: També aquestes històries em donaven una inseguritat en un moment que pensaves, tindré alguna cosa que s'acosta més als homes que a les dones, no?
0: Sí, la culpa que tenim cristiana,
1: sí.
0: Tota a dins, eh?
1: Tota, tota. Jo he tingut totes les culpes cristianes a dins i encara les porto perquè ha sigut la meva cultura, però sí que ha estat interessant perquè això m'ha donat també una comprensió quan les dones m'expliquen les històries que han patit, perquè jo totes les dones que he conegut han patit alguna mena d'abuso, alguna mena de pressió, de sensació de acoso. Això m'ha ajudat molt a sentir el que volien dir i la sensació que et dona, perquè quan has patit una cosa així sempre has pensat, uau, és que és una és com una, no sé, com una transgressió del teu espai físic, no? I és una cosa que et dona molta, hi ha molta paralització també, moltes vegades, quan la gent explica la paralització, jo comprenc perfectament, perquè jo estava al metro i hi havia molta gent i jo no podia dir-lo en veu alta perquè em donava vergonya. Aleshores fugies a un altre vagó i el tipus venia darrere, no? I he sortit al carrer pensant em mataré amb aquest tipus.
0: Un lío a hòsties amb
1: aquest tipus. Sí, però jo, clar, no he sigut mai una persona físicament molt poderosa, aleshores pensava moriré aquí, no? Però bé, després, no?, les coses s'arreglen, no? Però sí, he estat molt solidari amb les dones amb aquest aspecte perquè quan coneixes, ja aleshores he viscut també amb dones que han viscut aquestes situacions i és molt, molt delendable, no?
0: A l'adolescència, quan et pregunten, tu què vols fer? Tu tenies clar que faries periodisme, com vas fer?
1: No, periodisme...
0: Hi havia el tema del novel·lista, no?
1: Escriptor, sempre.
0: I les pel·lis no entrava, de moment en...
1: Les pel·lis no entraven perquè era la feina del meu germà, que el Fernando havia fet la seva primera pel·lícula quan jo tenia 10 anys, òpera prima, i aleshores era com... Oh, això ho fa Fernando, jo no ho faré, no? Però la feina d'escriptor em va portar al cinema d'una manera com si diguéssim... Jo era molt aficionat al cinema, però al escrivir moltes coses et donava la possibilitat d'escriure per al cinema, no? Però l'escriptor és abans. L'escriptor és la vocació, jo crec, dels 7-8 anys.
0: Ara que deies del Fernando, t'he llegit que tu mai t'has sentit el hermanísimo i que és gràcies al Fernando.
1: Sí, exactament. Hi ha molta gent que m'ha fet sentir la disminució de la valoració
0: i el prejudici. Sí, és la crítica fàcil cap a tu.
1: Sí, moltes vegades. I això és normal. Hi ha un prejudici, hi ha hagut un prejudici molt gran i encara està el prejudici a molta gent, no?
0: Sí, avui dia.
1: Però, avui dia encara. Però he de dir que el trauma és... Has de portar el trauma perquè la persona et transporta el trauma. I el meu germà Fernando ha sigut sempre una persona d'una generositat, d'una calma, amb el seu fill Jonas igual. És una persona molt especial, és una persona que mai ha fet del seu nom i de la seva situació professional una cosa que tu has de tenir com una sensació d'inferioritat, no? Perquè sempre
0: fet,
1: ha sigut una persona...
0: De fet, que va entrar al cine per aplanar-te el terreny, no? Que això era el teu terreny. I he llegit, cosa que em sembla increïble.
1: No.
0: Vull dir, és de... Suposo que deu ser millor germà que director i tot.
1: Sí, segur. Perquè en directors hi ha molts, molts importants i més grans, però germans és un dels germans ideals que has de tenir a la vida, perquè és una persona que quan descobreix una cançó, descobreix un músic, descobreix un director de cinema, de les coses que li interessen, et porta la informació immediatament. Has d'escoltar això, te compra això, et regala... I als seus amics igual. Fernando és un evangelista, és com una mena de Sant Pablo apòstol.
0: No? Us feu premiers de les pel·lis?
1: Sí. Sí, sí.
0: És dels primers que la veu?
1: Sí.
0: I us sou honestos?
1: Moltes vegades sí. Sí, quan hi ha remedi, sí. Sí, però sempre abans encara de terminar la pel·lícula, no? Perquè donem l'opinió i ens ajudem una miqueta, però no sempre, però depèn del projecte, però sempre intentem, sí, que estar presents i i bueno, que jo crec que això funciona, això no, has de mirar això, tal, sí, és una opinió professional moltes vegades, però hi ha l'estima, no?, que està sempre present, que et dona també una distància, perquè jo sé que ell m'estima i ell sap que jo l'estimo, aleshores la meva crítica sempre serà prudent, no?
0: A mi em sembla molt fort que hi hagi gent que encara et digui que ets el germaníssim. No sé si tens 6-7 golles, però potser és que el Serrat no té raó quan canta que res no és mesquí.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Res.

0: Res no és mesquí, el poema de Joan Salvat Papasseit, que Serrat va musicar l'any 1977, està sonant ara mateix al llapis de memòria del David Trueba. És el segon poema musicat que sona al teu llapis. No serà l'últim. I de totes les cançons de Serrat, per què has escollit el Res no és mesquí?
1: Perquè esta és curiosa. Esta és la primera cançó que jo vaig ser conscient d'escoltar en català a la meva vida. Hi havia un cinema estudi a Madrid que es deia Cinema Griffith, i que estava jo i la dona del meu germà Fernando era la gerent del cinema, i els meus germans intermits, els que estan a la meitat de la família, portaven al bar o al cap de setmana dalt. I jo entrava a aquest cinema sense pagar, i era per a mi com una universitat, no? Aquest cinema ha estat una universitat. I un amic dels meus germans grans vivia al costat del cinema, i era una persona molt que li agradava molt la música i tenia molts discos, i jo pujava al seu pis i escoltava discos amb ell, i ell em donava discos per escoltar durant la setmana. I un dia em va donar, jo me'n recordo que va ser la primera persona que em va donar un disc del Tom Waits, quan era un pas conegut aquí encara. Després em va donar els discs de Leo Ferrer, que va ser un cantant molt important, que el meu fill es diu Leo per Leo Ferrer. I un dia em va donar em va demanar si m'agradava el Serrat, i jo vaig dir que sí, que
0: por supuesto,
1: i tal. I l'has escoltat en català? En català no. Pues has d'escoltar-li en català, perquè és català i canta molt bé el català. I tal. A Madrid, un madrileny. 1981-82, jo crec. I aquesta cançó em va...
0: La vas entendre, de primeres?
1: No, no. Solament el mesquí.
0: Mezquino, no?
1: Sí. Res no és mesquí, nada és mezquino. Però la resta de la cançó és com una vaguetat, no? Però encara que no, les paraules estan tan bé escrites, que són paraules que et porten a una atmosfera, encara que no comprenes totes, no? Però sí, és la primera cançó conscientment en català que vaig escoltar, perquè probablement havia escoltat el Raimon, el Ben i coses així, però no tan conscientment de que estava escoltant a un cantautor català, no?
0: Tu aprens català per amor a la mare dels teus fills, l'Ariadna Gil, i als teus fills?
1: Segurament, sí. Però abans ja era una... Tu has de pensar que jo abans ja havia escoltat el Jaume Sisa molt, havia escoltat molt el Serrat en català, i havia llegit molt a Josep Pla en castellà, però després ja començava a intentar llegir-lo en català, i ja, l'Ariadna va ser definitiva, perquè l'Ariadna és una persona que també amava molt la cultura catalana, que vam decidir que els nostres fills parlarien els dos idiomes, que ella els parlaria en català i jo en castellà.
0: Tu els hi parles en castellà.
1: Sempre en castellà, i ella sempre en català, per mantenir el bilingüisme i aquesta sensació. I això ha estat molt important, perquè era a Madrid i no era fàcil, no? Perquè anàvem en un taxi, no?, amb la bandera d'Espanya i la COPE, i
0: l'Ariadna els
1: parlava
0: pesetos,
1: en català,
0: no?
1: Sí, exacte, i els, ens miraven així, no?, com què fan aquests parlant, i va ser una cosa així de... Me'n recordo que amb la meva filla Violeta vam comprar uns llibres, perquè la meva filla Violeta té una intel·ligència total, i quan era petita era una persona que tenia un vocabulari i parlava. Era genial en aquest sentit, no? Era una molt, molt precoç com articulada, perquè jo sempre he parlat als fills com adults, no? Si han fet una pregunta no he dit no, això és caca, no preguntis. No,
0: mira, un guau-guau.
1: No, això és un gos i això fa i tal, igual, i no sé què. I sempre amb un sentit de l'humor, no?, particular. I teníem uns llibres que tenien moltes coses de en català, de, pues, jo què sé, de la roba, de les cases, de l'arquitectura, de tal. I jo he après el català amb la meva filla. Quan la meva filla, mitjons, pastanaga, quina paraula tan fantàstica.
0: La meva filla ha sortit actriu.
1: Sí, bueno, els fills eduquen els pares. Jo sempre he dit que els meus pares han estat educats pels meus germans grans, i la meva filla m'ha educat a mi.
0: Sí. Que ningú busqui ara a Google Violeta Trueba, perquè no la trobareu. Ella ha decidit Violeta Rodríguez,
1: sí.
0: Per desmarcar-se una mica del cognom.
1: No, perquè porta aquest cognom. És el seu.
0: Algun dia podré.
1: Sí, perquè Trueba ja has dit abans que és el meu segon.
0: Sí, no, però...
1: Hi ha alguns dels meus germans que s'han canviat, però...
0: El Jonas va decidir seguir amb el Trueba, per exemple.
1: És veritat. És veritat, el Jonas ho té com la meva filla de tercer.
0: Si hi havia una intenció seva de dir no, és que no vull que em vinculin encara que sigui d'entrada.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Que és una família de cineastes.
1: No, una sensació també d'anonimat per començar, no?, per algunes coses i tal, i està bé, jo crec que està bé i ho fa bé.
0: Et faria pudor treballar amb ella?
1: Sí, no, ja ho faig, ja sí? Ho faig. Sempre li dono... He fet una pel·lícula ara que es diu Sempre és invierno, que ja fa un petit paper d'un dia, d'una sessió, però que...
0: Ara en parlarem.
1: Però ho fa molt, molt bé. El que ens dona als dos, no tenim la... Jo crec que els dos pensem que no és la bona porta d'entrada fer un gran paper amb mi o amb el Fernando o amb el Jonas.
0: De protagonista...
1: Sí, perquè això és sempre... Encara que era... Imagina't, quan l'Ariadna i jo estàvem junts, encara era un problema que feien pel·lícules junts. Hi ha molta gent que deia, a veure, per què fa les pel·lícules amb la seva dona? I era com, no, si fas les pel·lícules amb l'Ariadna perquè és una gran actriu, no perquè és la meva dona. Si fos una mala actriu i la meva dona, no la portaria a la feina, no?
0: Però potser no, si hagués...
1: Però la gent sempre ha tingut molts prejudicis amb aquestes coses. I hem de fer, a la meva mare sempre em deia, hi haurà gent amb enveja al món, però has de comprendre l'enveja dels altres. I és un consell molt important. Has de comprendre els prejudicis dels altres i has de fer també la teva reflexió de que molta gent t'odia sense conèixer-te i tu has de fer l'exercici de posar-te al seu lloc i pensar que coses fas que estan malament fetes o que coses has de demostrar que potser una altra persona no ha de demostrar, però que tu has de fer-ho i has de fer les coses així. I, per exemple, quan vaig començar a escriure novel·les, jo ja era un guionista conegut i hi ha molta gent que pensava no, aquest no és un del món literari. I aquest prejudici també ha estat. I després, quan vaig fer el teatre la primera vegada, aquest any passat...
0: Que això deia Fernán Gómez, que en Espanya no s'admira, en Espanya se desprecia. I t'ho deia
1: sí,
0: tu, que
1: veritat.
0: Jo t'ho he llegit.
1: Veritat,
0: no sé de què et sorprens.
1: No, però, bueno, és normal. Tu sempre has...
0: No canviaràs has de... tu, això.
1: No canviarem el país, no. Però jo crec que tot el país usa aquesta cosa, no? Però has de fer les coses sempre amb prudència i amb insistència, no?
0: Avui dia parles català amb regularitat amb algú?
1: No, amb la regularitat que necessitaria.
0: Amb el Pep, potser, no. Pep Guardiola.
1: No, perquè és gent que hem començat... Amb el Pep ens van conèixer quan tenia jo 25 anys i ell 24, no? Aleshores parlàvem en castellà, perquè jo encara no
0: estaves iniciàtic.
1: Però amb el seu pare... per exemple, que és una persona molt, molt ja 93 anys.
0: Valentí?
1: El Valentí sí, és una d'aquestes persones que em parla sempre en català i no fa la tal. I a mi això m'agrada i ho intento, però a les entrevistes per a mi és la pràctica perfecta. És com si jo deveria pagar-te a tu la lliçó d'avui, perquè jo surt d'aquí i penso totes les coses que he dit malament.
0: Però que els catalans ens encanta, és que és igual, pots dir...
1: Ja, sí, però a mi no.
0: Que nosaltres
1: ja.
0: No. Oh.
1: A mi m'agradaria parlar-ho millor i posar les paraules perfectes al lloc correcte i parlar amb aquestes coses de ni ha per tant, ni encara, ni al en, ni aquestes coses que no arribo a fer-ho en una conversa normal, però arribaré.
0: És cert allò que diuen que quan el Pep arriba al primer equip del Barça... els fa llegir el saber perder a tots els futbolistes?
1: No, quan arriba la primera vegada al Barça, quan arriba, i estaven a tercera divisió.
0: A tercera.
1: El que passa és que molts jugadors que estaven a l'equip de tercera van passar al de primera.
0: Però això és cert, eh?
1: I un dia a l'avió, quan havia el pont aèri, em vaig trobar amb el Pedri,
0: el Pedrito,
1: a Busquets, i no me'n recordo si l'altre era Víctor Valdés, que era el porter, que eren tots de l'equip de tercera divisió, no? I em van dir, tu ets el David Trueba, el Guardiola ens va donar el saber perdre... El saber
0: vas fer
1: perder,
0: llegir, amb tot el respecte...
1: Ens va fer llegir el saber perdre...
0: A Sergi Busquets.
1: I jo els vaig demanar, i ho heu llegit, i ells em van dir, jo crec que l'únic que ho ha llegit és Víctor Valdés. Perquè els futbolistes no són persones molt lectores. Però si tinguessin temps, hi ha una anècdota llarga però fantàstica quan el Pep el va regalar saber perder a Kun Agüero,
0: El Kun Agüero.
1: Quan Pep va arribar com a entrenador del Manchester City.
0: Perquè, a més,
1: però això ho deixarem per un altre...
0: Vindràs un altre dia, aleshores.
1: Un altre dia, exacte.
0: De parlar com... Perquè, a més, al saber perder hi ha un futbolista argentí.
1: Exacte, com per això, Kun. Per això.
0: Però vens un altre dia i m'ho expliques.
1: I t'ho explico.
0: Perquè ara està sonant niebla de fons... que suposo que és com se li va quedar el cap al Víctor Valdés després de llegir Saber Perder.
1: No, crec que és una persona molt... Que té una...
0: M'agrada molt que el Sergi Busquets digués no, és que no l'hemos tocado. Sigue en su sitio, està...
1: No. Te tengo que confesar que no l'hemos leído ninguno.

0: Concha Buica cantant La niebla. Abans us deia que no era l'últim poema musicat, el de Salvat Papasseit i Serrat, perquè aquí tenim el lletrista d'aquesta cançó.
1: Sí, però és una cançó feta per ella, no és un poema.
0: Per mi és un poema.
1: La Concha jo crec que és una de les millors veus que ha sorgit a Espanya en els darrers 15 anys. És una dona mallorquina que ha tingut una infància al barri gità de Palma.
0: Palma Mallorca.
1: És una persona increïble, amb una veu increïble, i una vegada estava a un concert i ha dit una cosa meravellosa. El concert ha dit: aquesta cançó la dedicaré a la meva dona i al meu marit, que estan a casa cuidant del fill. I és una cosa que hi ha gent que estava allí pensant, què ha dit? No? I després, a la sortida, ella em va presentar la seva mare. I la seva mare, jo crec que és de Guinea, és una dona de Guinea que ha arribat a Espanya fa molts anys i que ha tingut els fills aquí. I estava en aquest moment començant el batxillerat, a estudiar el batxillerat, i tindria 50 anys. I jo vaig parlar amb la mare una estona i he dit, sempre he pensat, aquesta gent és la gent que més orgullosa em fa del meu patriotisme. Si tinc un patriotisme espanyol, és per aquesta gent.
0: Abans parlàvem, al principi de tot, de si podíem detectar què has escrit o què has creat enamorat i què no enamorat o desenamorat, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Aquesta on estaria, dels dos costats?
1: Aquesta segurament estaria al moment en què comences a percibir que aquesta... Perquè jo sempre he pensat que l'enamorament és un estat que és molt exigent. I per això la convivència i les parelles... si tenen l'exigència de l'enamorament entre les seves exigències, que hi ha moltes vegades que no, però si tens aquesta exigència has de també comprendre el moment en què això s'acaba.
0: Jo t'ho pregunto perquè quan me la vaig baixar la lletra i me la vaig llegir la primera vegada i dic, hòstia, quina cançó més trista. Me la vaig tornar a llegir i vaig dir, no és tan trista.
1: No.
0: Vull dir, realment t'està dient, acudi a mi, que sóc la... O sigui, la boira al final és una cosa que ens embadurna a tots, no? Que ens envolta.
1: Bueno, és deixar la llibertat, no? Jo crec que si ames a una persona, i això és molt important de parlar-ho, no? Perquè jo crec que tenim una sensació de l'amor o una interpretació de l'amor molt equivocada, no? Jo crec que quan ames, la primera cosa que has d'amar de l'altra persona és la seva llibertat, la seva independència, la seva autonomia. Això és difícil, perquè això et demana un esforç personal d'exterminar els termes de possessió, els termes de submissió. Aquestes coses no han d'estar, no formen part de l'amor, no? Aleshores és difícil, perquè quan dones la llibertat a la persona que està amb tu, a la persona que tu estimes, és també la llibertat per estimar-te o per deixar-te d'estimar, no? I això. Però jo crec que el gran plaer d'una relació és aquest.
0: Com ja en tenia, no tenim més temps, cosa que em sembla... Podries venir en menys d'un any. Ara sé que feia un any que no donaves cap entrevista.
1: Feia un any, eh?
0: Podries venir perquè ens queden tres cançons encara. I jo crec que podries posar més, ja veus, aquí venim a xerrar.
1: Una segona part com Jordi Évole, com Miguel Bosé, no? Que en menys raó.
0: No, amb molta més raó, aquesta. tant de bo vinguis. Jo i l'Emparo t'insistirem.
1: No, ha sigut un plaer i ha estat molt bé, i jo m'he passat molt bé.
0: Doncs aquí tenim tres cançons que has de triar amb què vols acabar. Vols acabar amb No todo va ser follar, de Javier Crae, Génova por Noir o por Noi, de Paolo Conte, i l'altra que em queda és El gordo triste, de Astor Piazzolla, polaco Goyeneche. Amb què vols acabar?
1: Acabem amb el tango El gordo triste, de Astor Piazzolla. És una cançó que ha composat a l'Astor Piazzolla per a l'amor de l'Aníbal Troilo, que era un compositor també escriptor de tangos, que era molt amic de l'Astor Piazzolla, que és un gran músic argentí. Mm-hmm. El polaco Goyeneche, que la canta, és el millor cantant de tangos que ha existit al món, per mi encara millor que Carlos Gardel. Però aquesta cançó és una cançó d'amor entre homes, d'amistat, d'admiració, entre homes creatius, que és una joia.
0: David Trueba, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: No, gràcies a tu.
0: Jordi Pou a la tècnica, Amparo Pérez a la producció, Laura Noel a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi i que tingueu molt i molt bona tarda. Fins demà!

0: de divendres, ahir al vespre va revifar i de moment ja ha afectat més de 70 hectàrees. El motiu de les restriccions és la proximitat d'un nou front de tempestes que els bombers temen que modifiqui el comportament del foc expandint-lo i cremant un pirocúmul. La zona és molt popular entre els practicants de l'excursionisme d'alta muntanya, però Protecció Civil assegura que no hi ha nuclis de població. La prioritat ara mateix és que el foc no s'extengui per la vall d'avui i, per tant, no afecti el Parc Nacional d'Aigüestortes. I Catalunya va rebre més de 2 milions de turistes internacionals al mes de juny. És un 1,4% més en comparació amb l'any passat i la xifra més alta des del juny del 2019, abans de la pandèmia, Pol Valero.
1: Milions de visitants estrangers en un mes de juny i han acumulat més de 9 milions i mig si comptem tota la primera meitat de l'any, un rècord de tota la sèrie històrica que l'Institut Nacional d'Estadística fa des del 2016. Segons les mateixes dades, la despesa total que els turistes estrangers van generar el juny a Catalunya és de gairebé 3.000 milions d'euros, un 5,7% més que fa un any, i de mitjana un visitant internacional va gastar 267 euros al dia.
0: I l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha anunciat que comprarà el bloc 8 de Manresa, que els darrers mesos s'havia convertit en un dels principals símbols de la lluita pel dret a l'habitatge. Es tracta d'un edifici que feia més de 15 anys que estava abandonat i era propietat del Fons Cerberus. Fa 4 anys, la plataforma d'afectades per la hipoteca i el capitalisme el va ocupar i des d'aleshores hi viuen 6 famílies amb un total de 8 menors que ara passaran a tenir un lloguer social. Amb aquesta informació, arribem a les 6 i 5 de la tarda.
2: Con La Ventana, con Iñaki de la Torre, nosotros volvemos con más noticias a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
3: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
4: ¿Qué, qué? Me traigo a mi hijo y cada vez nos subes más el precio del seguro.
5: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: ¿Qué? Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Venezuela ha sufrido un terremoto devastador. Miles de familias lo han perdido todo. Mensajeros de la Paz está en terreno junto a los más vulnerables. Tu donativo salva vidas. Visita mensajerosdelapaz.com y dona un kit de supervivencia. Venezuela te necesita.
8: En la cadena SER, La Ventana, con Iñaki de la Torre.

0: con Iñaki de la Torre. Radio Barcelona. Cadena Ser.
1: Si vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
2: Al pla perfecte, fica-la a la teva motxilla. Platja, piscina i Murdoku.
3: Murdoku!
4: Descobreix Scale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència aprovada. Scale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
5: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
6: Jo sóc d'Algèria, vaig arribar a Porto 3 anys.
7: Sara, què és la Transpirenaica per tu? Com t'ha ajudat a la vida?
6: Pues la Transpirenaica per mi és una casa meva, sobretot perquè vaig aconseguir una família i vaig aprendre també el català.
5: El balcó d'estiu, cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena Ser. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona Ser Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.

0: Ventana con Iñaki de la Torre.
1: Compartir un melocotón de Aldi en verano es lo mejor.
2: No lo comparto.
1: ¿Lo que he dicho?
2: No, el melocotón. Esta semana ahorra con el melocotón amarillo, 2,29 el kilo.
1: Y el aguacate, 0,99 la pieza. Aldi.
2: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
3: Tiri, tiri, tiri. Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
4: Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
3: Y con menos esperas.
4: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
6: Este regalo te dejará eclipsado. Por compras superiores a 20 euros, consigue gratis unas gafas de observación solar certificadas LSP1 valoradas en 1,99€. El 4 y 5 de agosto en hipermercados Carrefour y Carrefour Market.
0: Radio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
7: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
8: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
9: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez.
10: Vull caminar descalç.
9: Buhos.
10: Semblava tot perdut.
9: I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca.
11: L'estiu és tu.
9: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
12: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
13: Hi ha un lloc on hi caben tots els esports. Totes les aficions.
14: No, it's all.
13: I totes les opinions.
14: Back into this match.
13: Quan acaba la jornada, posa't al dia de l'actualitat esportiva amb la graderia del balcó. Cada vespre, de dilluns a divendres, a partir de 9:15 a la SER i SER Catalunya. Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
15: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Anna Gabriel, David Trueba, la Sílvia Abril, el president Montilla, Enric Auqué, el Joan Pera. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.

0: Si sou dels que us agrada l'alta muntanya, que sapigueu que teniu una nova cita pendent a Catalunya perquè aquest cap de setmana s'ha certificat un nou 3.000 al territori. Es tracta de l'Agulla Sud de Malavesina, que fa exactament 3.012,9 metres d'altitud. Júlia Domènech, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura. Ha estat un equip de topògrafs catalans del grup Sostremetries que fa anys que està revisant l'altitud dels pics dels Pirineus. Doncs ara han trobat aquest nou 3.000 dins el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Amb aquest, Catalunya passa de 12 a 13 pics que superen aquesta cota i en tots els Pirineus de 216 a 217 3.000.
0: Salva Sala, de l'equip Sostremetries, que ha fet aquesta troballa. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Què se sent al descobrir un nou 3.000 als Pirineus?
2: Home, en part estem molt orgullosos, no, de poder contribuir, doncs, al que seria, doncs, aquestes troballes i el que és contribuir amb l'excursionisme i el muntanyisme tan arrelat a la nostra terra.
0: Salva, quan nosaltres hem vist la notícia ens hem pensat, com pot ser que no s'hagi descobert fins ara? És a dir, què ha passat? Existia, no existia, com ha anat?
2: Bé, sí que existia. L'única cosa és que amb els mitjans que hi havia anteriors, doncs, feien molt més difícil de poder certificar el que seria una muntanya amb els requisits que té un 3.000.
0: Però, aleshores, era una sospita que ja teníeu, que podia ser que aquest fos un 3.000 i heu anat investigant, o ha estat casualitat?
2: No, prèviament nosaltres, abans d'anar a mesurar les muntanyes, per dir una manera, les que nosaltres pensem que poden ser opcions de ser un 3.000, doncs el que fem és un estudi previ amb dades líder, que són com dades de models tridimensionals del terreny. Llavors, amb aquests models ens hem basat, doncs, per anar a buscar aquelles muntanyes que estan a punt d'entrar, doncs, que estan molt fregant el límit i que estan, això, no?, a punt d'entrar el que sigui un 3.000. Aquest també no és la primera que hem mesurat d'altres dintre de Catalunya també, i no arribaven a la categoria que se li pot atorgar, doncs, a una muntanya de 3.000.
0: Parlaves de tecnologia. Com es mesura una muntanya com aquesta? Com ens ho hem d'imaginar?
2: Bé, nosaltres anem amb antenes d'alta precisió, GNSS, que són, diguem, el que seria model sistemes de globalització, sistemes de navegació via satèl·lit, però no són aquests que nosaltres ens podem imaginar d'un excursionista o de mòbil, que diguem que són amb precisions de baixa precisió. Nosaltres anem amb aparells de topografia d'alta precisió que podem obtenir, doncs, dades centimètriques de la mesura. Llavors, en aquests cims que estan, diguem, allà a punt d'entrar o no, doncs el que traiem, doncs, és, amb aquests aparells podem acabar traient la precisió que requereix.
0: I quan heu trigat a certificar que era un 3.000? Quins han estat els passos i quant de temps heu tardat? Des de que intuïu que ho podria ser fins que ho certifiqueu al 100%?
2: A veure, nosaltres portem ja mesurant és un projecte que es va iniciar després del Covid i amb l'objectiu principal de divulgar el que seria la nostra professió. És l'objectiu principal, són estudis científics, doncs, en el qual, doncs, volem aportar la nostra part i poder contribuir, no, a la societat amb aquest tipus de treballs. I des de llavors hem anat fent el que serien diferents mesures a molts indrets en tot el Pirineu. I concretament en Catalunya, doncs, també ja portàvem molt de temps. És arran de l'any passat que vam començar, doncs, a ja fer la llista amb les precisions que nosaltres requerim, doncs, de fer les lectures de la llista dels Pirineus, els 3.000, que ens vam focalitzar ja a buscar exactament el que serien aquest tipus de muntanyes. I portem així, doncs, des de l'any passat, que estem mesurant no només aquesta, sinó que estem mesurant, hem de fer un entorn d'unes 80 muntanyes que estan que són probables que puguin entrar o sortir dintre d'aquestes llistes.

0: que són probables que puguin entrar o sortir dintre d'aquestes llistes que hi ha.
1: Però podria haver un altre 3.000, per exemple, d'aquí uns mesos?
0: Bé, a Catalunya ho tenim tot mesurat. Falta de processar algunes dades. El que segur que no hi haurà un 3.000, però pot ser n'hi ha que estan en revisió. Mm-hmm.
2: Però, perdona, Salva, per fer un 3.000, paradoxalment, no és suficient per ser considerat un SIM de 3.000. Què fa falta més?
0: Els 3.000, el que a la llista de muntanyes considerades com a 3.000 es requereix, doncs, un marc de referència, que en aquest cas seria la prominència, que és el que determina el que és una muntanya o no en els Pirineus. Això és unes normes que es van establir en el seu dia. I la prominència seria, doncs, així simplificant-ho, seria del cim a un punt més baix. Doncs aquesta diferència és la que certifica que hi sigui una muntanya, no? Llavors, en aquest sentit, en el Pirineu, com en altres parts, és diferent, però en el cas del Pirineu són 10 metres.
1: És a dir, primer ha de complir la prominència, que sigui una muntanya, i després ha de mesurar aquests 3.000 per ser considerat aquest cim de 3.000.
0: Sí. Sí, bé, un dels requisits principals seria que sigui superior a 3.000 metres i el següent seria que tinc que compleixi aquesta desnivell que hi ha entre el coll i la muntanya.
1: I qui decideix,
0: i el punt més alt.
1: Qui decideix aquestes condicions? Hi ha una autoritat oficial? És un consens que hi ha dins de la comunitat científica? Com es decideix això?
0: Això, als anys 80, en Buisset, que va establir el que seria, doncs, uns criteris, que un seria aquest, no?, que tingués, fos superior a 3.000 metres, l'altre que tingués una prominència i l'altre que tingués que tingués un nom, no?, la muntanya. Això es basava en cartografia antiga, doncs, perquè es pogués identificar. Llavors, ell va proposar aquestes característiques per determinar en aquí el Pirineu aquests requisits i la Unió Internacional d'Alpinisme les va validar. Llavors, nosaltres, en aquest sentit, hem seguit aquests criteris dels 10 metres. Ara bé, no tot arreu és igual. En diferents serrades canvia. Nosaltres vam fer també un projecte que és mesurar a Còrsega les muntanyes superiors a 2.000 metres. I en aquest sentit allà es van utilitzar altres requisits, no? Llavors els Alps també són altres requisits, perquè en cada serralada, diguem, l'orografia o les característiques del relleu ho fan diferent.
1: Clar, no es pot comparar uns Pirineus amb una altra serralada molt més alta, no? Com podrien ser, doncs, els Alps o així.
0: Exacte, o per exemple com quan vam anar a Còrsega, en el qual hi ha més de 1.000 cims de 2.000 metres, no pots dir que tots els cims, tots aquests cims són considerats com a muntanyes, no? Llavors has de fer un requisit per fer com una criba, per donar més valor també a les muntanyes que realment ho són, i diguem, per fer una llista que sigui també, reflecteixi temes tradicionals, no?, que serien cims emblemàtics i que estiguin dintre d'aquestes llistes.
1: Ara que parles de llistes, una cosa que ens ha semblat molt curiosa és que hi ha una llista que és Cazafantasmes. Explica'ns què és aquesta llista i per què es diu així.
0: Per ara, el grup de Cazafantasmes són previs a nosaltres, són un grup que han fet molta feina molt bona, diguem, dintre aquest àmbit de cercar el que serien aquestes muntanyes fantasmes, en aquest sentit de que han passat desapercebudes i que estarien dintre el que seria muntanyes que es considerarien un 3.000. No? Llavors, el que passa que la diferència que nosaltres, el que aportem nosaltres, a diferència d'ells, ells doncs porten una trajectòria molt llarga, no? I han anat identificant moltes muntanyes, entrant-les i traient-les dintre de les llistes que es consideren 3.000. La diferència que hi ha amb Cazafantasmes és que ells no podien aportar aquesta precisió que estem buscant nosaltres, no? Ells utilitzaven dintre el que tenien de mitjans, no?, de mitjans de GPS més convencionals, per dir-ho manera, precisions entorn al metro, dos metres,

0: fins a 5 metres, més o menys, i ells no podien certificar per sota aquestes precisions muntanyes, no? Llavors ells van fer molta feina prèvia i diguem que a dia d'avui és la llista que es considera més o menys dintre, tot i que no és un organisme oficial, es considera dintre el món excursionista que és la llista que s'aproxima més a tots aquests a tota la llista de 3.000 del Pirineu.
1: Salva, heu dit que aquesta agulla fa 3.012,9 metres. No sé com s'arriba a una precisió tan concreta i extrema, no?, a més de 3.000 metres d'altitud.
2: Claro, d'ells, o sigui, vosaltres treballeu amb moltíssima precisió. Com és això?
0: Sí, bé, són els aparells que nosaltres utilitzem en el nostre dia a dia, en les nostres feines. Estem sempre certificant mesures centimètriques, no? Llavors, en aquest sentit, estem dins del decímetre. I són uns treballs que són costosos de fer, tant de presa de dades in situ sobre la muntanya com també de postprocés. Nosaltres, per exemple, per certificar aquesta muntanya de la Malavasina, l'agull de sud de Malavasina, doncs vam estar 2 hores prenent dades, guardant aquests arxius, no? 2 hores, i després, un cop hem pres totes aquestes dades, a oficina el que fem és processar-les, analitzar-les i d'aquí el resultat. Val a dir que nosaltres també, quan acabem el projecte de les mesures de tot el que seria la serralada del Pirineu, la nostra intenció doncs, és això, no? De total transparència, en el sentit de que publicarem tots els fitxers que nosaltres hem obtingut, tot el procediment que hem seguit, i perquè doncs això, no? Perquè qualsevol pugui consultar doncs qualsevol dada de les que nosaltres presentem.
2: I Salva, també deies que gràcies a la tecnologia es pot arribar a aquesta precisió. Per exemple, si ara tornéssim a mesurar la pica d'estats, us sortiré a la mateixa altitud que fa 30 anys? O és que les muntanyes també poden canviar metres durant milions i milions d'anys?
0: Bé, sí que en serralades amb moviments sísmics més continuats hi poden haver aquestes variacions. En el cas dels Pirineus és més difícil perquè es considera que no hi ha moviments, pràcticament no hi ha moviments, però sí que clar, les mesures que s'han anat, o les remesures que s'han anat realitzant a posterior cada cop són de millor precisió, perquè ens ho permeten aquests mitjans, no? Els mitjans antigament doncs es mesuraven d'una altra manera, les muntanyes havien d'arrastrar la cota des del cota del mar fins a arribar a les muntanyes, no? En diferents punts, no? Estaven arrastrant estava seguint la cota, i actualment doncs els mitjans tecnològics t'ho facilita molt més, no? Diguem que nosaltres portem aparells de molta precisió, aparells molt costosos, molt cars, sí que no són fàcils de portar i tot, però i d'arribar als cims també, no?
2: Ah, perquè pugeu amb tot el material cap a dalt.
0: Pugem amb tot el material.
2: Déu-n'hi-do.
0: I també doncs, les condicions que de vegades no ens trobem a les muntanyes, no? Es diuen a la muntanya quan arribes, llavors ja baixes, no? Doncs nosaltres ens hem d'estar això, no? Com 2 hores prenent dades per poder doncs, prendre o obtenir el millor resultat.
2: I que en llocs, potser els Pirineus no, que ara ho deies que no hi ha molt moviment, però en llocs on hi ha més moviment, podria passar que un cim que ens pensàvem que era molt més alt, que era de 3.000, com avui, que aquest no el coneixíem i ha resultat ser de 3.000, doncs algun que fos de 3.000 prèviament i podria deixar de ser-ho? O això és complicat, igual?
0: Aquí al Pirineu és difícil, no? Però clar, perquè ens movem sempre en entorn a aquesta llista tradicional dels 3.000, que és molt seguida en tots els alpinistes. Els Alps són els 4.000, no? Els Himalaies són els 4.000, ai, els 8.000.
2: Sí.
0: I, per exemple, a Còrsega són els 2.000. Per exemple, també a Serra de Tramuntana són els 1.000, a Mallorca. Clar, això, en aquestes zones que són pràcticament sísmicament, que no hi ha moviments, és difícil. S'ha de dir, per això, que, per exemple, una de les muntanyes que vam mesurar, vam certificar també un 3.000 fa cosa de 3 anys, que era el Guies inferior, es veu, si mires, diguem, la línia de la muntanya des de fora, d'aquesta muntanya, és, sí, és realment és una pedra que fa, és una realment és una pedra que sobresurt un metre i mig, no? Se suposa que a dia d'avui encara està, perquè vam passar fa cosa de 15 dies i encara estava així. El dia que potser caigui un llamp en aquesta punxa, podria deixar de ser un 3.000. De moment,
2: wow,
0: compleix els requisits. Però vindria a ser més d'aquestes característiques, eh? Perquè l'estem, sí, estem com anant molt al detall ja nosaltres amb molta precisió, no?
2: I, sí,
0: i això.
2: I Salva, a l'inici us hem presentat com un grup de topògrafs. Com ens hem d'imaginar la feina d'un topògraf? Com és el dia a dia? Esteu a la muntanya, de muntanya, oficina, d'oficina a muntanya, on passeu més temps?
0: Diguem que 50%, eh? O sigui, nosaltres ens estimem molt aquesta professió i d'aquí de voler fer divulgació sobre la nostra professió, perquè sí que és veritat, no?, que quan et diuen tu què vols ser de gran, sovint
2: topògraf
0: dius...
2: No surt gaire.
0: No surt, eh? Que no. Surt bomber o surt arquitecte, però no surt massa, no? Llavors, bé, nosaltres potser... sí que l'hem coneguda, no?, per la cartografia, pels mapes, perquè ens agrada anar a la muntanya i vam dir, ostres, aquesta és la professió que ens agradaria. I llavors, d'això és el que a nosaltres ens agrada. És molt 50%, ens agrada molt estar a camp, de prendre dades i de mesurar, i també ens agrada la part aquesta de dibuix, cartografia, mesura, d'aquesta part més tècnica també ens encanta, no? I aquí és l'ànima del projecte i el motiu és aquest, eh? És fer conèixer la nostra professió, eh? Perquè sí que és veritat, no?, que de vegades això de que una muntanya sigui 3.000 o sigui 2.999, tot i que som excursionistes i que ens encanta la muntanya, doncs ens és una miqueta, per dir-ho d'una manera, sé que sembla una miqueta d'allò, però ens és una miqueta igual. El que sí que ens agrada és, doncs poder que el projecte aquest generi polèmica i es parli d'això, no? Llavors, com que el que és les llistes dels 3.000 metres, les llistes de 3.000, té certa polèmica perquè la gent els segueix, no? Llavors, quan em falta una muntanya, sabem de segur que la setmana següent es anirà a fer i aniran i ho certificaran, bueno, es pujarà. Doncs aquesta controvèrsia que porta, doncs ens encanta i per això estem així, no? Per poder divulgar.
2: I nosaltres encantats que hagueu divulgat aquí al balcó per conèixer la feina i aquest nou 3.000 de Catalunya. Salva Sala, de l'equip Sostremetries, que heu descobert aquest nou 3.000, com dèiem, moltíssimes gràcies i ja ens hi portareu, a tot l'equip.
0: Com? Ens hi portareu
2: a l'agulla.
0: Ah, sí, encantats, quan vulgueu.
2: Moltíssimes gràcies. Adéu, Salva.
0: A vosaltres, gràcies.
2: Alia Pijuan, bona tarda. Què recollim del dia d'avui?
3: Mira, tenim una actualització sobre l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, molt a prop de la Vall d'Aran. Aquest confinament de 2.460 hectàrees s'ha aixecat. La zona compresa entre la Noguera Ribagorçana, la Vall de Conangles, la Vall de Besberri i els barrancs fins a Sanet s'ha restablert. I, bàsicament, és un foc que va començar divendres i que ja ha cremat 71 hectàrees. I, precisament, avui hem sabut que el nombre d'incendis forestals que hi ha hagut aquest estiu a Catalunya han augmentat un 40% respecte a l'any passat. Parlem de mig miler en el que portem d'estiu. Per aquestes dates, el 2025 no s'arribaven als 400. Són dades dels agents rurals que atribueixen l'auge d'aquests focs a les altes temperatures. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap.
4: La pitjor campanya dels últims 15 anys en quant a nombre d'incendis, bàsicament ha sigut perquè tot i que vam iniciar la campanya d'incendis amb una vegetació en bon estat, doncs aquestes condicions meteorològiques tan extremes han fet que s'hagin produït un nombre d'incendis molt important.
3: També han augmentat les negligències, sobretot per part de fumadors, i l'ús de pirotècnia. I més dades. En el que portem d'estiu, han mort 31 persones a les platges i piscines de Catalunya. A la platja, l'última va ser una dona de 74 anys que va morir ahir a la tarda mentre es banyava una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, i un nou estudi ha alertat que la majoria d'ofegaments infantils són de menors d'origen migrant. La recerca, impulsada per l'Institut de Medicina Legal, creu que el darrer darrere de les morts hi ha la desigualtat social i econòmica de les famílies. L'estudi també ha detectat que mentre a les piscines la majoria d'infants morts tenen nacionalitat espanyola, els menors d'altres nacionalitats són molt més freqüents amb morts en platges, rius o aigües naturals.
5: La recerca que recentment hem publicat a la revista espanyola de Medicina Legal ha analitzat 39 defuncions de menors per ofegament a Catalunya entre els anys 2019 i 2023 i apunta algunes desigualtats a nivell de l'origen de les víctimes mortals de desofegament.
3: És Eneco Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal. I en política, el govern fa un pas més per simplificar la burocràcia i ha reduït la paperassa de 210 tràmits i serveis en els propers dos anys. Pol Valero.
6: Són tràmits com, per exemple, fer-se parella de fet, donar el consentiment per una intervenció mèdica, aconseguir un permís per fer activitats a la platja o bé registrar compravendes de maquinària agrícola. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
7: L'objectiu és fer-li la vida més senzilla a la gent i en una espècie de lluita contra la burocràcia poder fer els tràmits amb l'administració més entenedors, més àgils, més clars, reduir el temps, no?, que avui separa les persones de l'administració, a vegades emplenant formularis que són il·legibles.
6: Per simplificar-los, s'han canviat 1.800 PDF per nous formularis digitals i també s'han incorporat algoritmes d'intel·ligència artificial. L'objectiu és, sobretot, evitar desplaçaments i evitar demanar dades que l'administració ja té.
3: Gràcies, Pol. I en el pla internacional, fa unes hores hem conegut que els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reunir-se demà dimarts per parlar de la crisi migratòria a Ceuta, una crisi que va començar el 30 de juliol i en la que han arribat més de 50.000 persones per mar i terra des del Marroc. La trobada es preveu per demà a les 10 i els membres demanaran coordinar-se amb tercers països i reforçar les fronteres.
2: No us anirem seguint. Gràcies, Èlia.
3: A vosaltres.
2: I els esports, graderia del balcó, Núria Vilamala.
8: Laura Polo, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, bé dilluns.
8: Sí, bé. Bé. Nosaltres tenim molta actualitat avui, eh?
2: Ah, sí? Què tenim?
8: Sí,
2: què
8: perquè,
2: tenim?
8: Mira, el Barça havia de jugar avui un amistós, que al final l'han hagut de cancel·lar perquè el rival té molts jugadors lesionats.
2: Vaja.
8: Llavors el Barça avança la tornada i ja torna avui cap a Barcelona, però ha parlat Flick, ha fet una mica de balanç de l'estaix, per tant, escoltarem a Hansi Flick, i ha parlat Ferran Torres del seu futur.
2: Està o Ferran,
8: de viatge,
2: eh?
8: O Ferran. Està de viatge als Estats Units, un viatge per un tema d'una marca de roba i tot plegat, i ha parlat del seu futur. L'ha deixat molt obert. Per tant, haurem d'estar pendents del que passi amb el futur de Ferran Torres, que jo crec que serà un dels noms que tindrem aquest agost damunt la taula.
2: I aquelles entrevistes que tant m'agrada a mi que fas?
8: Avui t'agradarà molt.
2: Sí? Sí? Què és, què és?
8: Mira, avui, Laura, parlarem amb una persona, amb la Carmen Pérez, que ha participat a la Badwater, que és una cursa que es fa als Estats Units. És una de les curses més dures del món. Va, perquè et facis una idea, des de Badwater, és el punt d'inici, que és el punt més baix dels Estats Units, 85 metres per sota del nivell del mar, fins al punt més alt, que és als peus de la muntanya més alta que hi ha als Estats Units. Doncs són 217 quilòmetres creuant a Death Valley, que és la vall de la mort, que és un desert, Laura, que han arribat a...
2: Ah, espera, Núria, que ens estan dient que hi ha un problema amb el micro.
8: La gent no m'escoltava?
2: Crec que no t'escoltaven.
8: Ostres.
2: Ah, ostres. A veure, torna'ns a explicar.
8: A veure.
2: És una carrera als Estats Units, sí. Duríssima.
8: La Badwater, que va des del punt més baix dels Estats Units fins al punt més alt.
2: Vale.
8: Són 217 quilòmetres.
2: 217 quilòmetres?
8: 217 quilòmetres. Però és que creues Death Valley, que és la vall de la mort,
2: Uai.
8: Que és un desert, que van creuar-lo a 53 graus de temperatura.
2: I jo no surto a córrer per Barcelona quan estic per sobre dels 27 graus, imagina't.
8: Jo ni dels 20, imagina't. El gimnàs amb aire condicionat i gràcies. Llavors parlarem amb la Carmen Pérez, que ha participat a la Badwater per primera vegada, ha quedat segona de la general i ha fet rècord femení de la prova, Laura.
2: Què dius?
8: És meravellós, és valenciana, la trucarem a l'hora de la graderia del balcó, i a mi em sembla fascinant, va... La cursa des de... És que crec que quan ho he dit el micròfon no anava, llavors ho tornaré a dir perquè em sembla molt rellevant. Dels 85 metres per sota del nivell del mar fins als més del 2.000 metres.
2: Mare de Déu.
8: Imagineu-vos el desnivell.
2: Duríssim, duríssim.
8: Són 217 quilòmetres, ho ha fet durant 21 hores sense parar de córrer.
2: 21.
8: Ara, mira, calculeu vosaltres, des d'ara fins d'aquí 21 hores tot el que feu, imagineu-vos sense... Jo no podria.
2: No, aquí no podria ningú.
8: No podries dormir, menjar, no sé com ho fan.
2: Bueno,
8: ja li demanaré.
2: Demana-li i que ens ho expliqui tot perquè em sembla interessantíssim. T'escoltem a quarts de nou.
8: Gràcies,
2: gràcies, Núria. Fins ara. I anem amb el temps. Núria Seró, bona tarda.
9: Molt bona tarda.
2: D'alerta per la calor, no tanta com a la cursa aquesta, però déu-n'hi-do també. Alerta sí. De pluges. On i quan haurem d'agafar el paraigües?
9: Pluges i ruixats que ja estan afectant especialment a les comarques de Lleida i també el Pirineu. De fet, de la intensitat d'aquests ruixats i que anaven acompanyats inclús de pedra, al Solsonès s'ha activat l'avís roig-vermell per a aquests ruixats intensos. Així que molta atenció. Ara mateix tenim poques precipitacions, així en general, tan sols al voltant del Massís dels Ports, també al Pirineu, però ja a punt, en una hora arribarà una tempesta molt intensa que hi ha ara mateix a Aragó i anirà afectant una bona part de les comarques de Lleida, així que molta precaució perquè els ruixats podran ser molt intensos. Al llarg del dia d'avui, pel moment, s'han acumulat fins a quasi 40 litres per metre quadrat al port del Comte, però hem de dir que són ruixats que deixen patacs d'aigua, és a dir, que en 30 minuts poden en 30 minuts poden deixar més de 20 litres per metre quadrat, és a dir, que són com agotellades d'aigua.
2: I a part de les pluges, tot i que ara fem pluges, hem de dir que hem tancat el juliol més càlid i sec a Catalunya des de que tenim registres.
9: Des de 1950, amb una anomalia extrema de més de 5 graus tant al Berguedà, Osona, Ripollès, Vall d'Aran. I bé, s'han superat els rècords anteriors del 2022 i 2015. Si mirem una miqueta aquest juliol, hem de dir que hi ha hagut 3 episodis de calor intensa i la calor, la percepció ha sigut que ha sigut una calor sostinguda i sí, és real. Sobretot destaquem també que les temperatures han estat molt altes a zones elevades, on no acostuma a registrar-se aquests valors tan alts i refresque més, doncs aquest cop les temperatures també han arribat a zones on no havien arribat abans. S'han batut diferents rècords, per exemple, l'Observatori Fabra, que té més de 100 anys d'història, és el juliol més càlid des que es té registres. També es va registrar la temperatura mínima més alta des que es tenen registres. També a l'Observatori de l'Ebre, la temperatura mitjana més alta de tota la sèrie des de 1905. I pel que fa a les temperatures mínimes, que també ha sigut molt difícil dormir, per exemple, a Can Bruixa, ja s'ha igualat el rècord de nit tòrrides de l'estiu passat, que són 36. I hem de dir que encara tenim tot el mes d'agost per davant. És a dir, que és molt fàcil que es va
2: tenir un altre rècord. Doncs esperem que a veure què passarà. Moltíssimes gràcies, Núria.
9: Una abraçada.
2: El Lluís Colom és al control de so. Ara són les 7:27 d'aquest dilluns 3 d'agost del 2026. I si hem començat parlant del nou 3000 de Catalunya, ara pugem encara més perquè el Sergi Unanue avui ens porta a un poble de l'Himàlaia.
10: A ser Catalunya, al balcó, Laura Polo Dalfó.

0: Ja tornes aquí, el Sergi Unanue, periodista que ha viatjat per milers de racons del món, coneixent realitats increïbles. Sergi, com estàs?
1: Hola, molt bé. Bona tarda.
0: Aquí al balcó et vam conèixer a partir del teu viatge creuant l'Himàlaia a peu, i avui és el dia que ens vens a parlar precisament d'una realitat que vas conèixer en aquesta aventura. De què parlarem?
1: Us parlaré d'un dels pobles que més em va impactar, que és un poble que es diu Charcabot i que està en una zona molt remota i aïllada de la serralada de l'Himàlaia.
0: Com has dit això?
1: Himàlaia.
0: Himàlaia.
1: Himàlaia, amb accent a la...
0: Ho estem dient malament, gent? Himàlaia, no Himàlaia. En
1: sí,
0: català.
1: En català, supercorrecte. Sí.
0: Apuntat. On el situem, aquest poble tan remot?
1: Es troba en una regió que es diu Dolpa, concretament Dolpa Superior, una zona que històricament ha estat molt complicada de visitar, al Nepal. I és una zona que vam visitar, com bé comentaves, en aquesta aventura que vaig fer juntament amb el meu company d'aventures, Dani Benedicto.
0: El mateix de Mongòlia?
1: Correcte,
0: ah,
1: el mateix que us explicava la primera setmana. Doncs vam fer una segona aventura junts, que era aquesta per l'Himàlaia, una gran aventura de més de 1.700 quilòmetres, creuant els camins més alts del món. Anava a dir de l'Himàlaia, però vaja, l'Himàlaia és la serralada més alta del món, per tant, del món. I en aquest tram concret que passàvem per Dolpa era el tram conegut com el més extrem, perillós, fred i aïllat de tot el recorregut.
0: Això devia ser duríssim, no?
1: Va ser molt dur, va ser molt dur. I ja ens vam començar a ensumar que seria complicat, perquè a la mesura que anàvem entrant vèiem com columnes de gent de nepalesos marxaven.
0: Fantàstic. I tu cap allà?
1: Fèiem el camí invers.
0: Dani, tu cap allà?
1: Fèiem el camí invers. Per què passava això? Perquè la gent d'allà... quan arriba l'hivern, estant d'un hivern allà, que se'n van a cotes més baixes, a les valls de Pokhara o de Katmandú, amb la seva família, i s'esperen a que passi l'hivern. I nosaltres, com bé dius, fent el camí contrari,
0: fantàstic,
1: ens n'anàvem d'allà d'on marxava la gent.
0: Però us esperàveu trobar gent?
1: No teníem masses expectatives, sí que teníem marcat en el mapa els punts on potser podíem trobar gent, però ja ens vam començar a veure que els primers pobles pels que passàvem estaven completament fantasmes, no? No hi havia gent vivint allà. I llavors vam també comprovar que va ser un recorregut molt complicat, vam passar per zones on vam passar veritablement por, vam haver d'escalar parets, vam patir congelacions als dits, tant en Dani com jo, no greus, els conservem.
0: Els veig tots.
1: Confirmem que els tenim aquí. Però sí, vam passar-ho veritablement malament, vam estar 25 graus sota zero. I bé, va ser tota una aventura el anar travessant aquesta zona tan complicada. I imagineu-vos en aquest context d'estar-ho passant veritablement malament, de portar dos o tres dies ja sense poder menjar res calent, dormint malament, passant fred, passant-ho molt malament, i comencem a arribar en aquest poble que veiem en el mapa, que és el de Charcabot. Nosaltres ens esperàvem que molt probablement estaria abandonat com tots els altres, però quan vam començar a arribar vam veure sinònim de vida, que en aquest cas era columnes de fum que sortien de les cases.
0: Va ser un alleujament, imagino.
1: Va ser un moment d'eufòria, un dels moments de més eufòria del viatge, el saber que aquella nit, com a mínim, en el pitjor dels casos, com a mínim, acamparíem al costat d'una paret, que ja, vulguis que no, és una millora. No va ser així, vam poder dormir en una casa, vam poder prendre litres i litres de te amb llet, i sobretot vam descobrir un poble molt especial. De fet, la idea era quedar-se només una nit, però al final vam acabar fent dues nits, perquè ens vam sentir molt benvinguts.
0: Ho dius com si fos una gran estada.
1: Clar, per nosaltres sí, perquè anàvem molt amb la idea. Al final heu de pensar que aquesta aventura va acabar durant 99 dies.
0: Clar.
1: 99 dies d'aventura. Llavors que havíem d'anar amb una mica pinyó fix. I a més, hem de tenir en compte que això estava passant ja al desembre. És a dir, estàvem entrant en l'hivern, com us explicava, havíem estat ja a menys 25, menys 30 graus, i llavors havíem d'anar amb una mica de ganes perquè no ens atrapés l'hivern. I llavors el que vam trobar-nos en aquest poble és, d'entrada, un poble d'una ètnia i una cultura diferent a la que podíem veure a la majoria de llocs de Nepal, perquè allà eren tibetans, eren de cultura tibetana, i llavors era com estar en un poble tibetà, perquè a l'Himàlaia hi ha fronteres oficialment, però en el fons, no? A l'Himàlaia hi ha molts llocs. Al final, la frontera del que és la cultura és una mica més abstracta, no? I allà hi podíem trobar aquest poble tibetà. Les cases també eren...
0: Com eren les cases?
1: Doncs mira, eren cases en forma molt cúbica, val? Com si fossin daus, de parets blanques, fetes amb fang i roques. I una cosa que em destacava molt era els teulats. Els teulats ja tenien tot de branquetes, i feien molta vida els teulats, perquè
0: allà, a sobre els teulats?
1: A sobre els teulats.
0: Ostres.
1: Sí, allà hi assequen algunes verdures que aconsegueixen conrear. I no només això, sinó que hi prenen el sol. Si neva molt i es complica anar pels carrers, van saltant de teulat en teulat. És una manera de moure's pel poble. I era una cosa que destacava molt. Una altra cosa que també em va sorprendre molt era que, bé, allà pràcticament no hi havia tecnologies. Hem de pensar, això és el 2019, val?
0: Vale.
1: Pràcticament no es veien tecnologies, oblideu-vos de telèfons intel·ligents, de televisions, ni molt
0: res.
1: El que sí que hi havia era alguna placa solar que anava vinculada a una bateria de cotxe i així tenia una mica d'electricitat. Tenien algun telèfon, però no intel·ligent, no tenien internet.
0: De tapa, com si diguéssim.
1: Exacte, exacte. I després hi havia una cosa que era meravellosa, que era una ràdio que funcionava en walkie-talkie, i llavors totes les famílies de Charcabot, un poble molt petitet, totes les famílies estaven connectades a la mateixa freqüència, al mateix canal, i estaven contínuament tot el dia xerrant per allà. I s'anaven explicant coses. Era com la ràdio del poble, la feien els propis veïns del poble.
0: Que xulo!
1: Això em va encantar, una cosa superxula. I és un lloc que jo dic que estava com congelat en el temps, perquè, com us dic, doncs, per exemple, tecnologies no n'hi havia. I la gent, molta gent vestia encara de la manera tradicional, era un poble molt espiritual, tu podies estar doncs, passejant pels seus carrers i escoltaves com de les cases se sentien mantres, se sentien càntics, passaven coses que jo no sabia entendre perquè no entenc de les seves tradicions, però, per exemple, vam sortir algú d'una casa i de cop llançava tot d'ossos de cabra cap al cel i llançava una mica de fum, no?, amb una branca amb foc, doncs llançava una mica de fum. Moltes tradicions d'aquestes tan arraigades que en altres llocs de religió budista no es troben, ni tan sols, no? Sinó que són tradicions molt específiques
0: del Tíbet, no? Del Tíbet.
1: Exacte.
0: I el dia a dia, de què treballen? Els nens van a l'escola? Com és el seu dia a dia?
1: Són sobretot gent que es dedica a la ramaderia i a l'agricultura, tenen alguns camps, però sobretot són pastors. Pastors de llacs, d'algunes cabres, i llavors hi ha alguns pastors que efectivament al llarg de l'any fan transhumància, llavors van canviant de lloc. Molts no estan al poble durant tot l'any. A l'hivern, quan arribem nosaltres, sí. Sí que estaven tots en el poble.
0: Clar, bueno, amb el fred que feia.
1: Exacte, exacte. I els nens, això és una cosa que ens va sorprendre molt també, els nens parlaven un anglès perfecte.
0: Sí?
1: Sí, mira, per començar, això era un poble del Nepal, però el nepalès pràcticament no el parlava ningú. Parlaven tibetà, els veïns, i els nens sí que parlaven nepalès perquè els ensenyaven a l'escola i també aprenien molt bon nivell d'anglès.
0: Ah, així que podíeu parlar amb els nens.
1: Exacte, amb ells vam poder parlar, va ser una relació molt bonica, per exemple, ells se sorprenien molt perquè allà pràcticament no hi va cap persona estrangera, no hi va cap nouvingut, llavors que arribéssim nosaltres allà, arribant a l'hivern i tot, doncs era una gran sorpresa, i se sorprenien molt amb els nostres mapes. Això em va semblar molt bonic.
0: Els mapes?
1: Sí, veien el mapa i ens preguntaven tota l'estona a on està Charcabot, on està el seu poble. I els meravellava el poder veure el mapa dels camins, com es vinculaven amb els pobles que tenien a la vora. Dic a la vora entre cometes, perquè és un poble molt aïllat. Heu de pensar 2, 3, 4 dies de peu de qualsevol altre poble amb accés a algun tipus de vehicle.
0: Clar.
1: O sigui, un lloc molt, molt, molt remot.
0: I continua sent un lloc pur, real, malgrat el turisme que hi ha a l'Himàlaia, que n'hem parlat durant tot l'any, no? Que cada vegada hi ha més gent que vol pujar a l'Everest i es massifica moltíssim.
1: Doncs aquesta zona, quan la vam visitar nosaltres, estava completament fora de l'òrbita del turisme i de la globalització, però sí que ja podíem veure com s'acostaven canvis.
0: En quin sentit?
1: Doncs amb les construccions que venien tant per banda nepalesa com per banda xinesa. Els xinesos estaven construint un munt de carreteres per tot l'Himàlaia i allà estaven construint una carretera que ho anava a enganxar amb la Xina, i després els nepalesos estaven construint una antena que anava a portar connexió telefònica. Llavors, lògicament, la gent d'allà estava molt, molt contenta amb tots aquests avenços, perquè per ells és un canvi en la seva qualitat de vida molt important. Però des del punt de vista d'un viatge romàntic, lògicament, doncs, és molt probable que aquest lloc ja no tingui aquesta puresa de visitar un lloc completament diferent a la resta del món. Llavors, lògicament, jo me n'alegro moltíssim per ells, per aquelles persones que em van acollir, perquè estaven molt contentes, i també me n'alegro d'haver pogut estar allà en un lloc tan diferent del que estàvem acostumats, ben bé com si estiguéssim en una altra època.
0: Doncs a veure si Charcabot, que és aquest poble remotíssim de l'Himàlaia, ho he dit bé ara?
1: Molt bé, sí,
0: fantàstic.
1: Sí,
0: a veure si manté la seva essència, tot i tenir avenços i millorar la qualitat de vida. Al Nepal, que és el tercer lloc del món que ens porta a conèixer el Sergi Unanue. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
1: A vosaltres. La vida passa,
0: Nosaltres ho deixem aquí. Us deixem ara amb els podcasts del Balcó. Avui una nova secció d'Art i Sexe amb la Raquel sobre estats intersexuals i després una història de supervivència. Fins demà.
2: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.
3: Tiri, tiri, tiri. Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
4: Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
3: Y con menos esperas.
4: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Compartir un melocotón de Aldi en verano es lo mejor.
6: No lo comparto.
5: ¿Lo que he dicho?
6: No, el melocotón. Esta semana ahorra con el melocotón amarillo, 2,29 el kilo.
5: Y el aguacate, 0,99 la pieza. Satisfaction. Aldi.
6: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
7: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
8: Este regalo te dejará eclipsado. Por compras superiores a 20 euros, consigue gratis unas gafas de observación solar certificadas LSP1 valoradas en 1,99 euros. El 4 y 5 de agosto en hipermercados Carrefour y Carrefour Market.
9: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.

0: 11, Joan Bofill. Això és per il·lustrar el quadre de la Raquel.
1: És per il·lustrar el quadre de la Raquel d'avui. No, és que crec que no haig de dir res més, no? L'explicació. Ara quan,
0: no, però quan estic pensant en el tema...
1: Quan revelem el quadre s'entendrà tot, però crec que et dona moltíssimes pistes
0: sí?
1: de per on pot anar la història.
0: Ha triat bé, Raquel, tu lleu de com estàs.
2: Sí, sí.
1: Molt evident, és molt ad hoc avui.
2: Sí, és molt clar, és que el nom del quadre és la cançó en si mateixa.
0: Sí.
2: La melodia, vaja. Sí.
0: Ah, va, ensenyeu-me el quadre.
1: Doncs avui hem tingut un problema logístic i el quadre el veuràs a través de les pantalles d'aquest meravellós estudi.
0: Això és moderníssim, per algú tenim uns estudis tan...
2: És que com que no vaig venir la setmana passada, s'ha quedat allà a casa, no ha sigut el protocol habitual.
1: Mira, tenim el Claudio aquí a punt de fer-nos la realització del quadre, que ara ens apareixerà
0: 3, 2, 1.
1: En aquesta pantalla meravellosa i els oients el poden veure a l'streaming al canal de YouTube de Cerc Catalunya o al Twitter de Balcó Cercat.
0: Signe blanc, signe negre... No el conec, aquest quadre, i em sembla preciós.
2: És molt bonic. Es diu Signe número 1, i és d'una sèrie de 24, aquesta és la primera, i tenen algunes modificacions. És d'una pintora sueca de finals del segle XIX, Hilma af Klint. Klint amb N, no amb M com el...
0: Gustav Klint.
2: I és la inventora de l'art abstracte. El que passa que, com tantes vegades succeeix a la història de l'art i a la història en general, no passa a la posteritat com a tal, sinó que hi passa Kandinsky, que és aparentment el primer que pinta en abstracte, però Hilma af Klint pinta abstracte abans que ell.
0: Com l'explico? Són dos signes, un signe blanc, un signe negre. El signe blanc està sobre un fons negre, contrasta molt... Té les potes i mitja cara blava, amb el bec vermell, que està tocant-se amb un signe negre, que en aquest cas està sobre un fons blanc, també molt contrastat. S'estan fent un petó?
2: Semblaria que sí, és el contrast. Sembla
0: comunicant.
2: Que ella, sí, sembla que ella volia representar aquesta dualitat de l'existència, no? Per ella el signe de dalt és el blanc, és la feminitat, mentre que el de baix és la masculinitat, però també es podria interpretar com el positiu i el negatiu, el bé i el mal,
0: el yin i el yang.
2: El yin i el yang, correcte. En alguns altres olis de la sèrie, el signe negre té una miqueta de sang en alguna ala, com si aquesta atracció també, segons com es gestionis, pogués convertir en agressió, no? És molt bonica la història de Hilma perquè ella pinta aquests quadres abstractes. Estava molt en contacte amb l'espiritualitat, potser perquè se li va morir una germana de molt petitona i feia espiritisme, que en aquella època estava com una miqueta de moda. I quan ella pinta tots aquests quadres, que ens deixa més de 1.000 quadres abstractes, li aconsellen en aquell moment, no recordo el nom del filòsof en qüestió, perdoneu-me per la meva ignorància, però és el filòsof que estableix les bases per la pedagogia Waldorf.
0: Steiner,
2: correcte. És tremenda, la Puigvoltes, eh?
1: Sí.
2: És tremenda, fa cada centre com un autèntic ignorant. Correcte, Steiner. Steiner veu els quadres i li diu que són massa moderns per aquells temps i que no els hauria d'ensenyar.
0: Ah, sí?
2: I ella segueix les indicacions i deixa escrit a les seves últimes voluntats que els seus quadres abstractes no s'ensenyin fins com a mínim 20 anys després de la seva mort. Per tant, ella va morir el 44.
0: I no s'havien exposat els
2: no
0: seus quadres.
2: No s'havien fet públics mai.
0: Moltíssim.
2: El 64 es fan públics, no? es deixen veure, però en aquell moment l'art abstracte ja estava com molt consolidat i ja hi havia grans representants de l'art abstracte, no? Kandinsky, Mondrian, i no hi havia lloc per una dona que apareixia de cop i volta amb uns quadres suposadament anteriors. I no és fins als 80 que se la redescobreix, i el 2018...
0: Ahir mateix el
2: Museu Guggenheim de Nova York fa una retrospectiva molt important de Hilma af Klint i es converteix en aquell moment en l'exposició més visitada del Guggenheim.
0: Ara tinc tanta curiositat per saber quin tema ens portes amb aquesta dualitat.
2: Doncs una miqueta el qüestionament d'aquesta dualitat, no? I a nivell de sexualitat jo crec que el qüestionament principal i allò que ens obliga a qüestionar-nos tot el tema del gènere són els estats intersexuals.
0: Estats intersexuals. Mal dit, hermafroditisme.
2: Mal dit, perquè l'hermafroditisme com a tal és una condició que no existeix en els humans perquè nosaltres no ens podem autofecundar, no? Sí que hi ha una condició, un estat intersexual en concret, que pot tenir teixit ovàric i teixit testicular, però no hi ha una capacitat d'autofecundar-nos, no? Que és una miqueta el que fan.
0: Però explica què és una persona que neix en un estat intersexual.
1: Sí, és una condició física.
2: Exactament, és una condició biològica que es confon moltes vegades amb l'orientació i la identitat, i simplement per aquest sufix de sexual. I no es tracta d'això, no és cap cosa que decidim, ni que no és un tema d'autonomia, no és una condició biològica en la que o bé els cromosomes d'una persona o bé els seus nivells hormonals o les seves gònades, és a dir, testicles o ovaris o els genitals externs, no encaixen en l'esquema diàdic, no? En l'esquema mèdic del que nosaltres entenem per masculí i femení.
0: És a dir, pot ser un micropenis, pot ser que no hi hagi formada la...
2: Són determinades condicions que estan ben descrites en general, però és evident que hi ha una gamma de grisos. Algunes d'aquestes condicions són cromosòmiques, hi ha alguna condició cromosòmica que és viable, és a dir, que no suposa una interrupció de l'embaràs abans de que nasquem, i que fins i tot són persones que porten una vida totalment normal i que tenen una aparença normal, però en algun moment es desvetlla, per exemple, que darrere d'aquella aparença femenina i d'aquells genitals femenins hi ha una càrrega cromosòmica masculina. Això pot succeir, per exemple. Estic pensant en la insensibilitat als andrògens, no? Hi ha una condició que és la insensibilitat a les hormones masculines, de manera que durant el desenvolupament, malgrat que aquestes hormones hi són, no tenen efecte als teixits. I per tant el desenvolupament és femení. Mm. I neixen persones amb aspecte totalment femení i amb genitals externs femenins. Però, en canvi, no hi ha una vagina totalment desenvolupada i no hi ha uns ovaris a l'interior, ni tampoc hi ha un úter.
1: I això les persones ho poden saber habitualment al néixer, o a vegades es descobreix més endavant?
2: Clar, en algunes condicions d'intersexualitat, per exemple, amb uns genitals externs que ja siguin ambigus, aquesta condició doncs es descobrirà al naixement. Però en aquests casos succeeix a vegades que tu tens una noia que ha fet una vida completament normal i te la porten a la consulta, jo que sé, als 17 anys perquè no li ha vingut la regla. I tu explores aquella noia i t'adones que la vagina acaba amb un cul de sac, no hi ha trompes, no hi ha ovaris, i aleshores es fa un estudi genètic i es veu que hi ha uns cromosomes que són 46XY i que per tant corresponen a l'esquema masculí.
0: Però, Raquel, hi ha hagut moltíssima polèmica amb això, perquè els pares naixien les criatures amb aquesta ambigüitat i havien de decidir perquè igual, però no en sabien. I això no sé si ara com està regulat. A altres països em sembla que hi ha caselles i no has de posar dona, home, i pots posar una casella blanca perquè la persona ho triï més endavant.
2: Clar, perquè més endavant aquestes persones puguin prendre una decisió. No és cert que hi ha algunes intervencions que s'han de fer. Per exemple, en alguns casos, aquests testicles que estan intraabdominals s'han de treure perquè podrien malignitzar. És a dir, hi ha algunes intervencions que són prescriptives per la salut d'aquella persona, però n'hi ha d'altres que no. I durant dècades s'han fet intervencions, a vegades molt agressives, en aquests nadons, simplement per fer-los encaixar o en l'esquema masculí o en l'esquema femení, no? Per exemple, algú que tingués un penis molt, molt, molt, molt petit, doncs es feien cirurgies per eliminar aquell penis i donar-li un aspecte, doncs, de vulva, no? Clar, això és avui en dia es veu com quelcom aberrant, eh? Em consta que a nivell del Ministeri en aquest moment s'està organitzant un grup de treball per donar sortida a això d'una manera molt més regulada, no? I que no depengui estrictament de cada hospital. Tot i que avui en dia, jo m'atreveixo a dir i a parlar en nom del sector mèdic en general, que ja no es fan aquestes bestieses, no? Que realment...
0: Home, i s'ha fet pedagogia, hi havia l'obra de teatre aquella de la Laura Vila-Cremer, que era molt, molt, que ella explicava el seu cas. Deixeu-nos decidir
2: què volem ser, no? O si necessitem...
0: I si cal posar-se a signe blanc o a signe negre.
2: O a signe negre, potser no cal, no? Jo ahir feia una xerrada i convidava les persones de la xerrada quan els hi explicava... Sempre genera molt dubte, no?, això de la intersexualitat, i realment la pedagogia és imprescindible. I jo convidava tothom quan en tants espais ens fan aquella pregunta, no? De masculí, femení, o no vol contestar, no vol respondre. Jo els ensenyo als meus fills, jo mateixa, a no respondre, no? Per què una empresa vol saber el meu gènere? Què és el que em vols donar de diferent en funció de si jo em considero dona o si jo em considero home, no? Què és el que hem de modificar?
0: Què diuen els teus fills? Perquè els han de posar
2: els fills diuen, sí, mama, pesada, sí, pesada.
0: Però que davant d'una casella, què han de fer?
2: A mi m'agrada que responguin, no vull respondre, no? Perquè és important, és com quan abans et preguntaven per donar-te una feina si tenies fills, no? Hi ha preguntes que no... Que ja no haurien de ser rellevants.
0: Això ho deia la Llum l'altre dia, parelles de fet.
1: És que com pot haver ajudat el fet de que s'hagin trencat una mica els estereotips de gènere masculí i femení, parlem de persones no binàries, com, no sé, la diferència entre aquestes persones que s'hi trobaven fa 30 anys amb aquesta situació, haver-se els dilemes davant de la vida, amb ara 30 anys després que existeixi el concepte aquest de persones no binàries, gèneres neutres, etc.
2: Clar, això és bàsic, per això us he volgut portar aquest quadre que és tan blanc i negre, no? Que no té matisos, perquè afortunadament hem sortit d'aquí i hem sortit tant a nivell d'orientació sexual, que ja no és només homosexual o heterosexual, a nivell d'identitat, que més enllà de les persones cis i les persones trans, hi ha persones que es consideren no binàries, és a dir, hem obert molt l'espectre, al final, per adaptar-nos a la realitat. I el paradigma d'aquesta realitat, d'haver de qüestionar el gènere, són les persones intersexuals. Són les que ens obliguen a qüestionar-nos què és el gènere, no? I fins a quin punt és una... És un constructe totalment social.
1: I és molt freqüent. Com de freqüent és en la ciència que apareguin?
2: Ara, això és una pregunta que hauria de saber que em faries i no et puc respondre.
0: Mira, jo me'n recordo
2: diria que és entorn de l'1%, però pot ser que estigui donant una dada totalment errònia.
0: Hi havia un dia, no sé si em sembla que era el País, ese modo que deia hi ha tants intersexuals com pells rojos.
2: Correcte.
0: Aquesta,
2: venia és una condició.
0: Recordo aquest titular... que era, clar, sexualment de totes maneres...
1: Efectivament, al País 800.000 persones,
0: 800.000 persones.
1: A Espanya menys del 2% de la població té aquesta característica, sí, genètica.
2: I pensem que n'hi poden haver que ni tan sols ho sàpiguen, eh? Perquè el que us deia, hi ha intersexualitats que són molt més evidents, sobretot quan afecten a l'aspecte dels genitals, però n'hi ha que no. Imaginem, doncs, una persona que té una intersexualitat d'aquestes que principalment és una afectació cromosòmica, però que ha tingut una vida normal, que això no ha tingut conseqüències a nivell de salut i poden viure la vida sencera sense que això es diagnostiqui.
1: I la vida sexual?
2: En funció de quin sigui el tipus d'intersexualitat i de quines siguin les teves apetències. Clar, tenim, tornant al cas, per exemple, d'aquestes noies que tenen una vagina més curteta i que acaba amb un fons de sac. Doncs ja, des de la noia que et diu per mi és important la penetració, jo vull tenir un tipus de relacions que incloguin la penetració, siguin heterosexuals, homosexuals o del tipus que sigui. I aleshores s'han de fer a vegades reparacions quirúrgiques o ampliacions quirúrgiques, no? Més que reparacions, els podríem dir adaptacions o ús de dilatadors, en fi, totes les eines que tenim a l'abast de la mà. I hi ha altres dones que et diuen, escolta, jo estic bé així i ja tindré relacions sexuals gratificants d'una altra manera, no tinc cap interès en tenir una vagina estàndard, no? Anem a dir.
1: És que t'anava a preguntar a la consulta una persona que pot haver de decidir si adapta el seu cos perquè se sent més identificat amb una dona, amb un home, si ho fa, si vol ser sexualment, si vol adaptar-se, què li recomanaries? Això depèn de cada pacient.
2: Depèn, és que per mi en aquest aspecte, més enllà d'allò que sigui una qüestió, com us deia, de salut, és que l'autonomia és bàsica. Què és el que tu vols? Quins són els teus desitjos? Com et sents?
0: Tampoc hem de perdre la teva consulta, no? Raquel, i la Raquel, sí. amb tot el ventall obert i...
2: És que jo crec que la medicina...
0: Sigues feliç, al final.
2: La medicina és això, i penso que en els pròxims anys els metges que no tinguin aquesta visió tindran un problema, eh? Perquè hi haurà moltes coses que les deixarem de fer nosaltres, perquè la IA les farà més bé.
0: Clar, la IA les farà més bé, però tu dius... Estic segura que hi ha molts metges que no tenen la teva visió, encara. És a dir, LGTBI, la I és d'intersexual.
2: La I és
0: d'intersexual. Quanta gent sap que la I és d'intersexual?
2: Segurament és la lletra més, més desconeguda d'aquest acrònim, no? El Q, sembla que el queer, encara que molta gent no sap ben bé què vol dir, és una cosa com que crida més l'atenció, i la A de sexualitat la coneix tothom. I la I d'intersexual, sí, hi ha moltíssima gent que no sap ben bé què és.
0: I perquè hi ha estigma.
2: Hi ha molt estigma i són persones que han viscut les que tenen ja certa edat amb, a vegades amb molta vergonya i amb molta sensació de manca de grup, no? De no pertànyer en lloc i això pot arribar a ser molt desesperant.
0: No hi ha referents tampoc.
2: Hi ha, clar, no hi ha referents.
0: Aquest és un tema importantíssim. Hi havia una model, recordo, que sí que ho va explicar i amb aquesta intenció de conscienciar.
1: La Hani Gabi Odiel, la sí. belga, sí. Perquè en aquest mateix article al País que citaves parlen de referents i és veritat que n'hi ha poc. Aquesta model belga, una exatleta gallega, Maria José Jiménez Patiño,
0: mira, es va
1: o
0: dir...
1: una sud-africana, la Caster sí. Semenya.
0: I es va dir que Lady Gaga era intersexual.
1: Sí.
0: Es va dir... Es van dir altres noms.
2: Clar,
0: però sempre...
2: no ho podem saber, no? És que si ara algú és digués que... la Raquel és intersexual, realment sí. no hi hauria possibilitat de que algú des de fora ho sàpiga. Perquè...
1: I en moltes entrevistes, quan es parlava, a les entrevistes que li preguntaven a Lady Gaga, ella se sentia extremadament incòmoda amb aquestes preguntes i en alguna entrevista s'havia aixecat i marxat quan li havien fet aquesta pregunta.
0: Si necessàriament... Clar, que quina mena de pregunta és,
1: quina
0: no?
1: Quina mena de pregunta és, si és així o no és així, o m'estàs de preguntant sobre... Igual que es preguntar-me sobre la meva condició
2: clar,
1: sexual.
2: És que en quin pregunta... moment li preguntes a algú pels sí. seus cromosomes, per l'aparença dels seus genitals,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: O pel seu, jo què sé, estat hormonal.
0: Però estava pensant que si hi ha tanta polèmica a vegades amb els trans, de si poden competir homes, dones, aquí també es deu medir la testosterona, és a dir, que també ho deuen tenir difícil a altres nivells.
2: Clar, a nivell
0: més enllà de sexualment, com deia en Joan.
2: A nivell d'esports, doncs realment no conec cap cas en concret, eh? Se m'acudeix que, com que a mi no em consta que es facin proves de cariotip, no? Proves cromosòmiques als esportistes, penso que sí que hi podria haver dones amb un cariotip masculí, no? 46XY, però que en canvi tenen una aparença externa femenina que estan competint amb les dones. Però pensa que els nivells de testosterona d'aquestes dones són de dona, perquè justament no hi ha... o hi ha una insensibilitat, no? Encara que els nivells siguin molt alts. Jo crec que és un debat diferent, eh? El fet trans que no el fet de la intersexualitat. Òbviament, hem d'informar-nos, hem de ser molt més inclusius i hem de fugir de tots els estereotips a nivell de gènere que ens han acompanyat fins ara, però són dues condicions radicalment diferents.
0: Que bonic que hagis posat aquesta melodia.
2: Oh, és l'última escena de Billy Elliot, eh, que sí?
1: I la de Black Swan.
0: La de Black Swan, que no em va poder fer patir més aquesta pel·lícula que va de salut mental.
1: Espectacular, aquesta pel·lícula, sí. A mi em va encantar. L'he vist moltes
0: també.
1: Vegades.
0: Tothom que ha fet ballet o patinatge, tothom volia ballar sempre aquesta cançó. Tu vas fer ballet?
2: No, mai a la vida. Sóc massa alta. Tinc el centre de gravetat molt amunt.
0: Jo el que sí que dic és que parlant d'un tema que és tan, per algunes persones la societat ha fet que sigui dolorós, que no ho hauria de ser, quin gust trobar-te tu a la consulta.
2: Havíem de triar un quadre bonic i una música bonica.
0: Preciós, i el quadre, de veritat, xapó. Ens retrobem d'aquí dues setmanes. Raquel, una abraçada.
2: Adeu.
0: Us deixem amb la graderia.
3: Ràdio Barcelona, Cadena SER.
4: Forns Gil són de bona pasta, i això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
5: Quan venen els teus amics d'altres països i vols presumir del millor d'aquí, porta'ls al Glop, amb les seves estovalles de quadrets de tota la vida i el sabor de fa 47 anys. Fliparan. I tu diràs, sí, cuina catalana. Som així, al Glop, a Gràcia, l'Eixample i al Glop.com.
6: Ayuda a cuidar tu corazón con Regis Cardio. La tiamina contribuye a una función cardíaca normal. La vitamina C, la E, el zinc y el selenio a proteger las células del daño oxidativo. Desde un euro al día. Regis-global.es.
7: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
8: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
9: En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com.

aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Els podcasts del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada. A la Cadena SER i SER Catalunya, al Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Oriol Soler, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal, Anna? Molt bé, bona tarda.
0: Willy Ormaechea, com estàs, Willy?
2: Bona tarda.
0: Anna Luis, què tal?
3: Hola, bona tarda.
0: Gràcies per ser avui els dos al balcó. Puc dir que avui, Willy, heu vingut dues quimeres al programa?
2: Hem vingut dues quimeres, correcte. Sí.
0: Tu, Anna, ets quimera.
3: També soc quimera.
2: Jo també soc quimera.
0: I en Willy és quimera. Willy, mitològicament, la quimera era un monstre que vomitava flames, tenia el cap de lleó, el ventre de cabra i la cua de dragó. Què té a veure amb vosaltres?
2: Bueno, té a veure que, bueno, al final la quimera, aquest animal mitològic, és com aquesta mescla, no?, de diferents organismes, una mica el que passa quan et transplanten la medula òssia, i el que ens va passar a nosaltres és que vam integrar dos linatges diferents d'ADN, no? I això és una mica el que va passar. Quan et transplanten et converteixes part de qui eres, però també integres part del teu donant.
0: Es diu procés de quimerisme.
3: Exacte, l'analítica que et fan per saber quin percentatge, no, de cèl·lules tens del teu donant, és així, es diu quimera.
0: Sí, sí. I és així, ho sentiu així, amb una part d'algú altre.
2: Ho sents així. De fet, gràcies a això superes un càncer de la sang, en aquest cas, en el nostre cas va ser així.
0: L'Anna i en Willy són vius gràcies al gest solidari d'un donant de medula òssea. Oriol, tu els coneixes els dos?
4: Sí. Sí, sí.
0: Sé que t'emociona molt ser aquí a l'estudi amb ells. De fet, tu ja fa uns dies em vas parlar d'un llargmetratge que estava en dansa, que s'estava construint i que donava veu als trasplantats de medula òssea. Em vas dir, jo sé que això és un tema de balcó i que t'agradarà.
4: Sí, realment, clar, jo el Willy el conec fa molts anys, és un dels millors amics de la meva parella, ens coneixem doncs d'aquí poc farà 10 anys i a més, quan a ell li van donar el seu diagnòstic, me'n recordo que molt pocs dies abans havíem estat sopant a un restaurant amb un altre col·lega seu. Va ser una nit una mica destroyer, vam veure, la vam allargar, no sé què, i que estava fònic, el Willy estava fònic i tenia alguna cosa que no tal. I doncs va venir el diagnòstic, el tractament, va ser un moment molt bèstia, i aleshores aquests últims mesos ens ha anat explicant doncs com estava fent el documental. I un dia estava el William amb la Sandra, amb la meva parella, estava mirant fotos del documental i, hòstia, aquesta persona que has fet parlar al documental, però sí, nosaltres la coneixem. Ah, sí, no sé què. Era l'Anna, que l'Anna i la Sandra i jo ens coneixem fa molt poc perquè la seva filla petita, la Paula, va a l'escola amb l'Aran, amb el meu fill. Amb aquesta cosa divertida que quan tu entres nou a una escola com a pare, que també ho vius una mica com un nen, els nervis, a veure què tal, les famílies, no sé què, doncs va ser una cosa, una d'aquestes coincidències que dius, hòstia, que fort, que petit és el món.
0: Quina màgia, no? És un triangle màgic.
4: Que l'Anna ha viscut per això. I aleshores, doncs dins de tot això, nosaltres, recordo que fa molt poc, un dia important, ens vam posar el mòbil i vam veure doncs el tràiler de Quimera. A veure si el Toni ens el pot trobar, aquest tràiler.
5: Querido Hans, han pasado 5 años y ninguno sabe nada de lo que.
6: ¿Tú cuándo llegas? ¿Estás cansado? Digo, es que yo llego a casa y me tengo que tumbar porque estoy reventado.
7: Yo me levantaba como si hubiese corrido una maratón y me acostaba como si hubiese corrido una maratón.
8: Entró la doctora que me lleva de medicina interna a la cama del hospital. No tengo muy buenas noticias. Tengo que confirmarte que la enfermedad que tienes es un linfoma. Me vengo abajo.
9: Necesitas mucho apoyo, pero ya no yo, sino el entorno.
5: El 2 de marzo del 2021 recibí tu envío. No sé mucho de ti. Ni siquiera conozco tu nombre.
9: Me indicaba, mira, después de quimio...
0: Tot això amb unes llums vermelles i aquesta segona veu, ara el que sentíem, de fet, és en Willy parlant amb un imaginari Hans. Bueno, qui és en Hans?
2: En Hans és el meu donant, que l'anomeno Hans perquè precisament

0: És el meu donant, que l'anomeno Hans, perquè precisament l'única cosa que sé d'ell és el seu any de naixement i la seva nacionalitat. I bé, per mi, a l'hora de dirigir-me amb ell, doncs em resultava molt més fàcil anomenar-lo i sempre, bueno, al final vam agafar aquest nom pues, tan comú, no? I tan habitual allà a Alemanya.
1: Clar, tu, Anna, perquè ho sabem, tu no pots conèixer res dels donants. Això és no. Així només la nacionalitat i la data de naixement. Què en saps tu?
2: Jo el que sé que em va meravellar i em va impactar moltíssim és que el meu donant tenia 20 anys. Llavors, va ser com, primer, un agraïment immens, no? Perquè sentia que tenia molta força amb totes aquestes cèl·lules que entrarien dins meu, no? Molta joventut, molta... I això és com que des del principi em va col·locar en un estat mental de això anirà bé.
1: Perquè tu vas ser diagnosticada més, que tenies el doble, 43 anys.
2: Jo tenia 43 anys, exacte, i estava embarassada. Em van diagnosticar quan estava embarassada al tercer trimestre.
1: D'una leucèmia
2: limfoblàstica aguda, sí, sí. I, de fet, la meva leucèmia al principi no anava a trasplantament, però amb la primera inducció no va anar tot el bé que havia d'anar i van anar a per totes amb el trasplantament.
1: Willy, en el teu cas, et diagnostiquen l'any 2018. Ara ho deia l'Oriol, no?, que tenies aquesta afonia.
0: Sí, sí, de cop em vaig quedar, bueno, clavat un dia sortint de la feina i bé, pues, van anar passant les setmanes, no tornava la veu. I bueno, ja em van començar a fer proves i es va detectar doncs, que m'estava sortint una espècie de, bueno, el que dèiem, com un quiste semblava, no? Primer a la gola. I bueno, més endavant em van operar d'urgència i ja després de la biòpsia el patòleg em va diagnosticar un linfoma Hodgkin.
1: I després vindria abans del trasplantament, eh? En el teu cas, parir.
2: En el meu cas...
1: És que clar, ho has dit així sí, de passada,
2: sí,
1: però és que
2: sí.
1: Ho ha dit l'Anna, tenia 43 anys, estaves al tercer trimestre.
2: Al tercer trimestre, va ser amb un control analític, mira aquelles casualitats meravelloses de la vida, no?
1: Que fort que diguis meravellosa de la vida,
2: bueno,
1: però sí.
2: Sí, sí.
1: És paradoxal,
2: o sigui,
1: però sí.
2: Sí, sí, paradoxalment, no? Aquesta història està plena de paradoxes i realment sí, perquè si no, doncs no sé què hagués passat, no? A la meva bebè o a mi, vull dir...
1: I tenies una altra filla.
2: Sí, tinc una altra filla. Sí,
3: però que
2: sí.
3: Això és una de les coses que jo, comentant el dia doncs, que vam fer aquest maig i vam veure que ens coneixíem entre tots, que estàvem al parc, que és l'espai de socialització per excel·lència dels pares amb crios petits, clar, no només tenies a la Clara, que tenia en aquell moment ni 3 anys, crec, no?, a sobre.
2: Mira, i... sí, sí, va fer 3 anys el dia que a mi jo feia l'ingrés a la UTA, que és a la unitat de teràpies avançades d'hematologia, que estàs aïllat allà, sí, sí, o sigui, res. I a més, l'acabava de desllatar, vull dir, va ser tot com molt de telenovela latina, no?, con todos los ingredientes dramáticos.
3: Telenovela dolenta, no?, que dius,
2: sí,
3: el guionista s'ha passat de rosca.
2: Sí, clar, sí, no? La realitat supera la ficció, no?
1: Clar, diuen... perquè et fan parir, no?, tens la Paula, no sé si vas poder estar amb ella.
2: Vaig poder estar amb ella 5 dies. 5 dies i després doncs això vam celebrar l'aniversari de la Clara a l'habitació de l'hospital i que feia 3 anys i res, i després doncs ja...
1: El trasplantament, això és el que us anava a dir. Vosaltres feu tractaments, Willy, tu en vas fer moltíssims abans d'arribar al trasplantament.
0: Sí, anàvem
1: fent... És a dir, el trasplantament és realment l'última sortida?
0: Hi ha altres opcions, ja t'ho diuen, però sí que al final... quan arribes al trasplantament amb donant, bueno, hi ha una sèrie de riscos, llavors sí que s'entén que, bueno, que has hagut de passar per uns estadis abans d'arribar amb el trasplantament, no? Perquè no és un episodi fàcil.
1: Clar, tu, de fet, vas tenir remissió abans de...
0: Jo vaig aconseguir una remissió, de fet a mi em van autotransplantar, o sigui, vaig fer un procés com similar, però sense totes les complicacions que poden haver amb un trasplant amb donant. I després d'aquest autotransplant doncs vaig aconseguir una remissió completa. El que va passar és que bueno, em van deixar amb una quimio de manteniment, va arribar el Covid, vam parar el tractament i als pocs mesos ja em va arribar la recaiguda. I llavors ja va ser quan bueno, vam deixar de banda una mica la quimioteràpia, vaig començar amb una immunoteràpia i per rematar-ho doncs, vam fer aquest transplant novament, però aquesta vegada amb un donant i amb una persona doncs, com el Hans.
1: Hi ha una paraula que és la més temerosa, no? Que és el rebuig. Els dos davant de... Quines pors? Jo dic rebuig, però imagino que és la principal por, quan us diuen hi ha un trasplantament d'una altra persona, no? No és...

0: d'un familiar, quines pors teníeu, les més bàsiques?
1: Jo, en el meu cas, me'n recordo que, bueno, és aquesta sensació de, bueno, de dir, ostres, potser la meva vida canvia radicalment, no? I ara no deixaré de ser la mateixa persona, no? I al final, o sigui, al final ho penses i ja no ets tampoc la mateixa persona, no? Al moment en què comences aquest procés. I sí que, bueno, poden sorgir una sèrie de complicacions, no? Però confies en l'equip mèdic i bueno, doncs ja has arribat fins a quin punt, fins a aquest punt, i no t'aturaràs, o sigui, seguiràs endavant i faràs tot el possible per curar-te.
0: Mm. Anna, què?
2: Jo escoltant-te, no, i amb la teva pregunta pensava, la por més gran és la de la mort, evidentment, no? I a qui deixes, no? Sobretot jo crec que els meus pitjors fantasmes era això, no? No tant morir-me jo, perquè al cap i a la fi, que evidentment és important, però sobretot a qui deixava darrere, no? Que era tota la meva família. Però amb el tema del trasplantament passes per tants tractaments previs que el trasplantament és com, per mi era la carta guanyadora. Llavors, també per salut mental, per poder estar el més forta possible, no? Amb tot el que venia, era de dir, em posava molt en l'estat i en l'escenari mental d'això anirà bé. Això anirà bé.
3: No, i una de les coses que, escoltant el que deia el Willy, no? Que dius que després de fer aquest procés ja no ets la mateixa persona... Clar, segur que hi ha molts estudis, molta literatura, no?, de què és passar per un procés tan extrem de salut com el que heu viscut vosaltres, i en dos contextos, doncs, tu amb dues filles, però tu, Willy, tenies 28 anys quan et van diagnosticar, no? Vull dir, ser una persona a priori jove en la seva plenitud. No sé vosaltres si, després de fer tot aquest procés, sentiu que hi ha aprenentatge, sentiu al revés, que heu hagut de lluitar molt, de posar-hi molt esforç, de dir... Vale, no sóc el mateix que abans, però quin és el nou camí, no? O com porto ara aquesta motxilla a l'esquena?
1: Sí, al final, sí, com bé deia l'Anna, no? Si comences a... t'apropes a la mort. I jo, al final, penso, no?, que apropar-te a la mort també és alhora apropar-te a la vida, no? També llavors comences una mica també a... De fet, hi ha el mateix procés del trasplant, que t'estàs durant mínim un mes aïllat, surts d'allà, bueno, sí, amb una sensibilitat que fins ara pues, no havies caigut, no? No havies tingut. Qualsevol símptoma o petites coses, no?, del teu dia a dia que, hòstia, cobren una rellevància que fins ara no tenien.
0: Mm. El mateix, no, Anna?
2: Sí, sí. Quan surts, abans ho comentàvem, no?, que hi ha tants matisos, passes per tantes experiències internes, tants processos emocionals que encara ho estem digerint. Sí?
0: Sí?
2: Per això, i tant, i tant. Per això, quan, bueno, no?, quan vas proposar...
0: Aquí, clar. Quimera.
2: Aparèixer, no?, en aquest documental. Jo sóc una persona amb molt pudor públic i no m'exposo gaire, per no dir gens, a tot aquest... escenari més mediàtic, i per mi va ser un gran sí, per la necessitat de no oblidar i de... perquè hi ha molts aprenentatges a darrere, o sigui, de no oblidar i de poder... que serveixi per a alguna més.
0: És que a mi m'ha agradat molt començar amb la paraula quimera, que m'havia dit, a part de que és el títol del documental, per la figura del donant, és a dir... tu de seguida has parlat, té 20 anys, no? Només saps la nacionalitat i la data de naixement, però esteu posant el focus en el donant, en un acte de generositat. Hi ha una persona que surt al tràiler que diu, és que quantes persones m'han mantingut
1: en vida?
0: Mm-hmm. És a dir, que és un documental que va més enllà de la vostra experiència personal, sinó que està posant el focus també en algú que se'n va a un hospital i que diu, vull ser donant... Què suposa, és una mica més farragós, no molt més, ara ho explicareu, que una anàlisi de sang.
1: Correcte.
0: Una mica més farragós.
1: Sí, sí.
0: Però és que, escoltant-vos, el resultat d'aquest petit acte és molt important, no? Suposo que això és el que volies a Quimera.
1: Sí, de fet, o sigui, aquesta segona part de Quimera és precisament anar a l'altra banda, no? A saber també què en pensen els donants, intentar, bueno, el que el món físic no ho permet, no? Pues fer-ho a través del cinema, no? I és aquest punt de trobada entre... persones transplantades i persones donants.
0: Però hi penseu molt, en el donant? Tu deies allò dels 20 anys, però t'has imaginat? No sé, perquè és veritat que és un pensament que només podeu tenir la gent que us sentiu així, en aquest procés quimèric, que teniu part del seu sistema immune a dins. Com hi penseu? Perquè està molt bé que ho facis... Tu ho fas a través del llargmetratge, no? Mm-hmm. Però tu, Anna...
2: Jo hi penso moltes vegades a través de la sensació de fortalesa, sí? Perquè això, no? Has d'estar molt fort, no? Per entomar tot el que ve després del trasplantament. I jo sempre fantasejava, no? Com, i a més ho deia, jo tinc un Ferrari a la meva mèdula, no?
3: Hòstia,
2: tinc una cèl·lula...
3: Un pepino de mèdula.
0: És molt gràfica, no?
2: Tinc un pepino de mèdula, o sigui, jo m'imagino això, no? Com unes cèl·lules joves, plenes de vida, que han vingut com a... Això, no? Com a reflorir un jardí que s'estava mostint i s'estava apagant, sense jo saber-ho, no?
1: I ja, sí, són diversitat d'opinions, eh? O sigui, al final una de les coses que he tret més en valor és que al final participen 10 persones transplantades, i és que cadascú s'ha aferrat a coses diferents per superar aquest procés, i també cadascú té una pulsió molt diferent envers el donant. Trobar aquesta diversitat d'opinions i formar part una mica d'aquest camí que volia fer amb Quimera, no? De dir, ei, m'aturo, altres persones transplantades tenen la mateixa pulsió que tinc jo, o hi ha gent que li és indiferent? O...
0: La teva pulsió seria conèixer-ho, doncs.
1: Sí.
0: I dir-li què?
1: La meva pulsió seria conèixer-ho, però és més el gest d'apropar-me amb ell que de conèixer-ho en si. O sigui, jo crec que al final...
0: De mirar-lo.
3: O de buscar-lo, fins i tot.
1: És aquesta,
3: no?
1: Sí, sempre dic que al final sí, Quimera és una cerca, però no una troballa. A mi em dona molt de respecte aquesta troballa. I de fet és una cosa que també en el documental, ja en aquesta primera part, en parlem. I ja en veus que bueno, pues que expressen i verbalitzen aquesta necessitat de trobar-se, i algunes que no. És aquesta diversitat.
0: Perquè...
1: Jo intentaré resoldre el meu camí a mesura que vagi avançant el llargmetratge i arribi a aquestes conclusions.
0: Per què creieu? Perquè pot haver-hi oients que ara pensin, per què hi ha d'haver aquest secretisme, aquesta... És protecció de dades, evidentment, però per què no podria ser un camí més fluid i que ells sabessin on ha anat la seva donació? Per què és així? No ho sé, parlo des del desconeixement. Tu ho saps, això, Oriol?
3: No, clar, jo realment penso que quan dones sang sí que t'arriba un SMS dient-te que sàpigues que la teva sang està transferida tal dia, no sé ni si diuen l'edat de la persona, ni la ciutat, ni tal, però t'arriba a dir, bueno, la teva sang està un altre cos. Això
0: però que
3: sí
0: entenc que és diferent a la donació de semen, per exemple.
3: Clar, bueno, clar, és que aquí hi ha més coses pel mig,
1: bueno,
3: és més complicat.
1: O sigui, amb la donació de mèdula, tu el que fas, primer de tot, és registrar-te com a donant. Llavors, fins que no aparegui algú compatible amb tu, que em sembla que fins ara no ho han comentat, però hi ha un tema de compatibilitat. No,
0: no, no, i tant, i és dificilíssim.
1: I final, molt difícil, és molt complicat.
0: És trobar una agulla en el paller, però es troba.
1: A vegades la mèdula, aquestes cèl·lules mare, viatgen per tot el món. O sigui, conec casos de gent que ha donat mèdula òssia a Austràlia. Vull dir, és una cosa que és una sort que a dia d'avui, si estiguin connectats tots els països per amb aquesta xarxa, fer-ho arribar a tothom, no? Però vull dir, és això de dir, hòstia, no és fàcil. Llavors has d'estar enregistrat, llavors en el moment en què apareix una persona, no, compatible, llavors és quan t'avisen i diuen, escolta, hi ha una persona que ha fet match amb tu, que és com se li diuen, i llavors reafirmes una mica la teva voluntat de donar mèdula, sí, llavors ja saps que en el moment en què dones mèdula, en les properes setmanes o la mateixa setmana aquesta mèdula arribarà, no, amb un pacient que ho està necessitant. No saps mai, jo crec, que és una cosa que també indagarem, què ha sigut, no, d'aquesta persona, perquè al final estem parlant d'un procés molt complicat i que no tothom ens surt en vida.
0: Clar. Teniu amics que han viscut el vostre procés i s'han anat a fer donants de medula òssea?
1: Sí, jo sí. Bueno, de fet, un dels operadors que m'ha acompanyat en aquest trajecte del documental s'ha fet donant de medula òssea. Sí, molta gent, evidentment, a part coneixent el meu cas, més enllà del documental, també ho va fent en el seu moment. Ma germana, de fet, ma germana, clar, al principi busquen compatibilitat entre, no, entre els seus parents més propers. En el cas de ma germana, crec que només érem un 25 o un 50% de compatibilitat, i ma germana doncs, va decidir prendre la decisió, doncs, bueno, que si no havia sigut per mi, potser podia ser amb una altra persona.
0: I tu, Anna, no?
2: Jo no, potser perquè jo tinc una, soc d'una altra generació i a partir d'una determinada edat doncs ja, ja
0: fins als 40, no? Exacte, em sembla que és.
2: Exacte.
1: Sí, aquí a Espanya crec que és fins als 40.
2: Jo crec que és fins als 40. I si ets d'hora, encara és més acotada l'edat. No t'ho sabria dir exactament, eh?
1: Sí, però... perquè em sembla també el fet de que hagi hagut una gestació, em sembla
2: sí,
1: que també...
2: Exacte, sí, exacte, és un factor que...
1: determina, no?
2: Sí, sí. Sí. Sí.
0: Què farem amb... Jo he dit que estava en dansa aquest llargmetratge, Quimera. Sé que estàs en un procés també de crowdfunding, no? Et poden ajudar.
1: Sí, i tant.
0: En quin punt està i què necessites?
1: Ara mateix, ja et dic, o sigui, estem... El llargmetratge està en desenvolupament. Hem obert un canal a través de la plataforma GoFundMe.com. Hem obert un canal per aconseguir micromecenatges. I bé, o sigui, ara estem intentant fer tot el soroll possible amb aquesta primera part i el proper dia 29 d'abril, el dimecres, a les 5 de la tarda farem una projecció d'aquesta primera part a l'Hospital Vall d'Hebron per intentar aconseguir que s'animi més gent i assumint el projecte.
0: Però vas estar a Màlaga, no?
4: Clar, exacte, dic, no ho diu ell, ho dic jo, ha estat a Madrid i a Màlaga demà, també
1: sí,
4: presentant
1: sí,
4: el projecte.
1: Sí, correcte, clar. Gràcies, correcte.
0: Anna, però tu que deies que et costa, no? Que dius, no m'agrada projectar-me massa, no... Has estat còmoda. Què expliques molt de tu allà dins?
2: Uau, què
0: explico? Que no facis spoilers, però alguna no, cosa que et sorprenguessis de tu mateix explicant-te.
2: Jo crec que explico tot lo important que va ser per mi al intentar mantenir-me a nivell emocional. Jo penso que per mi posar molt el focus en estar el millor possible, sí, a nivell emocional i psicològic, i com per mi era d'important de trobar un per a què. Sí? Per mi era imprescindible donar-li un sentit a l'experiència que estava vivint, perquè era tan la sensació de que havia caigut una bomba, no?, a la meva vida, i que s'havia esmicolat tot tant en tantes parts que necessitava com, sí, com un fil conductor per anar unificant-les i tornar a posar ordre dins meu. Jo crec que...
0: Han passat 5 anys. Com et trobes, Willy? Estàs bé?
1: Molt bé, molt bé.
0: Et sents sí, bé?
1: Em sento bé.
0: Amb el Ferrari també al damunt?
1: Sí,
0: que diu
1: em sento molt afortunat i bueno, la veritat que ve de salut, amb energia i força suficient com per poder tirar endavant una pel·lícula ara mateix. Sí.
0: Home, clar, és que l'has de tenir. Anna, quants anys han passat en el teu cas?
2: Doncs mira, el 2 de maig farà 3 anys del trasplantament de mèdula.
0: O sigui que la Paula té 3 anys.
2: La Paula té 3 anys, sí. Sí, sí.
0: I la Clara 6.
2: I la Clara 6, exacte.
0: I que estan sí, fantàstiques.
2: Sí. Estan estupendes.
0: Tenir una mare Ferrari també.
4: La Paula és tremenda.
0: La Paula és tremenda.
2: La Paula
4: és extremadament sí, divertida.
0: Sí. És amiga de l'Aran, no?
4: És amiga de l'Aran.
1: És que l'Aran és tremendo també.
4: Sí. Déu-n'hi-do, però van fer ells també, van fer una sí, mica de maig, perquè els primers dies, allò que passa, no? Però de cop es creen afinitats noves, així, no sé què, i ells dos jugaven molt, sí, a sí, més a més, perquè la Paula és molt divertida, molt expressiva, molt així, que van fora, i la veritat és que...
0: Però us n'adoneu la vida, eh? O sigui, l'Oriol em parla del teu llargmetratge i dic que això ho hem de fer i m'explica que era amic teu i que resulta que el seu fill Aran mm-hmm, és amic de la filla de l'Anna que surt al documental.
4: Realment per mi això és molt fort perquè, clar, Willy era la primera persona que jo coneixia a la meva vida propera que passava per un procés tan bèstia. Bé, de fet no n'he tingut cap altre prop, no?, que hagi viscut tot això. I viure-ho com a amic i com a un amic molt important de la teva parella ja és una cosa bèstia. I després, el dia que tu, Anna, m'explicaves tot allò, jo em posava molt en la pell del teu company també i de vosaltres com a família, no?, del que suposa per una família haver d'afrontar que una mare de cop li donin aquest diagnòstic, s'hagi d'aïllar, no? I vull dir que, d'alguna manera, connecta com diferents mons i diferents moments de la meva vida, que el Willy va ser doncs, pràcticament acabar de conèixer la Sandra i... Allà, pues, de paro novato, a I3, nou al cole, com el meu fill, i amb aquesta història tan
0: bèstia. Que bé, Uri, que ens hagis portat aquesta història. Els menors de 40 anys, feu-vos donants. Esperarem amb candeletes, Quimera, molta sort. Willy i Anna, gràcies per fer-nos confiança també al balcó i explicar-ho.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Sí, amb tant detall, perquè no és tan fàcil el que feu de tornar a posar sobre la taula totes aquestes pors que us hem fet remenar avui. Moltes gràcies, abraçades.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.

0: Cadena Ser y Ser Cataluña, al balcón.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: ¡Valorado!
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Per suportar millor la calor, connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
4: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
5: Estàs igual.
4: O sigui, sí. Hi ha algú de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessen és meravellós.
3: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
6: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Anna Gabriel, David Trueba, la Sílvia Abril, el president Montilla, Enric Auqué, el Joan Pera. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
7: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
8: Fet, és que és molt complicat que un tàper mantenga la il·lusió a la vista. Vull dir,
9: no, ja estic d'acord.
7: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
3: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena Ser. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona Ser Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
10: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
10: Feia molt temps, no, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
11: Sí, sí, et diré que fa no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, a les costes estic apretant de que necessitaves descansar més de lo millor dos dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
3: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
12: Què t'hi jugues?
3: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
13: Després de nosaltres és un musical de Jumon R i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio en B bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas. Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
3: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
14: Sense treva, l'onada de calor que afecta...
15: La treva pactada entre les dues parts...
14: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb...
7: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
16: Ni som enemigues...
17: Ni estem en guerra.
18: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
7: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
3: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. La graderia del balcó. Núria Vilamala.
12: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. El Barça torna d'Anglaterra després d'uns dies intensos i ho fa amb un mercat de fitxatges que treu fum. El futur de Ferran Torres és més obert que mai i Rodri, veurem si cap al Madrid o al Barça, entra també a la lluita pel futbolista. De seguida aquí a la graderia repassem tot el que ens ha deixat aquest dilluns, 3 d'agost, amb el Lluís de la Colomé al control tècnic, però abans marxem cap a Birmingham, últimes hores ja de l'estatge del Barça.

0: marxem cap a Birmingham perquè després d'una setmana intensa a Anglaterra en les que Hansi Flick ha pogut entrenar amb els jugadors que té disponibles, el Barça ja torna cap a Barcelona, però això sí, ho fa amb alguns noms importants sobre la taula, com són els de Ferran Torres i el de Rodri. Marxem, per tant, per última vegada cap a Birmingham. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria Vilamala? Molt bona tarda.
0: A punt ja de tornar cap a casa, no?
1: Sí, ja toca. Després d'una setmana es posa a punt i final aquest estaix, amb un partit avui entre els equips entre els futbolistes del primer equip del Barça. Recordem que es va suspendre el partit contra el Preston per falta d'efectius, un partit que ha acabat amb empat a 1, en un equip ha marcat Fermín, a l'altre Xavi Espart, i el Barça, doncs, que ha acabat amb aquest partidet, tres parts de 20 minuts. L'equip a aquesta hora ja és a punt d'aterrar a Barcelona i tindran festa dimarts, dimecres, i no tornaran a la feina fins dijous, que ho faran amb una doble sessió.
0: Doncs el Barça a punt d'aterrar a Barcelona, el Nil a punt d'agafar l'avió, que també el torni cap a casa, però Nil, abans de pujar a l'avió, per ser l'últim dia d'estaix, déu-n'hi-do quina intensitat. Comencem amb un dels temes d'aquests dies, que és el futur de Ferran Torres, perquè Nil, avui ell mateix n'ha parlat.
1: Sí, ell mateix n'ha parlat, no havia fet cap declaració després del Mundial. De fet, en l'entorn del Barça no constava res, tampoc al seu entorn més proper de futbolistes. I avui a la tarda, en un acte a la televisió nord-americana, aquestes són les paraules que ha deixat anar Ferran Torres.
2: Tinc contracte amb el Barça, però en el futbol mai se sap. Simplement estic esperant per prendre la decisió correcta. Encara no ho sé. I sí, existeix un club somiat, però simplement vull ser feliç.
0: Deixa bastant obert el futur, sí. Nil, eh?
1: Deixa bastant obert el futur. En el Barça deien que no hi havia, i segueixen mantenint que no hi ha cap interès ferm del PSG, és a dir, traduït en oferta, que l'entorn, els representants de Ferran no li han comunicat res al Barça, que estaven esperant que hi hagués algun moviment, no sé si això ho entendrà com un moviment, però el que està clar és que això deixa totalment la porta oberta a que passi qualsevol cosa, i sobretot el que està clar, i que jo crec que és una de les coses que més possibilitats hi ha, que és encarir aquesta renovació de Ferran Torres, que el club li vol oferir aquest mes de setembre una millora salarial, no sent un contracte de superestrella al Barça, però sí d'un futbolista important, que és el que és Ferran Torres. Precisament avui ha parlat Hansi Flick de varis temes, un d'ells de que el davanter li preocupa i que s'haurà de fer alguna cosa.
2: Al final depèn de l'equip, de la plantilla. Haurem d'esperar. Tinc total confiança en Deco i sabem que hem de fer alguna cosa. També depèn de Ferran, i després doncs, ja veurem què passa.
0: Tenim Nil, Ferran, deixant obert el seu futur, Flick dient també que depèn de Ferran Torres. Clar, la situació dia d'avui, l'hem anat explicant molt aquests dies, és que el Barça té la intenció d'oferir-li la renovació al setembre, però clar, a partir d'aquí poden passar moltes coses.
1: Sí, l'estiu és molt llarg, ha de passar tot el mes d'agost, si arriba al setembre sense renovar, voldrà dir que en cas de no acceptar aquesta proposta que la pugui fer el Barça, el gener podrà marxar lliure, començar com a mínim a negociar amb altres equips per marxar gratis. Per tant, la situació és la que és. Jo crec que dependrà bastant de la voluntat de Ferran. El Barça, si el jugador no li diu que vol marxar, no es planteja vendre'l. A partir d'aquí, si es dona l'escenari de que el jugador li demana al Barça marxar, doncs canviarà l'escenari, però el Barça de moment vol que es quedi Ferran, no vol vendre Ferran, i aquesta és la situació.
0: Doncs la situació dia 3 d'agost és aquesta. Per tant, s'haurà de veure com evoluciona l'estiu. És llarg, per tant, poden canviar molt les coses. I aprofito, Nil, per preguntar-te per un altre nom que està sobre la taula aquests últims dies, que és el de Rodri, perquè has anat explicant aquestes últimes hores que el Barça està atent al que pugui passar amb el seu futur.
1: Sí, el Barça està molt atent al que pugui passar amb el seu futur. És un futbolista, evidentment, que vol tornar a Espanya. Això ja s'ha dit per activa i per passiva. Creu, com a mínim, que la seva etapa al City podria haver acabat, malgrat té una oferta de renovació important del City. En el club, els 40-50 milions que es podien destinar a un central creuen que si l'opció de Rodri apareix real, es podria fer aquesta operació, que la podrien encabir dins del fair play. De fet, en les últimes setmanes, l'última setmana concretament, s'ha produït algun moviment. El dubte principal que té el Barça és saber si Rodri realment donaria el sí al Barça, o que no entrarà al club a fer subhastes de que sigui serveixi això perquè li pugui millorar les condicions o pugui encarir les condicions pel Real Madrid. Aquest és un futbolista que agrada, el Barça és conscient que a Rodri li agrada el projecte esportiu del Barça, però és veritat que el Madrid havia avançat bastant la feina, de totes maneres no l'ha acabat de tancar, i ara venen setmanes importants, perquè a dia d'avui dir que el Barça intentarà fer el fitxatge de Rodri és una realitat.
0: I, de fet, Nil, sobre el tema del pivot del Barça, no tant només amb el nom de Rodri, sinó la situació amb el pivot, també n'ha parlat Flick, no?
1: Sí, n'ha parlat Flick, ha deixat clar que hi ha molts efectius al mig, ho sabem, però el club sempre mira el millor per la plantilla.
2: De moment, sempre pensem en el nostre equip, què és el millor per ells. Però ara mateix crec que tenim molts jugadors al mig del camp, així que és el que hi ha. I ja veurem què passa en les pròximes setmanes.
0: Doncs l'estatge a Anglaterra que s'acaba, el Barça a punt d'aterrar a Barcelona i el Nil també ja a punt de fer les maletes cap a casa. Nil, moltíssimes gràcies per la feinada aquests dies i ara a descansar una mica que també toca.
1: Una abraçada i a descansar que, com dius, toca de veritat.
0: Són passen 6 minuts de 2:15 de 9 de la nit, l'hora del bàsquet a la graderia.

0: Sona la sintonia de bàsquet. Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Núria.
0: I ja fa setmanes que estava tancat, ja us ho hem anat explicant aquí a la graderia del balcó, però ja és oficial. Xevi Pujol, Asier, és el nou director esportiu del Barça de bàsquet.
1: Doncs sí, era un secret a veus. El manresà, 36 anys, signa per les pròximes 3 temporades i es converteix en el màxim responsable esportiu del projecte. Serà l'encarregat de marcar la filosofia esportiva de l'equip. Pujol arriba procedent del Baskonia, només ha treballat una temporada, però ha format part del projecte que ha guanyat la Copa del Rei. La seva sortida ha estat conflictiva. El club es defensava que tenia contracte fins al 2028 i que no es podia trencar unilateralment, mentre que Pujol entenia que podia marxar amb 2 mesos de preavís, un termini que va finalitzar ahir. Xevi Pujol agafarà el relleu de Juan Carlos Navarro, que deixa el primer equip per convertir-se en ambaixador i mentor dels joves, ho vam dir l'altre dia, i Mario Bruno Fernández continuarà els despatxos com a adjunt de la nova direcció esportiva.
0: I qui és Asier Xevi Pujol? Què ha fet aquests anys?
1: Doncs tot i la seva joventut, porta pràcticament tota la vida dedicat al bàsquet. Va començar com a entrenador, als 16 anys ja entrenava un equip, i el 2011, amb 21, Jaume Pons Arnau li va obrir la porta al primer equip com a col·laborador. A partir d'allà va treballar com a assistent amb entrenadors com Pedro Martínez, amb qui ha estat molt de temps, amb Ivonne Navarro, amb Diego Campo o Joan Peñarroya, i no va ser fins al 2020, amb només 30 anys, que es va convertir en el director esportiu més jove de l'ACB. Amb un pressupost limitat, va construir equips valents, físics ràpids, va detectar jugadors encara per explotar, com Chima Moneke, Silvén Francisco, Ismael Baco, i durant les seves 5 temporades com a director esportiu, el Manresa va arribar a la final de la Basketball Champions League, va guanyar una lliga catalana i va disputar 3 Copes del Rei i 2 playoffs de l'ACB. És a dir, va deixar de mirar el descens per començar a mirar assíduament les 8 primeres posicions, fins al punt que el 2022 la revista Gigantes del Bàsquet el va escollir com a millor director esportiu de la Lliga. La temporada passada va fer-se a la Baskonia. Allà, com hem dit, va guanyar la Copa del Rei en el seu únic curs de Vitòria, una etapa curta i amb una sortida conflictiva, però que li ha permès conèixer també l'exigència d'un club d'Euroliga.
0: I per conèixer una mica més el nou director esportiu del Barça de bàsquet, li hem demanat una radiografia al Josep Vidal, la veu del bàsquet a Ràdio Manresa.
2: Bona tarda, Núria. Pels que coneixem el Xevi Pujol, de la seva etapa a Manresa, només podem dir coses positives d'ell. És una persona treballadora, amb una gran capacitat d'anàlisi, autocrítica, i que sap veure com ben pocs el rendiment que pot arribar a oferir un determinat jugador sense que aquest sigui ja una superestrella. És un perfil de director esportiu que encaixa perfectament també amb el tarannà del nou entrenador del Barça, l'Alexander Sekulić, i tot un repte pel Xevi, acceptar la direcció esportiva d'un club tan enorme com és el Barça. La pressió de l'entorn culer ja sabem que serà molt, molt gran, i el que de ben segur és que donarà el màxim perquè el club blaugrana torni a aconseguir títols. Ara bé, sobretot, esperem que el deixin treballar. Això és primordial.
0: Esperem que sí. Gràcies, Josep. Gràcies, Asier.
1: Gràcies, Núria.
0: Falten 5 minutets per 3:15 del vespre. Fem una petita pausa i ens espera una gran protagonista, la graderia del balcó.
3: La graderia del balcó.
4: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
5: valorado
4: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
5: Y otra.
6: Valorado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué el éxito dura tan poco? ¿Por qué la comida se ha llenado de culpa?
8: Cadena Ser presenta El bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea. Del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra. Con Wyoming, Ana Belén, Iñaki de la Torre, Ángela Quintas, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncini y Rosa María Calaf, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza, Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
9: El País. En el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
10: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
1: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
2: Gaudeix del Festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Pablo López, Lax Ambusto, Joan Dausà, Rosario i molts més. Del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
3: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
4: En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com.
5: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
6: Et posem al dia des de fa més de 100 anys, però també nosaltres ens actualitzem. Ràdio Barcelona renova els seus equipaments tècnics amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.